0: viure dins de mi.
1: Escolta, Zicat.
2: No sé, sí.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Lo sé que te estimo, sé que te amo, sé que te
1: escoltes ICAT

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

wrong, go wrong, trying to make things right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir, milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que, de moment, mantenen la vaga per al primer dia del curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.

0: i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
1: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, que us
2: bon
1: que ens hem preparat per avui.
2: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Graset, potser, en directe?
2: Li preguntarem al Xavier, que encara, crec que encara està de vacances, però li preguntarem...
1: Ah, però t'acabaves de dir, crec que encara no es porta gaire bé.
2: Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema, eh?
1: És més per Juana Dolores?
2: No, home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Graset. Que...
3: Jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
4: Contra ell, no, no.
3: Contra ell, jo crec que no anava...
2: Va rebre ell com
1: a representant. Va rebre ell,
3: dany col·lateral.
4: Però va riure molt el Graset.
3: Sí, sí.
1: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap.

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de San Remo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raqui i Ethan Torquio. I, evidentment, Damiano David. Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
1: És el teu esclau, no?
2: Sí.
0: Res més a dir.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
2: Home, guapo.
0: No, guapo.
2: Les cinc del matí,
0: per
2: això.
0: Per favor, sí, i tant.
2: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa. I
2: no, no,
0: ho fet,
2: nosaltres ho marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí. La...
2: No,
0: aquí.
2: Que nosaltres marxem, us deixem intimitat.
0: No, no, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
1: Doncs, bon dia, matiners. Avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè això té trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Road, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament
0: còmode ni agradable, no, tampoc.
1: Perquè...
0: Ah, no és casual.
1: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un alcatraz del desert, no?, una miqueta.
1: Ens ho tenim una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
1: Són toxicòmans.
0: Són... Wow.
1: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, eh? Et veig allà al desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
1: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex.
1: Apacial.
0: Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
4: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Bruch Pla permet recuperar

0: a les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
1: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell, Marta.
2: I diem atrevits, això, perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
1: Quina poca gràcia que em fa,
2: sí, la
1: això
2: veritat.
1: De la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
2: Sí, sí, que ho provin a Sabadell, vagin fent...
1: Ho diu una terrassenca per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, que hi haurà terrassencs que diran, home...
2: Estan d'acord amb mi, els terrassencs.
1: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
3: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats si ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
1: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
4: Estic enamorado, un cocodrilo te enamora. Estic enamorado de mi.
2: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'un 1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or, i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: Of the Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ara Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama
3: hola,
2: Angel.
1: Àngel.
2: Àngel.
4: Ah, es que me llamo Àngel.
2: Claro. Perdón.
4: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
4: Sí, claro.
2: O sea, Ángel.
4: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito.
2: O lo bonito que tú eres.
4: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
2: O sea, Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: I que fos alemany a vegades al català.
1: La veritat,
0: eh?
1: Angel.
0: La veritat. Hi ha vegades que dic...
1: Espavil.
0: Noi. És que de veritat. Anava mirant el tall i vaig... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa
1: Angel.
0: És Angel i l'altra és Àngel.
1: Claríssimament, nois. És ai, voluntat, noi. Eh?
0: Totalment.
1: És voluntat.
0: L'Atrapa'm de si pots, de TV3, té uns concursants molt aplicats, Marta.
1: Sí, és que tots tenim una amiga, com la noia que ara escoltareu, després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
5: Atenció en aquesta Bíblia, eh? Pa. I quantes pàgines té això?
6: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, hi ha informació bàsica.
7: No només hi ha comarques aquí, eh? Ja té moltes notes al darrere.
5: Ah, s'ha fet notes?
7: Sí, tant. Sí,
8: programes de TV3.
7: Ah, programes de TV3, Eufòria, concursant d'Eufòria.
8: És una enciclopèdia, això.
5: Una cosa més que hem de saber, o no?
8: Bueno, se'ns ha confessat que allò al moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també la trapa en si pots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
5: Ho dius en sèrio?
6: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
5: Està com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res.
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
1: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
9: Estaba pensando si Real Madrid fuera el Rey León, ¿cómo sería? Está claro que Courtois sería Timón, Cucurella sería Rafiki, Vinicius, Bernardo Silva y Arda Güler serían las hienas, Pumba sería Tchouaméni, Camavinga sería Zazú, Mufasa sería Florentino, Rüdiger sería Pumba, Mbappé sería, también podría ser perfectamente Mufasa, podría ser Simba de pequeño, y lo que más claro está es que yo sería Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment, als matiners, d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
1: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
0: Home, és que clar, a veure, Freddy és fan absolut
1: gran
0: de
1: fan.
0: Taylor Swift.
1: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina.
0: Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piti-clin-piti-clin.
1: No.
0: Una mica de caixa.
1: No ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, o sigui, després vas estar amb l'estiri a ronça per 4 duros per entendre's, per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
1: Sí, potser per collar-lo una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny.
10: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
1: Tu no pare, aquest,
0: comença a facturar una barbaritat.
1: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
1: Tan mal.
0: hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
1: Per això,
0: no? Podríem fer.
1: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
1: Doncs el portal Girona Secreta ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
3: Tenia uns 12, ara d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esports perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet de ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa, hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
1: 100%. Allà en una cadira?
0: No.
1: 100%, m'agradaria tant.
0: És que jo la seguiria.
1: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del
0: sí.
1: càmping. Però així amb tele...
0: Però amb tele, amb tele.
1: Tindria la seva gràcia, allà,
0: amb
1: tant.
0: Amb el banyador, amb, sí, el, sí. amb el pareo després d'anar a la piscina...
1: Ulleres de sol...
0: Ulleres de sol... La vida del càmping, la vida
1: Potant
0: del càmping.
1: Potant-se crema, ai, mira, hi ha un raig de sol, tal. M'agrada.
0: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 6:15 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
12: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
13: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
11: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
14: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ònega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ahora son soles.
15: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama
16: hola,
15: Angel...
14: Ángel.
15: Ángel.
16: Ah, es que me llamo Ángel.
15: Perdón.
16: Claro, Ángel. Pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
15: ¿Sí?
16: Sí, claro.
15: Pues Ángel...
16: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
15: O lo bonito que tú eres.
16: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
15: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
14: Ángel.
15: Ángel Llàcer.
14: Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
11: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
17: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le despinta la versión oficial. Está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
0: Els matiners. Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
1: Ja diria
0: perquè
1: bé.
0: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
1: Han de
0: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
18: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
0: Canviar d'opinió és important a vegades.
1: Sí,
0: que
1: necessari.
0: La gent, tu no sé si tens amics aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
1: Jo a vegades, eh? L'amiga sóc jo, eh? També
0: ja,
1: t'ho diré.
0: Ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així, no podem passar per al que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, no, la Natàlia Estrada.
0: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
1: No sé qui és.
0: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
1: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari, i a l'Alba Vergés també, evidentment.
0: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners i matineres.
20: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
19: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonas, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic, i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho vaig passar increïble, i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
20: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Albert Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada a aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. Aquí també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és a mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indi dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Curado, bon dia.
9: Bon dia, Granollers.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a
9: sí,
1: protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar entrada, són per les textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el SENA i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim al cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lila Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:15 i 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé
1: que
12: estaves... Torna-hi.
11: Barcelona i Lleida on es condueix pitjor.
1: Hòstia, jo vaig per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà sí, a la Seu Vella.
12: A la Seu Vermutet. Vella.
11: No saps si ets
12: a la Lleida o a Nàpols. No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... tinc por, Marta, vaig amb por per Lleida.
12: Seu Vella no és Seu i Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, bueno, per favor.
12: No, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, no sé, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes de bon test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardiners de Gràcia. Veureu turcs fent-s'hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? Ja hem hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant i tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també el prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 932017474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui, dijous 3 de setembre, Marta.
12: Sí, comencem parlant de cinema, perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis, doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La Bola Negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen i amb Vicky Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 11:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
1: La vida. Està clar, torna cop de rock.
12: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb de Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja Sara Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou. A veure, ara sí, bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
13: Sí, gràcies.
1: No, no, si és una manera irònica.
13: És irònica. No, saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
13: Estic com
1: està costant,
13: pastilla.
1: Està costant, això.
13: Sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no.
13: Sí, no.
1: Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
13: Vamos. Molt bé.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
13: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
13: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
13: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
13: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornant a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, no, digue'm, pregunta.
13: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ui, ja m'ha explotat el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
13: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
1: Al setembre, de la repesca.
12: Quin percentatge, així?
13: És a dir, ja la convocatòria de juny, setembre, la del setembre.
1: Jo diria un... Avui començo jo.
12: Vinga.
1: Jo diria un 70.
13: Val.
1: Això és molt, eh?
13: Marca, en l'Alia 70.
12: Jo 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
12: Jo 75.
13: Molt bé.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
13: Canalia!
1: Sara Llobet, funciona millor sense tu.
13: Sí.
1: Està aquí agafant aigua.
12: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal de cor, no. S'ha acabat. Explica'ns això.
13: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
12: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
13: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta perquè porta 2 dies guanyant.
12: La mitjana, avui ja
13: és... Del setembre,
12: vaig sobrada,
13: eh?
12: Tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5 amb 9.
13: 5,5.
1: Molt bé, molt bé, Marta.
12: Bueno, molt bé, molt bé.
13: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
12: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
13: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
13: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
14: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure... Feeling. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
15: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans, copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aire Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que tenim unes ganes...
15: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
15: Sí, sí.
1: Vull dir perquè la... No, no.
15: I per molta gent a les llargues també, diguem.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Mestres 24, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
15: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
15: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
15: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. El telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
16: Garriga, què fot?
17: Estic esperant els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
17: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
16: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
17: Participen del nostre programa Svetlana. En Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap?
17: En Lídia Heredia.
19: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
20: La millor.
21: La millor.
20: La millor
21: hora
20: del dia.
21: On la
20: magia.
21: La millor hora del dia.
19: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
12: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella, ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir Mary, potser sóc bisexual, i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: A saludar a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols
1: una
0: dir?
1: Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda. Però...
0: és que l'aire...
1: No era peluda. Ah, no era peluda.
2: Les aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo.
1: Diàmetre.
0: Però escolta'm una cosa, com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé això.
2: Molt valent,
0: molt bé.
2: Eh?
0: Sí, és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I, mira,
0: no, home.
1: Això. I després he estat investigant una mica com es diu el bitxoquet i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament,
1: doncs. Insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Anda.
1: Aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36-37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37-38 i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetat. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oh, i tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Mira, no,
2: està bé,
0: sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà
0: de moment, amb la
1: companyia.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, us l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només amb 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio. Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: Vinga, va, cap només 5 minuts, arribem a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí, Ricard Ostrell, està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard, és que ara com que compartim... ell té un estudi flamant, ara s'ha posat els cascos.
1: Oscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, és on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val, és a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és l'estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No. O sigui, si el
1: que
0: teu
1: fet
0: estudi...
1: és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia.
0: Exactament.
1: O ets tu?
0: No, exacte, però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia Estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir Estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que has començat en el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà. Veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé, sí.
0: Ah.
1: Sí.
0: Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla sí. Ja saps que a vegades es desperta al matí.
1: Sí, no, avui he dormit unes... no arriba a 6 hores, però bé.
0: Ah, però està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, la Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa és que és una provocadora com a artista i això està bé. Ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més en català, no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella, i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs critica les influències d'esquerres.
0: Mm.
1: I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Que era quan convidava la Juana Dolores...
1: Era molt polèmic, no és?
0: Exactament, eh? No, molt polèmic, sí, no és. Però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè és que la provocació funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar que passin coses. És una gran artista.
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia, hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a col·lapse, alguna cosa, no recordo què vam fer, però vam creuar-los, no sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en
1: tot
0: cas...
1: Tinc una memòria de peix, com veus.
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé, que avui
1: Gràcies. Tens,
0: com sempre, últimament està la informació carregadeta, eh?
1: Sí, avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9, perquè parla Pedro Sánchez, i el sentirem després d'un ball de versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns, en fi, avui sabrem doncs més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo, doncs escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbu. Sabeu que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
3: Vinga!
5: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: els pets, que jo al capdavall, totes les històries que he sentit, al final, la que més em crec és que els pets es diuen els pets perquè sí, o Antònia Font, que de totes les llegendes que jo vaig sentir, algunes d'elles sexuals, al final, el que han explicat ell és que Antònia Font és una amiga seva, que es diu Antònia de nom i Font de cognom. Bé, el que ens preguntem, Laia, amb aquest nou estudi és, haguessin tingut la mateixa fama si s'haguessin dit d'una altra manera? Els pets, de fet, al principi deien condons adulterats. Quasi que van tirar per un nom més comercial a l'hora de triar els pets.
1: Sí. I això justament és el que es preguntava una empresa de naming que va encarregar un estudi i una mica va arribar a la conclusió, no us diré que no fos interessada, que el nom sí que fa la cosa i que decidir-se per un nom o per un altre doncs no només condicionarà l'èxit de la seva música, sinó també, i penseu, les vendes, per exemple, de samarretes. Segons quins noms posis, tu la samarreta transcendeix molt la música del grup, la portes, i si algú no sap que el grup existeix, doncs pot ser que es quedi senzillament amb el nom que posa la samarreta, no? És curiós el cas, per exemple, de les al·lèrgiques al pol·len, el grup que un podria pensar que va néixer amb aquesta voluntat d'homenatjar les L's geminades, per exemple.
0: I sempre ha passat que s'han complicat la vida, perquè sobretot perquè es van canviar de nom de grup, no?
1: Exacte, res més lluny, perquè el nom original del grup era en castellà, al·lèrgiques al

0: els grups no és tan evident, és a dir, o que es grasses no et diu tant del grup, o directament zo, ningú no et dirà, a veure, anem a escoltar aquesta gent pel nom que tenen. Tampoc per Manel, per exemple, no, no hi ha un referent comú que ens porti a pensar de què deu anar la música d'aquest grup, d'aquests grups, vaja. Doncs des de l'empresa Naming han analitzat diferents festivals de música a escala mundial i han agrupat els noms de les bandes en quatre grans grups.
1: Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
0: Mireu, comencem pels grups que tenen noms familiars o vinculats a un familiar o a un entorn molt proper. Fan referència, per exemple, a un parent, a un nom intrahistòric. Seria el cas de Deep Purple, per exemple, que es veu que és el nom d'una cançó clàssica de jazz i d'un senyor que es deia Peter DeRose, i era la cançó preferida de l'àvia del guitarrista, que era Ritchie Blackmore. Doncs a partir d'allà van posar Deep Purple al grup. Per tant, una vinculació doncs amb l'àvia d'un d'ells. A casa nostra doncs seria el cas d'aquests que sentim, Antònia Font, ho deia en Roger, o Charango. Jo no sabia que l'origen del nom de Charango, no sé si ho sabíeu, és perquè el Marcel Lázara tocava sempre de petit un instrument tradicional peruà que es diu així justament, charango.
2: Ah, carai, jo em pensava que era perquè com música de charanga.
3: Sí, també pensava això.
0: Doncs no, no, és un instrument peruà que es diu així, charango, que tocava en Marcel Lázara de petit i, per tant, doncs van posar el nom del grup.
3: Mira, ara que dius aquesta formació que els Deep Purple, que feien referència a l'àvia d'un dels membres, en Salva diu, sempre m'ha fet gràcia, ens diu el Salva al nostre grup de WhatsApp, els Liner Skyner. Es van posar el nom d'un profe d'ells que se n'han fotia del seu look.
2: Veus?
0: Veus, què és això?
3: I van canviar només una Y per motius legals, eh?
0: Mm-hmm. Doncs sí, veus, són aquestes bromes internes, no? Coses que fan referència, que tot segur que quan les expliquen no és xulo, hi ha un referent,
2: sí,
0: veus que
2: sí,
0: hi ha un
2: que
0: està buscat, exacte.
2: Sí.
0: O, per exemple, el dels Tiets, no sé si ho sabíeu, es van posar l'Oriol de Ramon i en Xavi Coca, es deien Tete, l'un a l'altre, Tete, sí. Tete, Tete, i llavors van dir, doncs ens posem els Tiets.
2: Doncs menys mal que ens van dir Tiets i no Tetes.
0: Sí. Eh?
3: Bueno, i no eren Tiets, no? Després ho van ser.
0: Exacte. Després ho van ser.
1: Sempre estigui jo, qui més estima, deixeu que estigui jo.
3: Mira, a veure on posaràs en categoria aquest següent grup. Els xuxos d'on són tradicionals?
0: De Girona. Girona.
3: Doncs ens diu en Ferran que a Banyoles hi havia un grup de punk que es deien Xuxo de Pus.
0: Ai.
3: És com el farcit és similar, no?
2: Bueno,
0: ai, diferent.
3: Bueno, els que sentim de fons suposo que és posar-te de nom al teu ídol. Si t'agrada l'escriptor Yukio Mishima...
0: Exacte, noms culturals fan referència a moments històrics, a moments del cinema, a noms de la literatura. És el cas, per exemple, d'Iron Maiden. El nom se li va acudir al baixista i fundador Steve Harris mentre veia la pel·lícula L'home de la màscara de ferro. En un moment de la pel·lícula apareixia un instrument de tortura anomenat donzella de ferro, que consisteix en una mena de sarcòfag amb claus al seu interior. Un nom que, diuen, encaixava a la perfecció amb aquest enfocament de rock dur i sinistre.
3: Jo els vaig descobrir els Mortadelos, les donzelles de ferro, aquests sarcòfags amb punxes
2: és
3: per
2: veritat.
3: Torturar algú, que històricament no van existir mai, però mira.
0: Doncs mira, en el món de la ficció
3: sí.
0: I mira, d'això n'han begut aquests grups. A casa nostra, per exemple, un papa o Masoni, són dos noms que apareixen en còmics.
3: És com un nen aborigen nord-americà, que és un còmic també de l'època d'Astèrix i companyia.
0: Exacte, del mateix autor.
3: Ah, mira, del Goscinny també.
0: Sí.
3: I el Masoni, bueno, les Masoni sortien a l'anime Capità Harlock, que era una mena com de venusianes, unes enemigues, unes extraterrestres que eren com les dolentes de la pel·lícula.
0: Doncs mira,
3: les Masoni són boniques, però no són dones. Era una mica que t'enganyaven en aquest rotllo. Recordeu aquest passatge, oi?
0: En Jaume Pla o l'Adrià Puntí doncs devien tenir doncs, els teus mateixos referents a nivell de còmics, si més no, eh? La Ludwig van, no cal dir-ho, fa referència al compositor alemany, o Mishima, el que dèiem, el pseudònim d'un escriptor japonès.
3: La vida. Tothom que digui la Ludwig Bang, que ho pot deixar de dir ja, eh?
0: Sí.
3: És Bang.
0: Mireu, ara anem pels noms de recurs, aquells per sortir del pas, el que dèieu, eh? Poso una cosa improvisada i ja, si un cas, si tenim èxit, ja ho canviarem. Fan referència, doncs, a això, a aquesta pluja d'idees sense cap referent. També poden ser noms pràctics, com, per exemple, Guns N' Roses, que va sorgir de la unió de dues bandes de Los Angeles, L.A. Guns i Hollywood Rose. Quan es van fusionar, van combinar els noms de totes dues formacions i una mica endavant.
2: És practicitat.
0: Exacte. També seria el cas de Figaflaues, no sé si ho sabíeu, no tenien nom i una amiga els va dir, és que tenia un so que podria ser dur, però és una mica figaflor. Va dir, doncs mira, de figaflors, figaflaues.
2: Ah, carai.
0: Figadilla, saps? O el que dèiem dels Pets, eh? Van fer la votació, els Pets va ser l'únic nom que no tenia cap vot.
2: Ah, va ser per aquí, això.
0: I tant, el
2: molt
0: que
2: bé,
0: van triar.
2: Molt bé.
1: Ser bonic, el cel més blau, rosa clar, d'envolar, fa pensar en aquella
2: olor. I això que són noms de planetes?
0: No, són els acrònims. Aquí trobaríem els ABBA. A casa nostra tenim la Pau Gang, per exemple.
3: Els ABBA, que es deien així, a BBVA.
0: Sí, els noms de pila de cadascú.
4: Ah, clar, clar.
3: S'ho van pensar zero, aquest.
0: El de Pau Gang, com us dic, prové de l'acrònim de Pretty as White Niggas.

0: o bé el grup de hardcore i metall COP, que també venia de columna Odi Proletariat. En el cas de la Venus, no és un acrònim exacte, però sí que pren una vocal i una consonant del seu nom i dels seus dos cognoms, Valèria Núñez Saurí.
1: És un paracrònim.
0: Exacte.
1: La Valèria Núñez Saurí, que s'ha dit Venus.

0: els experts i cap.
1: Parlem de tipologia de persones, una secció que
2: sí,
1: no ha mort.
2: Mai no, no ha mort, no ha mort.
3: Sí, oients, ara sabreu quin tipus de persona sou segons reaccioneu al final de l'estiu.
2: Segurament sou totes. Bueno, jo crec que podria identificar-me amb alguna part del meu subconscient amb totes les que diré, però jo crec que tothom té una tendència molt clara. Us podria dir que d'entrada sóc aquesta.

0: Què vols aprofitar?
1: És el moment del remordiment.
0: Ah, val. La recta final de l'estiu per fer una mica de valoració de com ha anat tot plegat, no?
1: Bueno, és el moment de dir, és que realment jo volia fer això, això, això i l'altre, volia quedar amb aquesta persona, volia anar a veure aquest, volia anar de visitar aquest altre i no m'ha donat temps. Llavors ara és anar rascant. Com... Bueno, i el primer cap de setmana de setembre què feu? Ah, no, és que no ens va bé perquè no sé què, perquè no sé quan... Tots són remordiments i, a més, hi ha una crisi existencial de la parra, que ja la desenvoluparem una mica més endavant. Però clar, és aquest moment de tristesa absoluta, de dir, és que ara m'he d'esperar 9 mesos a que torni a fer aquesta calor i, aquesta, i que hi hagi aquestes vacances.
0: Home,
1: també
0: dic
1: que és tot una mica prematur.
0: Per Nadal perquè... no pots tornar a quedar? No pots?
1: Quin és per Nadal? Jo t'estic parlant del temps.
0: Sí. Ah, val.
2: Però Laura, també t'he de dir que amb aquest canvi climàtic que tenim a sobre, tranquil·la que el novembre...
0: O sigui, una onada de calor que ens ho diuen abans.
1: Ara de tornar a fer 35 graus, oi, aquesta setmana.
0: No, 35, 37 i 39, aquest cap de setmana.
1: No es pot aguantar. Bueno, Amaral, que sàpigues que sí que queden dies de verano i sembla que per molta estona, per tant...
2: Sí, per desgràcia, fins i tot.
1: Anem cancel·lant una mica aquesta actitud i aquesta cançó que és horrorosa. O sigui, de veritat, jo la passo cada cop que em surt perquè dic, no es pot ser més tallavenes a la història de la música. Seguim amb gent que crec que sí que està una mica contenta de que s'acabi l'estiu.

0: estem parlant, sobretot, de gent que té criatures, jo crec. Però també d'aquesta mena de persones que també puc arribar a entendre força bé, necessiten una mica d'ordre, de rutina. Jo, sincerament, ja estava molt cansada del que era aquest caos d'horari, de calendari, que no sabies on era la gent, que tothom estava, que si al seu poble, que si de vacances amb els amics, o que si amb la seva família, no sé on. O sigui, jo necessito estar a casa meva, però no només jo estar a casa meva, sinó saber que tothom està a casa seva i que tothom
1: rutina,
0: està al seu lloc de treball.
1: Rutina.
0: Necessito pensar on és la meva amiga Júlia i saber que està treballant al teatre on treballa i no haver de pensar, ah, no, és que ara està a Calaf ell perquè la seva àvia no sé què. No, és veritat.
2: És com tot que has de pensar molt. En canvi, quan tothom està al seu lloc, tot al seu calaixet i tot allò, és més com fàcil de trobar, com és normal.
0: Exacte, tothom endreçadet, tothom al seu lloc de feina, la canalla a l'escola, jo necessito que el meu cap torni a tenir aquesta seguretat. Després portem 2 mesos aquí i ara estem fins a...
2: Això també és veritat.
1: Això sempre passa.
0: Però ara sí que hi ha un punt d'il·lusió, no? D'això de comprar el material escolar, a mi això m'encantava.
1: Sí.
0: M'encantava, tio.
1: Aquelles llibretes noves, aquella olor.
0: Forrar llibres. Ja es fa, encara es fa això de forrar llibres.
1: No, ara s'encarrega la gent.
0: Bueno, primer que no hi ha llibres.
1: Això tu no tindràs llibres. Jo en tinc 15 que m'han costat una pastissa.
3: I no ho feu.
0: No,
1: ho encarreguem.
3: Aquí?
1: A la llibreria.
0: Que te'ls forra la llibretera, els llibres.
2: És l'esclavatge, vull dir, els romans, al costat del teu.
0: S'està perdent tot. Les tradicions, els costums, el romanticisme.
1: Bueno, es va decidir així després que jo proferís tota mena d'insults als llibres perquè me quedaven molt bollofes, i aleshores, doncs, la meva parella em va dir, escolta, saps que hi ha un lloc que ho fan?
3: És que potser sí que mola, perquè potser són una mena de tresines que fan economia submergida.
1: Exacte.
3: I forren llibres.
1: Ja t'ho dic jo. Sèrio, mare,
2: també t'etiqueten la roba de les criatures? Et posen l'etiqueta?
1: No, això ho fan nosaltres. Em vols deixar en pau? La confessió s'havia acabat, oi que sí?
2: A berenar també els l'encarregues, que és fàcil.
0: Lamentable.
1: Una nova cosa, va.
0: Seguim amb gent que no se li acaba l'estiu, de moment. Per què?
2: Oh, quina sort.
0: Perquè són els pesats dels collons que fan vacances del setembre.
4: Qualsevol d'agost.
0: Gent que, a més, es creu moralment superior per agafar-se vacances del setembre com si no fos una cosa pràcticament obligada per doncs, la gent que porta la seva oficina o el seu comerç o el que sigui, on sigui que treballen, que els obliga a agafar vacances del setembre perquè probablement a l'agost han de tenir personal. Llavors, nois, a mi em sap greu, però no em feu cap mena d'enveja. Jo ja sé que vosaltres us motiveu molt, us esforceu moltíssim en explicar per què és molt millor fer vacances al setembre, perquè no hi ha ningú enlloc, perquè les coses són més barates, la gent no et molesta. Jo ja sé que sou feliços i jo me n'alegro, sincerament, però no intenteu humillar-nos a la resta.
1: Exacte.
0: O sigui, jo he estat molt feliç fent vacances a l'agost, podent anar a les festes majors xules, tal. Al setembre no trobaràs ningú, doncs molt bé, doncs quin avorriment. No, jo què sé, ja us ho fareu.
1: Ah, potser per cert, et plou perquè, clar, és setembre.
0: És veritat.
1: Es veu que a l'agost no plou tant.
0: Al setembre sí que hi ha riscos.
1: Ai, amb aquella rabieta, saps? Continguda.
0: Sí. I a més hi ha moltes coses que ja han tancat al setembre.
1: Ah,
0: a mi hi ha alguns xiringuitos que m'agrada molt anar, que ara ja aquest cap de setmana fan l'últim dia de temporada.
1: Els restaurants comencen a tancar ja, Per alguna cosa et sortirà tot més baratet.
2: Home, a mi em sembla sempre enveja per una qüestió que quan tu tornes ells se'n van. Això és l'únic que em fa enveja.
1: Sí, això sí.
0: Sí, però no, jo penso igualment que hi surten perdent. Per cert, no n'hem parlat, però per mi, finalment, després d'haver vist com ha anat l'estiu musical en aquest país, cançó de l'estiu per mi aquesta, eh?
1: Ah, sí, un dia qualsevol d'agost?
0: Et diria que sí, mira què et dic.
1: Doncs la DJ Trapella ens va dir que era A la fresca.
0: Sí,
1: amb un any de diferència es veu que és la que més ha estat
0: dius,
1: celebrada.
0: Marta, però què
1: sí,
0: dius, Marta?
1: Sí,
0: surt
1: sí.
0: De la cova.
1: Doncs ens va dir això, eh?
2: Ens va dir això, ella.
1: I potser ens sap una mica més de tu de música, eh?
0: A veure, no. També potser té una visió una mica esbiaixada perquè és una tia que es dedica a punxar.
1: Potser sí.
0: Quan tu estàs punxant de festa, el que vols escoltar és Yo quiero bailar toda la noche, que és una cançó del 2001.
1: També és veritat.
0: Saps?
1: Potser és aquesta la cançó d'aquest estiu.
2: No, sí. És veritat que, clar, ella diu el que ho peta més en aquell moment. No vol dir que sigui la cançó nova que la gent més s'ha posat.
1: No,
2: és
1: no, això no.
0: Ja et dic, jo aquesta l'he sentida de força i, a més, és bastant de consens. O sigui, molts tipus de gent diferent. No com els catarres que dius pares, clarament, sinó una mica de
2: molt
0: diversitat
2: bé,
0: generacional. Seguim amb un altre tipus de persona que penso que sí, que clarament em representa.
1: Què t'estàs ballant a sobre?
0: No, però hi ha una manera molt fàcil d'intentar fer veure que no existeix el setembre, que és seguir tota la roda de festes majors que comentàvem ahir. I dir, bueno, aquest cap de setmana on toca? Vinga, tothom cap a Olot. Vinga, tothom cap aquí, cap allà.
1: Home, i ajuda que dues de les grans, la Mercè i Santa Tecla, són justament
0: són
1: a finals
0: moltes,
1: de setembre.
0: Que, clar, realment t'ajuda a no acabar de desconnectar mai d'aquest ambient festiu i tradicional i folclòric, que ja sabeu que és la meva passió. I m'he d'organitzar una mica perquè no vull que m'agafi desprevinguda, perquè, clar... És aquell, és que jo no sé com ho feu. Comenteu-nos al grup de WhatsApp dels experts com combineu la gent que treballeu amb les festes majors de setembre
2: morint,
0: del vostre
2: morint,
0: poble.
2: Ja t'ho dic, t'ho explico.
0: Anava a dir-te, tu tens un llinars, teniu festa major al setembre?
2: Sí, no, no, és un crim. És un crim, això no pot ser, i morirem. Si jo
0: morirem.
2: Si moro, serà, ja ho sapeu, jo, no us enganyo.
1: Però ho sabrem perquè tocaran les campanes.
2: Exacte, a mort.
1: Com fan les campanes de morts?
2: Sí, dong, dong.
3: El meu cas és pitjor perquè he de treballar a la festa major de Tarragona i la de Barcelona els dos dies.
1: Hosti, noi,
0: clar, no. Jo tinc la sort que en realitat no m'importa tant la festa major de Barcelona ni la de Tarragona, perquè no són llocs que jo tingui un gran arrelament, però quan realment vols viure una festa major allò amb passió, de cada dia anar a tots els actes, anirem al
2: vermut
0: electrònic i les sardanes i tot, com ho fas?
2: Només una dada. Estem organitzant un acte que comença un diumenge a 2:15 de la nit, comença i dilluns aquí serem a les 7.
3: És la ràbia de Llinars.
1: Et volem ben fresca,
2: és un, concurs superfantàstic que es diu Estirada de Llengua.
1: Molt bé.
3: És d'enrotllar-se.
2: Tenim 15 grups participants. No, és de llengua catalana.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, què creieu que està organitzant la Laia?
2: Escolta, té una pinta excel·lent. Us convido tots a participar-hi i a venir-hi.
1: Va, i l'últim grup, l'última tipologia que ens havies preparat.
0: L'última tipologia és gent que... és que ja d'entrada no li agradava l'estiu. Llavors, que s'acabi una mica se la pela, perquè ells el que volen realment sentir i ja estan comptant els dies, és això.
1: Home! Perdona!
2: Quin tipus de gent és, això?
1: A l'agost ja s'estaven instal·lant en alguns carrers les llums que s'acabaran encenent d'aquí un mes i poc.
0: No, ja tinc un amic que cada cop que la temperatura... Un amic que tenim tu i jo en comú, Sergi, per cert, que cada cop que baixa la temperatura dels 20 graus m'envia una nota de veu dient-me... El sents? El pots olorar? Ja és aquí l'hivern. Aneu traient totes les bufandes i tots els abrics, perquè ja és aquí la millor època de l'any. I jo a punt de plorar, perquè a mi m'encanta l'estiu. Jo li faig el mateix a la primavera, evidentment, cada cop que el termòmetre puja per sobre de la temperatura habitual.
2: Sí que és que hi ha gent que està esperant tancar-se a casa amb els jocs de taula i la manteta. Això hi ha gent que ho està esperant
1: molt fort. PortAventura, d'aquí una setmana i mitja, ja comença a instal·lar tot allò de Halloween.
0: Sí, ja, temporada d'invierno, anem tots a buscar la Nora.

0: Aquest dia lluminós i assolellat, es preveu alçades de calor, una ala de calor per d'aquí pocs dies també, Laia.
1: Ja, fins al cap de setmana, i diuen que fins dilluns o dimarts.
0: Uau. Bé, doncs tenim aquí alguns comentaris dels oients que clamen un retorn. Mira, diu en Ferran, diu que divertit va ser la Rita Oller quan va dir he descobert en Dan Peralbo,
1: sí,
0: o he descobert un grup...
1: Big Band.
0: Que... I diu, exacte,
1: jo vaig flipar.
0: He descobert un grup que es diu la Ludwig Band. I el Toni diu, jo ja la trobo a faltar. I en Jordi, que diu, ha renovat la Rita Oller? Doncs efectivament, sí, sí, bon dia, Rita.
2: Sí. Bon dia, com esteu?
0: També lloen el teu coneixement de l'art dramàtic.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies.
0: I la teva habilitat com a quasi llicenciada de l'Institut del Teatre. Abans ens deia fora antena que li falten 320 crèdits.
2: Mentida.
0: I el TFG, bueno, uns quants.
2: Uns quants.
0: I el TFG A de G de Heri Servinova, o a Javi and the Boogie, quan ja l'hagis entregat, doncs ja ho tindràs tot. Bé, doncs, parlem de teatre, entre altres històries, has anat a Tarragona, perquè avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, te n'hi vas avui en directe, i també havíem llegit novetats sobre la sala Texas. Per on vols començar?
2: Sí, mira, començarem per novetats, i és que ahir van sortir nous espectacles a la cartellera del Teatre Tantarantana i el Texas. Llavors, a mi hi ha coses que he vist algunes en primícia i que ja us puc ni recomanar així d'entrada. Una és A la Vall, que és escrita per l'Oriol Morales i Pujolà, i dirigida per en Joel Quesada, que a mi em va recordar molt aquesta narrativa sobre la natura en el teatre, que em va semblar molt interessant. Ja us en parlaré amb més deteniment, però el que sí que us recomano d'entrada és que feu un cop d'ull a la nova programació, que és molt interessant. D'altra banda, al Texas també hi ha coses molt interessants, algunes que em creen molta curiositat, com els monòlegs de l'Oye Sherman, el retorn de Firefly de la Calòrica...
0: Aquesta l'han fet un munt, però segueix...
1: Sí,
0: un...
1: sí, és de les que va fer primeres, o que van fer una mica, no dir famosos, no ho sé, però no, de les obres clàssiques de la Calòrica.
2: Sí, i llavors tenim l'oportunitat de veure-la, perquè jo, per exemple, l'he llegit, però no l'he vista, encara que porti mil anys en cartellera. Sí, sí, mira.
0: Jo l'he vist, però no l'he llegit.
2: Ah, doncs mira, fem un
0: test.
1: Jo ni l'he vist ni l'he llegit.
0: Però t'estàs segura que és de les més famoses?
1: Sí, perquè és el que em va donar a conèixer a mi la Calòrica sense haver-la vist, imagina't.
2: Imagineu, doncs això, podreu veure-la al Teatre Texas. Llavors, també feu una ullada i la setmana que ve en parlarem amb més deteniment, perquè avui hem de parlar del Festival FIT, que és aquest festival que es fa a Tarragona, que és la seva 13a edició, on es fa una aposta per les noves dramatúrgies, les arts escèniques contemporànies, a molts espais diferents de la ciutat i no només els estrictament teatrals. És a dir, que si aneu per la ciutat, segurament us trobareu una corrua de gent fent alguna activitat artística, que això ja posa de bon humor només despertar-se.
0: Com hi vas? Amb quin tren?
2: Tren? Vaig amb cotxe. Oh! Vaig com a persona ben privilegiada amb el meu cotxe.
1: Bueno, ben privilegiada, les embossades que et trobaràs. Sí, bé, sí. Ànims, en tot cas.
2: Enveja, això és pura enveja. Clar, ells estan aquí al matí, no hi poden anar. Però bueno, vosaltres, si algú hi pot anar o es pot acostar, va, allà ens trobarem.
1: Quan ho expliques?
2: Jo us enviaré fotos, no patiu.
1: Gràcies.
2: Llavors, a mi em sembla molt interessant perquè en 4 dies es fan 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, sopars, sessions musicals, és a dir... Hi ha una oferta ben diversa i que jo crec que també aposta per entendre les arts escèniques no només des del prisma de la representació, sinó també el debat. Llavors, anem-hi. A part, per què? Per què aquest festival a mi em sembla molt important? Perquè té un compromís també amb la descentralització cultural. Llavors, també estén la seva programació a Vilaseca i la Canonja. Llavors, hi ha una cosa que es diu BusFit, que connecta totes aquestes poblacions i altres municipis del territori, com el Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià. Llavors, de 9 espais diferents de Tarragona i 2 municipis FIT, podrem trobar totes aquestes propostes. Aquest any el lema és el talent torna a casa i recupera artistes i companyies d'èxit que van créixer en aquest mateix festival i que aquesta vegada tornen amb propostes noves. Per exemple, jo tinc moltes ganes de veure Bomba Va de la Glòria Rivera, que
1: ja... Cabaret, oi? Hem dit.
2: Exacte.
1: Sí.
2: I que és el seu tercer projecte escènic i aquest any té com aquesta investigació sobre la festa i la guerra com a objectes d'estudi, que a mi això ja em sembla molt interessant com a punt de partida de posar aquests dos elements en qüestió.
0: A mi sempre m'ha agradat el concepte de revista, perquè és com molt general, però és tot un gènere, no?
2: Exacte, és que parlem també d'un gènere, no? D'una manera d'entendre i de fer teatre, i això, i a mi, només per això, ja crec que és una bona aposta per anar a veure dins aquest festival al FIT. Llavors, tenen una pàgina web molt ben feta, que jo sóc molt fan de les pàgines web, quan estan ben fetes és un plaer,
1: sí,
2: navegar-hi.
1: Sí, perquè sobretot compares amb les que estan mal fetes on no trobes res, que et poses bastant nerviosa, i per tant, quan les pàgines web són aclaridores i pràctiques, un 10.
2: Intuïtiva, divertida, clara, mireu-la, si podeu. I si no, els podeu trobar també a través de les xarxes com a FIT, amb dues T's, Cat. Llavors, això ho organitza l'equip de la Sala Trono, voluntaris, també, que jo crec que se'ls ha de felicitar per
1: aquesta
2: primera edició.
1: Clar, que la gent s'impliqui, és molt xulo això, perquè al final estàs implicant la societat en la cultura, que és el més important.
2: És a dir, la mateixa ciutat està allà donant-se veu a nivell artístic i cultural. Per tant, aprofiteu i aneu-hi, però és que, a més, hi ha entrades per Cultura Jove, així que no us ho podeu perdre. I també, parlant d'un altre festival, tenim Fira Tàrrega. Us aviso amb temps perquè falta una setmana per l'experiència, per mi, que dona inici a la temporada teatral catalana. I això comença el dijous 10 fins al diumenge 13 de setembre. Llavors, és a Tàrrega, és una experiència completa. Jo hi porto anant 4 o 5 anys, és divertidíssim, pots anar a acampar allà, 15 euros 4 dies d'acampada.
1: Home, això és regalat.
2: I camines també per tot arreu seguint la mateixa lògica i tot està ple d'arts escèniques. És un plaer i a part hi ha també molts espectacles que després veurem en cartellera i allà els podreu veure en primícia o també hi ha espectacles que es recuperen. És a dir, que és un lloc molt interessant per conèixer ben bé què s'està movent a nivell d'arts escèniques en el nostre
1: territori.
2: Molt bé
1: també per Tàrrega, perquè trobo que van ser pioners en descentralitzar la cultura arreu del territori. Ara ja gairebé ho fa tothom, però al seu moment, quan va aparèixer Fira Tàrrega, no hi havia tants esdeveniments culturals d'aquesta alçada repartits arreu del territori amb vocació nacional de país. I trobo que Fira Tàrrega sí que ho va ser des del principi, s'ha consolidat com això i ha fet escola per molts altres esdeveniments que han descentralitzat la cultura, i trobo que és molt, molt important, no?
2: Jo penso que és un dels referents més importants, que ara també és un lloc on també els espectacles també, en certa manera, es difon. Hi ha també un mercat, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
2: Vull dir que també és una estructura molt peculiar.
1: Sí.
0: I com a fira et farmejaràs uns quants espectacles per anar-los explicant durant tota la temporada? És a dir, te'n juntaràs uns quants?
2: Voleu que ho faci?
0: Sí.
2: Imagineu, no. Sí, i tant. Hi ha moltes propostes molt interessants i us recomano que us hi passeu, si podeu, ni que sigui un dia, pujar i baixar, també és una molt bona experiència.
0: A més, no està tan lluny, no?
1: Què vas? El qui no va dir tiro de pedra, però no has de poder dir això, no? Però aquí al costat.
0: No, m'havies de dir que els llocs no estan a prop ni lluny, que és Tàrrega, és Tàrrega, és igual.
1: Clar, pels de Cervera és el tocar.
0: Ara,
2: doncs vinga, gent de Cervera, som-hi. I ara us presentaré un grup de música que arriba entrepitjant fort i que es diuen Muniats. No són bé.

0: divertits, frescos, jazzístics i romàntics, però sobretot
1: originals,
0: de Vic.
1: Eh?
0: Sí, també sí, és una cosa que veiem reiterades en les seves cançons. Aquest grup, que és nascut de la mà d'en Gil Codina i l'Edu Vergés, sorgeix amb l'afany de desmarcar-se de les tendències urbanes i ultraprocessades d'avui en dia. I, per exemple, com amb aquesta cançó, que és Amb els teus ulls blaus.

sol, funk, jazz, blues, hip-hop, ens intenten fer ballar i us recomano que els escolteu i també que seguiu les xarxes on es diuen @muniats. I també us presento l'última cançó, que és Let Me Know.

4 notícies científiques que desconeixia i que m'ha fet pensar i si pot ser encara amoïnar-me una mica més. És la relació entre les altes temperatures i l'increment, això potser no t'ho esperes, Roger, de la violència. Una anàlisi publicada per Environmental Health Perspectives que conclou que les temperatures elevades s'associen de forma consistent amb majors taxes de criminalitat, especialment de caràcter violent. I es fixa, a més, en un cas concret, en el de Finlàndia, on la temperatura ambient va explicar, sembla, un 10% de l'augment en la taxa de crim violent al llarg de més d'una dècada, amb un augment d'un 1,7% per cada grau centígrad addicional. És a dir, a més calor, doncs, més violència. Una altra anàlisi, en aquest cas de 44 ciutats nord-americanes, això va ser entre 2005 i 2022, va concloure que el risc de ser víctima d'un delicte era especialment alt en aquelles localitats on les temperatures es desviaven dels seus registres històrics i arribaven a màxims de calor. Per què passa això, no? Quina és l'explicació? Doncs mira, d'una banda, hi ha la hipòtesi del que s'anomena temperatura agressió, que es basa en el fet que la calor sembla afectar directament la fisiologia cerebral, de manera que les temperatures altes generen diverses molèsties, estrès físic, alteren l'equilibri hormonal, modifiquen els processos relacionats amb la regulació emocional i, a més, el mal l'estat tèrmic redueix el que seria la tolerància a la frustració i, per tant, augmenta la impulsivitat. És a dir, que sembla que el cervell calent gestiona pitjor els conflictes. Alguns estudis recents apunten fins i tot canvis en el que és la connectivitat neuronal i també en els sistemes químics relacionats directament amb l'agressivitat. De l'altra banda, també hi ha la teoria de les activitats rutinàries que suggereix que quan fa calor la gent surt més, canvia els seus hàbits, augmenten les oportunitats, per dir així, de trobada entre potencials agressors i possibles víctimes. De fet, als Estats Units, el Bureau of Justice Statistics va constatar que les taxes de violència en parella són significativament més altes a l'estiu que no pas la resta de l'any. I un equip de científics ha confirmat que això no passa només en les persones, sinó que algunes espècies d'animals es poden tornar fins a 4 vegades més agressives quan les temperatures augmenten diversos graus per sobre de les habituals. Per exemple, hi ha uns peixos d'aigua dolça que, si els han sotmès a temperatures fluctuants, han mostrat més atacs, més mossegades contra els seus companys de banc de peixos. O també hi ha les formigues alpines, que estan acostumades a les regions més càlides, que han exhibit nivells superiors d'hostilitat davant de no pas d'individus d'altres colònies en regions més temperades. Per tant, hi ha també documents de respostes semblants en ratolins, en rates, en alguns primats. Per tant, és realment biològic aquesta resposta més violenta, més agressiva, quan el context és d'aquestes temperatures tan incòmodes, de temperatures extremes de calor. Afegim, doncs, una problemàtica més a les onades de calor.

0: Flash, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Avui us porto un parell de notícies curioses curtetes. Si de vegades sentiu que us falta inspiració, sapigueu que el Mago Pop se n'ha anat fins a la NASA per trobar-la. Caram.
2: A veure. Té pasta aquest tio, eh?
1: Sí. Antonio Díaz ha visitat el centre, el Johnson Space Center de la NASA, a Houston, per preparar un nou espectacle que preveu fer en estadis. De fet, el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte del Mago Pop. A la NASA el van rebre amb la salutació Welcome to el Mago Pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir aquelles missions especials.
2: Caram. Jo crec que a vegades no ens donem compte de no sé, la fama que té aquest paio, eh?
3: Sí, s'ha de dir que...
2: A nivell global.
3: Sí. No li va malament, diguéssim.
2: No, la veritat és que no.
1: No sé jo.
3: I aquests de la NASA també deuen estar contents que els vingui a distreure algú de tant en tant, que no sigui del seu gremi.
2: Estan com avorridots.
1: I atenció, perquè els gironins estan passant un calvari amb el campanar de la catedral. Resulta que no marca bé les hores. Ho fa amb dos tocs menys.
2: De fet,
1: veu que quan són les 8,
2: sí,
1: doncs la campana només sona 6 vegades.
3: Hosti, això sí és un problema, però això, que jo sí que faig cas,
4: ja, això. Això t'acostumes, és com aquella gent que no canvia el rellotge del cotxe. Diu, i és que ja estic acostumat. Llavors, els gironins, quan toquin 6 gongs, digueu, són les 8, ja està.
1: Ja, però és que si són les 2, clar, no fa cap toc.
3: No.
2: I quan és la 1?
1: Ja, tampoc.
3: I a més, que hi ha el tema dels quarts i tot això, i quan toquen a morts, jo trobo que no és una cosa que puguis acostumar-t'hi, o sigui, és una cosa que ha d'anar... Jo els conto, i vas d'anar bastant quadrat.
4: Però quina catedral tens a prop, tu?
3: No, és que les esglésies són catedrals també tenen campanes.
2: Quan és la una, deu tocar 11 cops.
4: Doncs ja està, és acostumar-s'hi.
3: Que no.
1: Això sí que no m'he trobat la notícia,
3: eh? Nosaltres fes sumes quan estàs escoltant les campanes.
2: Per cert, i gironins, dieu-nos, què està passant, per favor?
3: A l'estiu és quan més sents les campanes, perquè és quan tens sempre obert. Per tant, és fatal.

0: que el punt de partida sempre és una dada, una xifra. Avui, Laia, per parlar de sociolingüística, de quina xifra partim?
1: Doncs mira, que el 50% dels catalans del final del segle XIX eren monolingües, no entenien el castellà. Efectivament, ho diu un estudi sociolingüístic del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Què ens diu la recerca històrica exactament? Doncs mireu, que si bé els intents de l'estat espanyol, no és cap novetat, són, des de sempre, imposar el castellà arreu del territori, sigui de grat o per força, doncs la societat catalana es va poder mantenir en bona part monolingüe durant tot el segle XIX gràcies als dèficits d'un sistema d'ensenyament obligatori espanyol molt deficient. La llei que se n'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano, però segons aquest estudi doncs va ser una llei molt deficitària. S'hi van destinar molt pocs recursos, molt poques infraestructures, també coixejaven els plans d'estudi, la preparació dels docents.
2: No de... com ara, que en PISA tot va superbé.
1: És que, mira, a vegades no, tot va, té un bé i un mal.
2: Sí.
1: D'aquesta manera, el poc prestigi i els escassos resultats expliquen que realment l'índex d'analfabetisme es trobés fins ben entrat al segle XX a nivells altíssims. És a dir, un sistema o una llei que intentava això, procurar l'alfabetisme per tothom o alfabetització, doncs va ser un absolut fracàs perquè no es va dotar dels recursos necessaris.
0: Sí, un dubte que tinc jo. Això que dius, aquesta dada tan interessant, d'altra banda, no se sabia ja, vull dir, al segle XIX, la majoria de gent del món parlava una llengua que era la seva i ja està.
1: O sigui, no, ara t'explicaré que França no era així, per exemple. És a dir, això va fer que la penetració del castellà als territoris no naturalment castellanoparlants fos molt baixa i sempre condicionada per la classe social. Sí que no estem parlant ni de documents oficials ni de la classe alta i benestant, eh? Parlem, doncs, del poble. En canvi,
0: els
1: a la teva
0: rics,
1: pregunta...
0: Els rics no els hi costava massa canviar de llengua, no?
1: No, els rics sempre ho han tingut molt clar, això. Sigui com sigui, Roger, per exemple, a llocs com França, la uniformització lingüística va ser molt més eficient i més prematura. Més o menys a la mateixa època, a finals del segle XIX, la Tercera República Francesa va utilitzar amb molta més vehemència l'escola per erradicar els dialectes i les llengües com el bretó, com l'occità, com el català, i com ho va fer? Doncs castigant durament els alumnes que no parlaven francès i posant professorat de París arreu del territori amb un, que coneixia la llengua perfectament i, per tant, podia aplicar aquestes mesures de càstig.
2: Sí, van repartir regles per tot arreu per picar les mans als nens,
1: sí,
2: que parlaven
1: regles,
2: llengües que no
1: fossin
2: la francesa.
1: I llibretes bones i llapisos, de manera que la gent va entendre que l'educació i l'alfabetització anaven de la mà del francès, i a més va ser una expansió territorial real i, per tant, doncs, va ser molt més efectiva.
0: No està mal pensat, tampoc, per part de França.
1: No, clar, digue'ls-hi tontos.
0: Amb el territori euskoparlant també va passar, que no l'has dit?
1: Sí, també. De fet, en el cas de França, l'Església també hi va anar de la mà, va tenir un paper molt rellevant. De fet, fins i tot anteriorment, al segle XVI, ja va decidir l'Església dels Hugonots fer servir la llengua francesa per la litúrgia. Fins i tot a Occitània, és a dir, allà el francès era tan incomprensible com el llatí, i tot i així els van imposar anar a missa i escoltar la litúrgia en francès.
0: Els hugonots eren els protestants, no? Vull dir, van incorporar el francès de la litúrgia abans que els catòlics.
1: Exacte, sí.
0: Bueno, té lògica.
1: Sí. Però sigui com sigui, el segle XIX va ser quan aquesta vara va arribar i l'ensenyament, un bon ensenyament, fins i tot podríem dir, que realment equilibrava la població, això sí, en francès, doncs va arribar a tot el territori i va ser molt més efectiu que no pas, doncs, una mica per sort nostra, aquí, que eren una mica incompetents, doncs, els que ho havien d'aplicar des de l'estat espanyol.
0: És la dada que avui ens ha llançat la Laia per aprendre més de sociolingüística i d'història en general.
3: Els experts, ICAT.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui, al Worse Than Ever, obrim una subcarpeta que ja hem tocat més d'un cop. Diversos cops havíem fet cerca de cançons que feien onomatopeies, com lo-lo-lo, la-la-la. Avui obrim una altra, que és cançons que fan na-na-na. I per damunt de totes trobaríem aquesta. Ah! Na, na, na, na, hey Jude, o aquesta altra més propera en el temps, de la cantant italiana Gala, Freed from Desire. Però, i en català, tenim cançons que fan na, na, na? Doncs sí, Doctor Prats ha fet na, na, na. L'únic que vull és cantar. I els Oques Grasses també han fet na, na, na. Avui viatjarem 30 anys enrere, fins al 1996, per anar a trobar un grup que es deia Glaux, que tenia cançons com Els teus ulls glaucs. Els teus ulls glaucs. Amb la qual, aquesta cançó, per exemple, vaig aprendre que el glauc és un color.
2: Sí, anava a dir...
1: Jo no
2: obligatori treure el diccionari.
1: Sí, sí, sí, un verd blavós tirant a gris. Doncs els Glaux, aquest grup comandat pel Jofre Bardagí, cantant que feia tremolar més la veu que en Joan Manel Serrat, que ja és dir, ens va deixar una cançó que feia nananà i, és més, convidava a cantar nananà quan no seguies en donar una lletra com la que sentireu tot seguit, carregada de metàfores, de contes, que no sabies ben bé d'on baixaven ni on volien anar a parar, i amb una intro que semblava més de rockabilly de Tennessee que de Begur, el poble d'on va néixer el grup. Aquí la teniu, es diu Històries Curtes. Potser sona.

¡Ya son las 7! Va a Llevat, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: arribat al matí, ja són les 7:02 i comptem amb la vostra presència, estimats oients experts, per aquesta nova hora de ràdio aquí cada matí a ICAT, els experts, amb música com la que ens canta la cosina fent ciroll. Amb ella anem engegant, aquí amb la companyia també de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui que és dijous 3 de setembre, bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dijous.
0: I ens interessem per saber aquest dijous a quin temps farà Gemma Puig.
2: Ah, calor.
3: A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral. També temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus. Sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: Clar que sí, és setembre, però 40 graus, fot-li 42
0: graus.
2: Gaudiu,
0: oients, gaudiu de la calor que d'aquí 4 dies estareu dient em moro de fred.
2: Sí, home, sí.
0: Ens saluden els oients, en Marc, que ens diu bon dia. Bon dia, Marc.
2: Bon dia.
0: L'usuari Terra Lliure, que ens envia el típic gif de bon dia.
2: Bon dia.
0: És com molt familiar que t'enviïn un gif per saludar-te.
2: I tant.
0: Ens saluden Jordi. L'Aixa diu bon dia, penya.
2: Ei, penya.
0: La Marta és un emoji d'avió. Ah, que diu que ha estat alçada tan aviat perquè ha d'agafar un avió. Marta, digue'ns on vas.
1: Vas?
0: Potser està de vacancetes encara.
2: Que ens ho digui, que ens ho digui.
0: I l'usuari Xarneco, que també ens saluda amb un gif del típic bon deia amb aquest personatge, aquest gendarme francès, Sergi.
2: Això és Aló, Aló, no?
0: És Aló, Aló, és la sèrie sí. Francesa. Gràcies, Xarnego, gràcies a tots vosaltres, amb qui avui parlarem d'enganyifes.

0: perquè avui us hem de parlar d'un nou documental català titulat La Supervivent, ja el teniu a sales, un documental sobre la catalana que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S, i no només d'això, va acabar sent la presidenta de l'Associació de Víctimes.
1: Us sona això, algú altre?
2: Sí, tenim els catalans.
0: Li han dit l'Enric Marco catalana.
1: Exacte.
0: De fet, apareix Enric Marco en aquest documental, també.
2: Home, però Enric Marco també era català.
0: Sí, era la broma, que era absurd dir-ho. Sí. Bé, serà d'aquí uns instants que parlarem de cinema, també connectarem amb Venècia, on ja ha engegat el festival de la mostra de cinema. Abans, però, com és tradició a aquesta hora, la pregunta del dia. Tema enganyifes, fraus, hoax i usurpacions de personalitat. Quina heu dut a terme? Heu caigut en alguna enganyifa o frau? Sou cautes a l'hora de no caure-hi? Sou innocents, si us ho creieu tot? Començo llegint el comentari de la Miau, perquè efectivament sí que fa usurpació de persona, i de forma habitual. Ens diu la Miau: tinc una amiga amb qui tothom opina que ens assemblem molt i ens confonen, però a nivell que els últims 15 anys ha passat sovint, i diu l'últim cop la setmana passada. Moltíssimes vegades ens han intervingut per separat al carrer una persona desconeguda parlant-nos com si ens conegués, i realment a qui coneix és a l'altre. No és que siguin bessones, no, no. Són dues amigues, pel que veig, de la mateixa població i que s'assemblen molt.
1: Han mimetitzat.
0: Sí, sí.
2: A mi només m'ha passat amb la meva germana, això, una mica i no gaire, eh?
0: Jo a vegades, sabeu que la germana... Puc dir que viu al mateix carrer que jo?
2: Sí, qui? La meva germana?
0: Sí. I a vegades me la creu i dic, Déu.
2: Sí, i no et la confons amb mi, que no?
0: No.
2: Hi ha gent que té problemes.
0: Et diria, Déu, fins demà.
2: Clar, també és veritat.
0: Bé, diu la Miau: us prometo que és una situació molt divertida, perquè imagino que tinc una doble amb qui em confonen sempre i a qui no conec, i amb la seva amiga diu, tenim un pacte mutu de simplement ser agradable amb el desconegut.
2: Clar, que fort, però.
0: Sí, seguir-li la veta, i així quan es retroben poden jugar a donar algunes pistes i endevinar qui era l'altra persona.
1: Que fort. Bé, ho converteixen en un joc.
0: Una mica oportunitat perduda, perquè com et diu el Sergi, ho han convertit més en un quin és quien, que no pas en un joc sexual o d'interessos, tal. No, és una cosa més blanqueta. Salto al xat d'en Ferran, que diu, quan algú em pregunta com et dius, li dic, em dic Xavier. Bé, Ferran està ja ancorat a l'estiu una mica, encara és estiu.
2: Però bé.
0: Es pot fer encara.
1: És una enganyifa, poca enganyifa aquesta.
0: Antoni diu, aquests dies he llegit a diversos diaris l'estafa del turista al qui roben, que es veu que els foten un rotllo, que els han robat i necessiten diners i fan veure que és una transferència, però que s'aprofiten de les bones persones.
2: Caram,
0: o sigui, en aquest cas,
2: ja és vell, em sembla.
0: Quan, o sigui, la víctima no és el turista. Veig, és un local que li has de dir que ets un turista perdut.
2: És al revés.
0: De, bueno, no, ja, potser no m'ho mola tant.
2: Aquest tema d'engany d'estic desesperat, m'han pres els diners, tal, això sí que és vell. No?
1: Ara es veu que els establiments en alguns restaurants utilitzen la IA per dir, mira, sí que t'he fet la transferència o el pagament, i es veu que mostren una mena de rebut fet a partir d'intel·ligència artificial.
2: Caram.
1: És a dir, que la IA ja s'afegeix una mica als simples. Va,
0: jo, si vols el cambrer, diria, no, fins que no surti el meu de tapo, no crec. La Mireia, m'ho crec tot perquè mai crec que ningú pugui mentir.
1: Hòstia.

0: i va veure que després van dir no i el vas venir a recollir. Doncs ara és el moment d'interpel·lar la Magda.
1: Mira, és una novel·la històrica, no sé si us sona aquí alguns, d'Antoni Bofarull, publicada el 1862.
0: Caram, caram.
1: Uau, mola. Bé, doncs això és prerenaixença, eh? Vull dir, una cosa, cosa clàssica.
2: Sí.
1: Sentim més respostes a la pregunta del dia d'avui en format àudio.
3: Bon dia, experts. Doncs mira, jo vaig caure a l'enganyifa d'una... típic link de les...
4: Mama!
3: Marques Camper, que estava en liquidació d'estoc i no sé què, i que valien entre 15 i 20 euros i coses així. I vaig fer un carregament, no us exagero, potser vam demanar com... Bueno, sabates pel pare de les criatures, per mi, pels nens i tal, uns 120 euros. Pues... tururut...
5: La veritat és que sempre he sigut bastant il·lus i bastant innocent. Fixeu-vos si era innocent que un amic meu em va dir que els Reis d'Orient eren els meus. I clar, va arribar el dia 6 i em vas trobar joguines que no havia demanat i el que havia demanat no hi era. I als meus amics sí que li arribaven. Clar, pensava, si els Reis d'Orient són els meus, que ells hi porten les coses que volen els meus amics i a mi no. I no acaba la cosa. Amb 14 anys vaig demanar el vaixell pirata dels Playmobil i els meus Reis d'Orient van decidir que no me'l regalaven perquè ja tenia 14 anys i que no era edat per jugar en Playmobil. Si em van regalar uns guants, a Cornellà no fa fred per portar guants, no feia servir per jugar a la porter.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa

0: Són els dorayakis, aquests pastissets que ens encanta esmorzar. Si ens els porten la Flashy Ice Cream amb els seus amics de 31 Fam i aquesta cançó que es titula així, Dorayakis. Ara són les 7 i 11 i sí, parlem de cinema, parlem d'un documental català amb protagonista catalana.
1: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
2: The tower enveloped in smoke.
3: Burns on skin, strange smell of fire.
4: I see.
0: Ja ha arribat a sales de cinema La Supervivent. És la nova pel·lícula de Quique Maillo, el director de títols tan diversos com ara la pel·li de ciència-ficció Eva, la sèrie Arròs Covat, el biòpic sobre Locomia, sempre li seguim la pista, i ara en Quique es llança el documental sobre la vida de Tania Head, que en realitat no es deia així. És la persona que va ser presidenta de l'Associació de Víctimes dels Atemptats de l'11S a Nova York, a les Torres Bessones, tot i que ella aquell dia no estava ni a les Torres ni a Nova York. De fet, estava en aquesta ciutat, és on us parlem cada dia, a Barcelona, sí. A casa seva.
5: A mi, a aquest punt de partida, em sembla al·lucinant. Sí. Que no fos ni a Nova York aquell dia.
0: Una dona catalana de classe molt alta, però molt, molt alta, de les famílies més riques de Catalunya, que sí que tenia unes cicatrius al cos que li van anar molt bé, mica per l'enganyifa, i que sí que tenia un trauma familiar amb un pare empresari empresonat, amb la família dividida, i sí que es va establir Nova York per estudiar un màster de direcció d'empreses, òbviament, i va començar allà la seva mentida a partir de fòrums d'internet. Doncs, després que el New York Times destapés l'escàndol el 2007, la Tania Head va desaparèixer i fins ara. Ja us avanço que aquesta pel·li deixa clar, des de la primera escena, que no han tingut accés a la Tania Head, però sí que la pel·li aprofundeix en...

0: altres temes, com ara per què els companys, víctimes reals de l'11S, els costa tant culpar-la o perseguir-la. És un documental sobre fer el bé mitjançant el mal. Ens parla de per què algú té aquesta necessitat de viure aquesta mentida i que normalment són persones que han tingut poc afecte, han rebut poca atenció a la vida, segons apunten els experts que entrevisten. Que també ens parlen d'una cosa que m'ha interessat molt, que és el trauma com a moneda social. Sempre que hi ha una tragèdia, diguem-ho, companys, si us ha passat, surt algú que coneix algú que coneix algú o és una persona molt propera.
1: És veritat.
0: I a mi no em surten els comptes, eh? També ens parla de la jerarquia que s'estableix entre víctimes, entre els que han perdut un familiar, qui va sobreviure de les torres caminant xinutxano, qui va sortir ple de pols, qui va sortir ple de pols i ple de sang i a més va sortir a la tele.
2: És a dir, qui va estar pitjor?
0: Qui va ser més víctima?
1: Clar, clar.
0: Sí. És a dir, són coses com...
1: La teva pena és més greu que la meva, no?
0: Sí, però és com molt greu, però a la vegada com molt humà, i tant les víctimes com els psicòlegs i entesos parlen sobre aquest tema, que les persones ens comportem així. També ens parla d'una cosa també molt trista, que és la culpa que senten les víctimes que no van morir. És a dir, la gent que 25 anys després encara es repeteix.
1: Super...
0: Per què hi vaig sortir de les torres xinutxano i d'altres milers?
1: Això passa molt amb els supervivents dels camps nazis, no?
0: Sí,
1: en realitat.
0: Sí, perquè entre tants jo vaig escapar, i alguns il·lesos, no? Sentim el director de la pel·lícula, Quique Maillo.
3: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona, o dir que el teu promès va morir a aquella torre, és immoral. Però, a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
4: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
3: Sure. Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar de forma tan, amb tanta qualitat, un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest trencament familiar, no? Aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
0: La supervivent, que el dia 8 arribarà al 3CAT en el marc de l'espai sense ficció, i nosaltres ja hem tingut accés a la versió ampliada del documental que arribarà a Filmin el proper 11 de setembre, dia que es compleixen 25 anys dels atemptats. I veureu, els seus companys de l'associació, que diuen que quan la Tània va deixar l'entitat, aquesta va anar decaient, perquè és ella la que la sostenia.
1: Era l'ànima,
2: lluny de lucrar-se, va donar diners.
0: Sí, sí,
2: és molt bèstia.
0: I segueixen dient que sense ella la cosa s'ha anat frenant, per molt traïts i mentits que se sentin. També veureu el seu terapeuta de Nova York, que li feia la teràpia per superar un atemptat que ella no va viure, però a vegades anava allà on hi havia hagut les torres a fer teràpia, a tancar els ulls, a pensar en aquells moments amb el terapeuta.
2: És molt bèstia, això.
0: Pinta cara, aquesta teràpia, també.
2: Sí, sí.
1: No, clar,
0: bé,
1: clar.
0: O companyes de la infància d'aquí a Barcelona que expliquen com era la seva vida prèvia. També la periodista de La Vanguardia, que va investigar el cas des d'aquí. I sí, en aquest documental també es reflexiona i també es treu sobre la taula la figura de l'Enric Marco.
3: El fet de que la vida real algú porti una vida que no vol portar i alteri la seva identitat per construir una altra, aquest falsejament de la realitat m'interessa moltíssim. Aquest sentiment de pertanyença, de ser estimada, de ser algú, de fama també, m'interessa moltíssim, no? Aquest, el pirateo, no? O sigui, són pecadors, però són pecadors venials, no? En el fons la Tània, això, volia amor, mai va aconseguir un calés d'això. Més aviat al contrari, es va gastar molts calés.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Foo Fighters us ensenyen a volar ben d'hora al matí, a les 7 i 19, ens canten Learn to Fly, i per cert que tenim ja la programació de l'Inèdit, el Festival de Documentals Musicals, i hi ha bon material dels Foo Fighters, la pel·li de clausura. En parlarem d'aquí uns minuts, perquè ara, si deixem el cinema, hem de parlar de Postosex. Tell me that you love me, és a dir, de postures sexuals, parlem de postures sexuals i també ciència, tot i que, clar, és un tema que hom pot pensar que és una qüestió bastant subjectiva. Per exemple, Laia, a mi m'agrada el volcà invertit, no sé si...
1: No el controlo, és almenys per aquest nom.
2: És el volcà invertit.
0: És quan poses et poses els peus al clatell i la teva parella o parella sexual et llepen l'anus. És el volcà invertit, té una forma...
2: Saps? Val, val.
0: Bé, però la cosa és que la ciència també hi entra i sí que té alguna cosa a dir més enllà dels gustos, que són les que poden ser més plaents, que també, per cert, va molt bé pensar en l'altre, que és una cosa molt excitant, també.
1: Ah, exacte. Doncs mireu, no sé si heu sentit mai a parlar del biaix de l'orgasme. Doncs mireu, afecta sobretot a les parelles heterosexuals i es pot resumir amb una xifra difícil d'ignorar, eh? El 95% dels homes heterosexuals afirmen, segons un estudi publicat a Archives of Sexual Behavior, arriba a l'orgasme de manera habitual durant les relacions sexuals. D'acord? Homes, 95%. I entre les dones heterosexuals, la xifra cau fins al 65%.
2: Però això fa molt de temps que està una mica reflexionant, no?
1: D'acord, ara anem a veure què passa, no?
2: Va.
1: Les dones lesbianes, però, arriben a l'orgasme habitualment en un 86% dels casos, gairebé tant com els homes heterosexuals. Una mica a risc de treure conclusions precipitades, creieu que podríem culpar els homes heterosexuals d'això? Tranquils, és una pregunta sense ànim d'ofendre, que podeu deixar per la reflexió.
2: A priori sí que és veritat.
1: No, era una pregunta retòrica.
2: No, anava a dir que una dona coneix més una dona que un home una dona, no?
0: Bueno, doncs podem...
1: Sergi, però doncs les dones deuen conèixer molt bé els homes, segons la teva tesi.
0: Bueno, però que són més senzills. No, és el que he dit abans. Jo responc la teva pregunta.
1: Elles més llistes.
0: La teva pregunta retòrica la responc amb el que he dit. Pregunta que vol l'altre, que és també sexy i,
2: també és, veritat,
0: i és molt guarro, també. Que ja està, i que et digui.
1: Bé, com que les vostres aportacions no em satisfan...
2: Mai millor dit.
1: Vaig a dir-vos, exacte, unes quantes coses que diuen els científics. Mireu, segons ells, part de la resposta la podrien tenir les postures sexuals més establertes, sobretot el missioner. Mireu, en un article publicat a Psychology Today, el divulgador Michael Castleman recull estudis segons els quals només una de quatre dones aconsegueix l'orgasme sistemàticament en aquesta posició clàssica.
0: Aquest és de cara, eh?
1: Això, exacte.
0: Perquè te va dir per fer petonets, llavors et canvies,
1: exacte.
0: No?
1: No, gent, no, comenti tot, un moment. Això independentment d'altres variables, d'acord? Com sigui la parella o la durada de la pràctica. És a dir, el missioner, una de cada quatre aconsegueix l'orgasme. Això genèricament, d'acord?
2: Sí, malament.
1: Clar, és a dir, segons en Castleman, tot això té a veure amb l'anatomia, perquè el missioner tradicional és difícil que el penis estimuli directament el clítoris, que, per si algun despistat, és el principal òrgan relacionat amb l'orgasme femení.
0: On està?
1: Mireu, si amb prou feines i aquest contacte, és molt difícil que la penetració sigui exitosa, almenys en termes d'orgasme femení.
2: Sí.
1: Hi ha, però, sempre segons els científics, una alternativa. Nois, hi ha llum al final del túnel. És la tècnica d'alineació coital. No sé si n'havíeu sentit parlar.
2: Mai a la vida.
0: Potser ho hem fet i no sabíem el naming.
1: Exacte. Doncs mireu, això té el mal nom, potser ho sabeu per això, de moldre el blat de moro, almenys a Amèrica. No?
2: Moldre el blat de moro?
1: Sí. Bé, en tot cas, això variaria la postura clàssica, la clàssica del missioner, per estimular el clítoris amb més èxit. Qui la va batejar va ser el psicoterapeuta nord-americà Edward Eichel, el 1988, i en el seu moment ja va causar força en renou. Els estudis que van seguir la descoberta amb dones que no aconseguien arribar a l'orgasme practicant el missioner convencional, quan van aplicar aquesta variant, doncs van augmentar la freqüència dels seus orgasmes un 56%.
2: A veure, podem explicar com és això de moldre el blat de moro?
0: En un moment s'arribarà a l'explicació de la postura?
1: Sí, és el que us volia preguntar, si la volíeu. Voleu els detalls?
2: Sí, clar,
1: t'he
0: explicat el volcà
2: invertit. Home, si té tant d'èxit, home, doncs sí.
1: Mireu, doncs sembla que la tècnica no té massa secret. El que cal és... el que està a sobre s'ha de situar amb el cos més endavant. És a dir, no pas cara a cara, sinó amb el pit a l'alçada de les espatlles de l'altre. És a dir, una mica més amunt, d'acord?
2: Sí.
1: És un desplaçament que afavoreix que es pugui estimular el clítoris. I no cal buscar la penetració repetitiva, sinó una pressió constant sobre el clítoris en què la fricció adquireixi tot el protagonisme. I amb aquest lleuger moviment una mica més endavant, una mica més amunt, s'aconseguiria.
2: Ja ho entenc.
1: En tot cas, si no us ha quedat del tot clar, doncs tècnica de línia coital, aquestes són les paraules amb què us heu de quedar.
2: És un TAC, una tècnica d'alineació coital, un tac.
1: Exacte. Doncs fins aquí la meva tasca de sexòloga d'avui.
2: Gràcies. Gràcies. Laia, aquesta faceta teva no la coneixíem.
1: Doncs mira, escolta, la ciència ens ha de posar llum a tot arreu.
0: És un nou estudi d'Archives of Sexual Behavior. Jo trobo que es pot interessar. Digueu-nos si ho teníeu ja resolt, això, o si us pot ajudar el que us ha explicat a la Laia. I ara sí, tornem al cinema, perquè ja està en marxa la mostra de Venècia, que ja ha entregat ahir a la sessió inaugural el Lleó d'Or honorífic a George Clooney.
2: Felicitats, Clooney!
0: Felicitats!
1: Enhorabona!
0: A la cerimònia inaugural.
1: Sempre prenent cafè.
0: Allà mateix, ben a prop, hi havia el nostre company, l'Òscar Callau.
3: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
4: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
0: Gràcies, Òscar, des de Venècia. I aquí a Barcelona ja tenim les primeres confirmacions del Festival Inèdit.
5: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: La 24a edició del Festival de Documentals Musicals de Barcelona arrencarà el 29 d'octubre amb aquesta pel·li, Broken English, sobre la Marianne Faithfull, sobre la seva última actuació i la seva última entrevista abans de la seva mort l'any passat, un docu on hi participen testimonis com Tilda Swinton, Nick Cave o Courtney Love, entre altres. També sabem que presentaran documentals musicals l'Albert Serra i la Carla Simón, el primer amb un documental sobre Ingrid Caven i també la Carla Simón amb un curtmetratge sobre el flamenc. Els dos hi seran en persona presentant-los. I a la cinta de clausura, The Best Summer, és un documental sobre l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90, amb imatges i entrevistes inèdites de formacions com Beastie Boys, Sonic Youth, Pavement, Bikini Kill o els Foo Fighters. En parlarem més d'aquest festival sempre tens per descobrir música i cinema al Festival Inèdit. Mira'm quina potència entra en els Foo Fighters. Però mira, com que ja els havíem sentit abans, ara els deixaríem una mica d'espai a la Gossa Sorda, en aquest any del seu fulgurant retorn. Va, Laia, aquesta cançó té nom de planta angiosperma.
1: De què?
0: De planta angiosperma.
2: És allò que quan vas per la muntanya i se't queda clavada una cosa que no t'acaba d'agradar.
0: No la coneixes, no coneixes aquesta cançó.
1: Sí, és verser.
2: Ara, home.
1: Però no veig on ve el vostre jeroglífic.
2: Ah, no?
1: Angiosperma?
0: Sí,
1: què vol dir?
0: És un tipus de planta.
1: Ah, no ho coneixia.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, als oients els encanta parar d'història, sóc que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què dic?
2: Me la agarres con la mano.
3: Vale, gracias.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Són dos quarts de vuit d'aquest matí de setembre, dia 3, dijous. Què hem de saber per avui?
1: Que Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que afirmen l'informe. La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi. El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. De fet, davant del Congrés, grups de neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya també se'n van fer, a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. En tots aquests casos també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 les persones que ahir es van manifestar contra l'entrada massiva. El manifest, per cert, no van fer cap referència a la crisi humanitària. Canviant de qüestió, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs. El sindicat majoritari USTEC doncs veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. I sobre el crim de Manresa, els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on ahir s'hi van fer actes de record a la víctima per demanar justícia també.
2: La 7:32, el titular d'Esports.
1: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, després que ahir superés el Barça Atlètic per 2-1 a la Nova Creu Alta. I també us explico que el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant del jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost.
5: Doni-do, quina peça, aquí l'amic.
1: Doncs sí.
2: I el temps que farà avui?
1: Doncs avui tindrem un matí una mica més càlid, amb mínimes tropicals, un altre cop a la façana litoral i prelitoral i en algun punt de l'interior. El dia en general serà assolellat, tret d'algun núvol baix a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica més al migdia i els valors més alts poden vorejar els 38 graus.
2: Ara passen 3 minuts a les quarts i seguim al matí amb els Habla de mi en presente, que encara no els havien punxat aquesta nova temporada. Recordeu que entre les seves files hi ha el nostre estimat oient, en Remy, i que canten a la següent estació, ja imminent. Otoño es diu aquesta cançó. I ara de seguida, Laia, parlarem de temperatures també.
1: Sí, senyor.
2: De quin àmbit?
1: Del mar, concretament.

0: Escoltes ICAT.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: A la meva esquerra...
2: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
7: Les 7:38, Laia, avui de quines xifres tires el fil? Quin és el punt de partida?
8: Doncs mira, des del número 33, perquè 33 graus és la temperatura rècord que han assolit aquest estiu al mar Mediterrani. És la temperatura de l'aigua, És un rècord registrat a la boia d'Illa Dragonera, davant de Mallorca. I, de fet, durant diverses hores seguides, les temperatures no baixaven dels 30 graus, cosa que directament no havia passat mai.
9: Veus aquells que volien un jacuzzi gratis i el tenen?
8: Mira, segur que heu parlat amb gent que ha passat aquest estiu a les illes, sigui a Mallorca o a Menorca, i tots hauran coincidit en dir que les temperatures eren insuportables. Doncs sapigueu que això ve molt condicionant per aquestes temperatures de l'aigua,
9: És quan diuen aquesta aigua és caldo.
8: Exacte, tal qual, sí. La boia de Barcelona també va registrar un màxim, en aquest cas de 30 graus i mig. Això és uns 3 graus per sobre de la mitjana històrica de 26. A Tarragona la temperatura va enfilar-se fins als 30,7 i a l'Estartit es van registrar anomalies de gairebé 4 graus a 20 metres de profunditat. És el que s'anomena una onada de calor marina. I una mica amb la mateixa filosofia del dia que parlàvem de les onades de calor terrestres, doncs és una mica la norma, perquè no han estat pas dies puntuals, sinó que la cosa ha estat bastant habitual. Es parla d'onada de calor marina quan les temperatures de la mar estan per damunt del 90% de les dades històriques en una zona i en una època de l'any, i això ha de ser durant 5 dies o més. Com us deia, té molt a veure amb les onades de calor terrestres. De fet, l'escalfament de l'aigua desencadena aquest efecte dominó que repercuteix directament en la vida quotidiana i en el benestar de tots nosaltres, perquè fa que de nit la brisa marina, i això en Sergi ho sap molt bé, que viu a la costa, no refresqui, per tant les mínimes es mantinguin molt més elevades del que és habitual a tot el llarg de la costa.
9: Tal qual ho dius.
8: Doncs mireu, a més, l'energia acumulada al mar actua com a combustible d'alta potència, i això fa que quan entra en contacte amb les primeres bosses d'aire fred a la tardor o a finals d'estiu, allò de les pluges de tarda de l'agost, doncs pot desencadenar precipitacions torrencials i tempestes molt violentes, que són també aquestes tempestes de pedra que hem començat a veure. Conseqüències també en la biodiversitat. Doncs mireu, ja s'han detectat uns quants esdeveniments de mortalitat massiva de coralls, de gorgònies o d'esponges a tot el Mediterrani. De fet, un estudi que es va fer a Cabrera demostrava que les praderies de Posidònia augmenten la mortalitat a partir dels 28 graus, que són temperatures que aquests estius ja són més que habituals. Per desgràcia, igual que les onades de calor terrestres, sembla que això marca una tendència, i és que, de fet, l'any passat ja es van batre diversos rècords amb l'aigua del mar de setembre més calenta en, com a mínim, els darrers 20 anys. A veure si encara, el pitjor és per arribar i al setembre tenim temperatures encara més altes.
9: A mi el que m'ha estranyat aquest any és que, a diferència d'anteriors, en què aquest augment de temperatures feia acostar meduses a la costa, aquest any això no s'ha produït tant. S'han començat a acostar ara les últimes setmanes, però ha estat un mes de juliol i sobretot d'agost en el que les meduses no han fet acte de presència i, com dic, venen quan les aigües estan ben tòrrides.
8: Exacte, jo he dit el mateix, eh? És un atractor de meduses, l'aigua caleta. Deu ser per algun altre factor que no s'han acostat, però en principi n'hi haurà cada vegada més.
7: I recordeu que les gorgònies és un octocoral de la família de les gorgonidae.
9: Era el que anava a dir.
8: Sí, és la variant del corall.
7: Estan fixos, no es desplacen.
8: No. A més, només us volia dir per acabar que per variar, per desgràcia, aquí al Mediterrani tenim la pitjor part. I, de fet, com que és un mar tancat, clar, això també ho va explicar una mica meva científica, com que és un mar tancat, vulguis que no, la circulació...
9: Costa de refrescar.
8: Clar, exacte, costa més de refrescar. De fet, la seva temperatura supera de mitjana 8 graus respecte a la de l'Atlàntic. I en aquest context d'escalfament global i de canvi climàtic, la Mediterrània és oficialment el mar que s'escalfa més de pressa que cap altre mar del món.
9: No molt això, eh?
8: No.
9: No gaire.
7: Intentarem que el matí moli una mica més amb l'energia de Gertrudis i Doctor Prats, que ens canten amb tota la cara, No em dóna la gana, 7:42. En un món perfecte.

0: Obert. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Són les 3 quarts de 8 del matí. Mira, Laia, reaccionen als oients, diuen Lluís. Això de l'orgasme femení generalment és perquè els homes no en sabem, però que quan aprens la cosa va bastant bé. També diu, em passa que des de l'eclipsi vaig com una moto i no dormo gaire. A més, m'he refredat i m'ofego a les nits o a la migdiada. També deu ser pels canvis de temperatura.
2: Jo m'estic esperant el tema de l'orgasme quan en jubili i penso prendre-ho tot.
1: Doncs ja t'hi posaràs, sí. Diu també el Lluís, com a nota puntual, potser tens una idea també, Laia, per entrar-hi, ens recorda que el setembre és el mes de prevenció del suïcidi, que em molaria que en parlessin.
3: Ah, doncs vinga.
1: I diu, ens diu, no deixeu mai de parlar de com us sentiu amb persones que no us jutgen.
2: I tant.
1: I diu, és tot el que tinc a dir per avui, si cal alguna cosa més ja tornaré. I diu, ah, bé. I diu, sí, una cosa, la meva dona avui fa anys, doncs...
3: Home, per molts anys.
2: Com es diu la dona, digues el nom.
1: Sí, digue'ns el nom, quants anys fa que esteu junts i si no et fa res una mica la historieta de com us vau conèixer, ara, que sempre mola, eh?
2: Una mica de greix.
1: Ara llegirem el Lluís, la resta podeu compartir cosetes i historietes i precs aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638 684565.
1: Aquí al nostre grup de WhatsApp on teniu fixada l'enquesta i també podeu votar la cançó de les 10, la que culmina el programa cada dia. Trieu-la, decidiu-vos per una de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida.
2: Un 3 de setembre, com avui del 2021, fa 5 anys s'estrenava la pel·lícula Cinderella, un musical sobre la pel·li Ventafocs, protagonitzada per na Camila Cabello.

Room era un musical de tipus jukebox, és a dir, que utilitzava cançons famoses ja existents, que en aquest cas interpretaven els actors de la pel·lícula, del mateix tipus que pel·lícules com Moulin Rouge, i que, a diferència d'altres com Mamma Mia, no s'assenyien només a un únic grup. Avui us farem escollir entre quatre de les cançons que apareixien al musical Cinderella, en aquest cas en la seva versió original. La que sentim ara mateix no compta perquè era justament un dels únics temes escrits justament per la pel·li. El film sí que es versionava, per exemple, aquesta altra cançó.

sona, no, aquesta cançó? És el You Gotta Be de la cantant britànica d'R&B Desiree, un tema que ho va patar quan es va publicar l'any 1994 i ho va seguir fent els anys següents perquè va ser utilitzada a molts anuncis publicitaris, fins al punt que 5 anys més tard un nou comercial, en aquest cas de Ford, va aconseguir col·locar-la de nou al número 1 de les llistes. De fet, és una de les cançons més reproduïdes dels anys 90. Molt més recent és aquest altre tema que també trobem a la pel·lícula.

L'any 2014 es publicava la cançó Am I Wrong d'un duet noruec anomenat Nico i Vince, que va petar-ho també primer als països escandinaus per fer-ho després a la resta d'Europa i mig món. La cançó s'acompanyava d'un videoclip gravat a Botswana que volia positivitzar el continent africà mostrat sovint sempre al voltant de notícies negatives. A la Ventafocs de Camila Cabello també s'hi podia sentir un tema de Queen.

no una cançó qualsevol, sinó aquest temacle anomenat Somebody to Love, una cançó gospel increixendo que s'incluïa al disc A Day at the Races, el cinquè àlbum de la banda publicat l'any 1976. De fet, aquest desembre aquest disc farà ja 50 anys. I acabarem amb els White Stripes.

0: D'aquest duet nord-americà de rock alternatiu sentim una cançó que s'ha popularitzat a estadis d'arreu del món. És el Seven Nation Army, que també apareixia al film que recordem avui. Quatre cançons originals que es versionen al musical La Ventafocs de la Camila Cabello. Quina voteu per tancar el programa? El Desiree, de la cantant Desiree, You Gotta Be, I'm My Wrong, de Nico Ibin, Somebody to Love the Queen, o Seven Nation Army, de The White Stripes.
1: Mira, ara hi ha un empat justíssim, no tècnic, sinó exacte, entre els vots que han rebut la cançó de Queen i aquesta que sentiu de The White Stripes. Anem encara una estona llarga per votar, a les 10 punxarem la cançó guanyadora, però anem al salseo del Luis, que teníem pendents. Diu que la seva dona, que es diu Montse, felicitat.
0: Felicitats, Montse!
1: Avui en fa 46, ens coneixem des de fa 24 anys. I com es van conèixer? Doncs en una discoteca, diu, una discoteca de Vilafranca, una nit que jo no volia sortir, però al final vaig dir que sí, i mira quines coses té la vida.
0: Ja sol passar això, eh? Aquella nit que no vols sortir, aquella nit que estàs allò dubtant, aquella és la bona, sempre.
1: Ja ho crec que sí.
2: Ai,
1: sí.
2: S'ha de dubtar, s'ha de sortir.
1: Ara, exacte, Laia, la fiestera del programa.
2: Són
1: 9 minuts per les 10, tenim temps de més música abans d'acabar aquesta hora. Ara, la Halsey, que us canta Could Have Been Me.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Com és quan toquen amor?
2: A veure, no em vull dir
3: com més trist,
2: crec... No, crec que és el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ja, és com si fos sostingut, saps?
3: Sí.
2: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
3: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix.
1: És just quan mors, és una mica d'esperit.
3: Venim tots cap a missa, que ja el tenim aquí, no?
2: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, no? I l'endemà o així haurà l'enterro.
3: És a dir, home, no!
2: Que sí!
3: Com? Què dius? El toc a morts és quan és a l'enterrament.
2: Que no!
3: Com que no?
2: Ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'està posant...
3: Home!
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Diuen els oients al xat que acabo de dir falten no sé quants minuts per les 10, però...
3: No, per les 8.
1: Jo em referia a la 10 d'aigua, l'origen d'una font, allò que brolla, i segons diu el diccionari es pot fer servir com a metàfora, tenir deus d'una cosa, tenir-ne en abundància.
3: Ah,
1: jo em referia a l'abundància que vindrà a la següent hora amb molts nous i fantàstics temes.
3: Jo t'entes.
1: Ara, però, el que hem de parlar és de llibres, perquè arriba la setmana de llibre en català, que ja ha anunciat la seva programació. Tenim ganes de veure-us passejant, gaudint de l'estiu, amb un vermut, una cervesa i parlant de llibres, que és el millor que es pot fer a la vida, amb escriptors i trobades i tota mena d'actes. Tindreu convidades com molts escriptors, clar. Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cosí, Miquel Desclot, Miquel Candel, Llucia Ramis, el nostre company Marc Cerrudo, la Lucía Pietrelli, Ramon Mas, l'Edna Miró, Laura Gós, Míriam Cano, també internacionals com la Palestina, Adania Shinley, i enguany també hi haurà molta programació amb persones que creen contingut literari a xarxes, com ara la nostra Bet Molina.
3: Home, molt bé, la Bet.
1: També Marta Sangrà, Aina Posada, també al podcast Club Tàndem de la Marina Porres i la Juliana Canet. Podem sentir ara el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, que reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
5: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Prop d'un centenar de casetes, més de 200 autors signant llibres a la Passeig de Lluís Companys de Barcelona a partir del dia 18 de setembre. Ara teatre, perquè Sergi Balbel ha estrenat obra Ella i la màquina, una història sobre la relació entre persones i tecnologia, estrenada just ahir al vespre a la sala Heartbreak Hotel, per si us voleu ja omplir l'agenda de teatre, al barri de Sants de Barcelona. El director i dramaturg va escriure aquest text fa anys i durant la pandèmia el va acabar. És ara que s'estrena i a l'escenari veureu la Gata Roca i l'Enric Cambrai. Sentim el director, Sergi Balbel.
6: La revolució digital, aquesta cosa que, com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: Fins al dia 10 d'octubre podeu anar-hi, l'11 d'octubre, a la sala Heartbreak Hotel. I abans d'arribar a les 8 en punt del matí, Anna, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Quin és el tema que més t'ha sorprès de la jornada?
7: Doncs mireu que la intel·ligència artificial està cada vegada més present en el nostre dia a dia, això és una cosa que sap tothom, però la notícia que us porto avui és una mica bastant surrealista. De fet, resulta que hi ha gent que utilitza la intel·ligència artificial per anar-se'n d'un restaurant o d'un hotel sense pagar.
3: A veure.
7: Un dels casos més destacats va passar a Cambrils. Una parella de turistes va intentar marxar d'un hotel després d'ensenyar un comprovant que aparentment demostrava que havien pagat més de 4.000 euros. El problema és que els treballadors de l'establiment van comprovar que els diners no havien arribat. Segons els Mossos d'Esquadra, el comprovant havia estat generat amb intel·ligència artificial, és a dir, no havien fet el pagament, havien creat una imatge que semblava demostrar que sí que l'havien fet. I aquest no és l'únic mètode, perquè en un altre cas, en un restaurant de Galícia, uns clients van presentar un vídeo en què aparentment es veien insectes al menjar o a la taula. Hosti, amb noi. Aquestes imatges van intentar aconseguir que el restaurant els deixés marxar sense pagar i fins i tot van amenaçar de publicar el vídeo a les xarxes socials.
2: Hosti, hi ha gent dolenta, eh?
7: Molt dolenta. Els treballadors, però, van sospitar que les imatges estaven manipulades amb intel·ligència artificial i van advertir als clients que avisarien la policia. Finalment, aquest sopar es va acabar pagant. De fet, crear una fotografia, un vídeo o fins i tot un document fals és cada vegada més senzill i no cal tenir grans coneixements informàtics, però vaja, els experts insisteixen en una idea molt clara, és que no s'ha de confiar únicament en una captura de pantalla, una fotografia o un vídeo com a prova.
3: A més, clar, sí, la invenció de la gent, tu t'imagines creant... Mira, és que ha vingut un T-Rex, tenia un T-Rex a la sopa.
8: Hòstia, sí, és que...
3: M'has col·locat aquí...
8: Em preocupa molt, Has començat... O sigui, anava de mal en pitjor. Has començat amb el tema del comprovant del pagament, que ja em semblava aberrant, perquè, a més, el que... saps què genera tot això? Que haguem d'adoptar de tot. És
7: exacte.
8: A dir, que tu, hi ha gent amb bona fe que potser t'ensenya un comprovant de veritat i tu ja no te'l creus, que això per mi és el greu de la intel·ligència artificial.
3: Però que la intel·ligència artificial i l'estafa estarien lligades de la mà, això ja es va veure des del primer moment,
8: sí,
3: en què van començar a notar veus que imitaven d'altres, imatges...
8: Clar. No, i no ho estem claríssim resolent, i això està generant una societat, a més, absolutament desconfiada els uns dels altres, que això té una conseqüència que no havíem vist venir. Però és que a sobre, la gent que s'inventa que li han posat animals al menjar, és a dir, que tu estàs fent, dient que han fet una cosa mal feta, que no és veritat, i a sobre amenaces de fer-ho públic, però la gent no té entranyes o què passa?
1: Són turistes.
8: Sí, no, bueno, no entra per aquí massa, vull dir, a veure, ho trobo gravíssim, La veritat és que no sé quina de les dues situacions veig pitjor, i em preocupa moltíssim, i jo crec que hem de dir que això és, vaja, il·legal.
3: Avui és el tema, l'enganyifa.
9: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: vas anar? Us canten La Fúmiga i l'Abril des del País Valencià. Així engeguem aquesta hora a les 8 i 2 minuts d'aquest dijous, dia 3 de setembre. Parlem de música. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: I de viatges. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Potser coneixeu a gent, o potser vosaltres mateixos anireu a Madrid a veure la Shakira aquest mes. O també recordeu que quan va venir en Bad Bunny a Barcelona, molta gent es va desplaçar a aquesta ciutat per veure'l. O la Tini, aquesta artista argentina, que també li hem posat a l'ull a sobre, que de tota Europa només actua a Barcelona i Madrid, i per tant, gent potser de tot el continent aniran a veure-la en aquestes ciutats. Doncs això té un nom, un concepte, és el geek tripping.
3: La paraulota.
2: Exacte, l'Ariana Grande ha vingut aquests dies a Europa, però només fa concert a Londres, i tots els seus seguidors europeus s'hauran de desplaçar aquests dies a la capital anglesa si la volen veure en directe. Segur que coneixeu algú que hi ha anat, de fet, expressament. Doncs tots aquests han fet geek tripping, que és el nom que rep internacionalment el fet de viatjar per anar a veure a l'estranger o lluny de casa teva el teu artista preferit. És a dir, quan un concert es converteix en el punt central del viatge i tot el que l'envolta. És a dir, hi ha una visita de la ciutat, però també es busquen els cafès amagats, els miradors, i totes les webs de seguidors doncs comencen a donar-te aquests detalls i tot es va construint al voltant dels admiradors d'aquesta música.
1: Això perquè també hi ha gent que ho fa football tripping una mica,
2: també,
1: no?
2: També, sí, seria com, jo crec que és un fenomen copiat, eh? És a dir, sí, anem una mica abans, ens trobem fins i tot els fans en algun entorn concret que hem quedat, comencem a celebrar aquest artista i fins i tot doncs després també. És una tendència que ha explotat els darrers anys i els principals protagonistes serien els millennials i la gent de la generació Z, que diuen que busquen experiències genuïnes quan viatgen, no només llocs doncs per marcar una llista, sinó vincular-ho a una experiència, a una convivència amb gent que hi ha anat pel mateix que ells, i fins i tot també aleshores les ciutats a vegades s'hi aboquen, es posen, com si diguéssim, per aquest esdeveniment, i per tant doncs ja preparen coses alternatives que ho envoltin. Això fa augmentar el turisme d'un lloc, perquè concerts de Coldplay o de Taylor Swift doncs han convertit les ciutats que els acullen en un destí ideal, segons venen aquestes ciutats, per escapades de cap de setmana, amb milers de fans que s'hi queden una mica més de temps doncs per explorar aquests llocs.
0: Dissabte actuen els Power Burkers a Barcelona.
2: Seria doncs a veure si ve molta gent a veure.
0: Un motiu per desplaçar-s'hi.
2: Sigui com sigui, segons els operadors turístics, fins d'un 48% de les persones de la generació Z asseguren que els concerts o els esdeveniments culturals els influeixen directament a l'hora de prendre la decisió de viatjar a un lloc o a un altre. Per tant, ja sabeu que això és una de les noves tendències en viatges i es diu geek tripping.
0: Sí, sempre mola viatjar amb un motiu més enllà de visitar coses, no? Si tens una cosa que et cridi, genial per voltar una mica.
2: Doncs això és justament el que pensen els més joves i, per tant, vinculen això als viatges, a les experiències, sigui un esdeveniment esportiu o, en aquest cas, doncs artístic.
0: Digueu-nos si teniu algun geek tripping a la vida, algun geek trip, i, o si n'heu fet algun, i llegirem els vostres comentaris. Per ara ens quedem amb les veus de Javito i amb Marcel Lázara, que ens canten Abraça't a tu.

0: Mira, Laia, parlant de geek tripping, ens escriu en Xavi, que diu que avui mateix agafa un avió i se'n va a Irlanda a veure demà a Galway un concert de l'Ali Sherlock, aquesta jove cantant irlandesa, i que ja té entrades per tornar a Irlanda al desembre.
1: Caram.
0: I va veure el raper Snika, recordes, no?
1: Aquesta... Sí, aquells que cantaven en gaèlic, no?
0: Sí, sí, que tenen una pel·lícula també. Guai, tio, Xavi, ja ens diràs, ja ens faràs cròniques des d'Irlanda i que tens dos concerts.
2: Doncs, noia, tu el que t'agradés Irlanda.
0: Sí,
1: sí, sí, els grups que toquen també, una mica,
2: però sobretot Irlanda, sí, sí.
0: A veure...
1: Sí, viure una mica i així tampoc no fem tanta petjada de carboni.
0: Parlem de Barcelona, sentim els Svetlana, sí, amb la seva cançó d'amor a la seva ciutat, i hem de parlar, si era obligatori, d'aquest anunci que s'ha fet viral, que suposo que era el que volia, perquè al capdavall és un anunci de roba, i direm la marca, és desigual.
1: No calia dir-la tampoc,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, bé, i que en de fet ja estan comentant els oients, de seguida girem les vostres reaccions, però vaja, que han fet aquesta campanya publicitària bastant polèmica, i el que, Sergi, si algú no l'ha vist, l'anunci, explica'ns.
2: Sí, els perfils de les xarxes de Desigual, que recordem que és una marca de Barcelona, eh? Han penjat les últimes hores un spot de poc més de 30 segons que convida a descobrir la cara B, diuen, de la ciutat, i ens la mostra plena de carteristes, gentrificació, veïns crispats i excés de turisme. La protagonista és una model nord-americana que ens va fent, doncs, una mena de recorregut per llocs coneguts al centre, com el carrer Jaume I, la plaça de la Catedral o el carrer del Bisbe.
3: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love...
2: En el relat, tot en anglès, com se'n diu, la model explica que el trànsit és salvatge, mentre un taxista la reprèn amb el clàxon, pateix un intent de furt entre rialles, es posa a passejar coloms lligats amb corretges com si fossin gossos, és increpada per una veïna que li diu en català que surti del mig, i se'ns diu que el preu d'un cafè amb gel en una terrassa de Barcelona és quasi de 10 euros. Des de la seva publicació...
0: Bueno, si vas tu a trampes de guiris...
2: Clar, des de la seva publicació, l'anunci ha acumulat una allau de comentaris crítics de veïns i usuaris que consideren que la marca banalitza els problemes que la ciutat pateix de manera real i quotidiana. Portaveus com la de la secció local de Ciutat Vella del Sindicat d'Habitatge de Catalunya, Dereia Odonya, considera que campanyes com aquesta llancen llenya al foc en la imatge que es projecta del barri i el segueix estigmatitzant com a perillós.
1: Mira, només té una explicació, això, i és que no volen vendre cap samarreta a ningú català. És que, si no, no s'entén. És a dir, jo crec que volien que es parlés d'ells, això és evident, ho han aconseguit, a costa de que no hi hagi cap català que vulgui comprar mai més cap samarreta d'aquesta marca, perquè evidentment estratègicament és lamentable. L'única paraula en català que surt és per d'una persona malcarada renyant algú altre. És a dir, la imatge que vol donar és: aquí els expats molestem. Doncs molt bé, potser encara ens estan fent un favor. És a dir, realment molesten els expats i dificulten molt la vida quotidiana. Per tant, efectivament, sí, és una imatge
0: sí,
1: real.
0: Però això de que, també el que deia aquesta portaveu, això que, aquesta imatge que Barcelona troba pel carrer és perillosa, ja fa mesos
1: això
0: que
1: sí
0: va...
1: Que no, sí, clar, fatal. Tot, és que tot mal, aquest anunci, o sigui, no hi ha per no agafar-lo.
2: Ells diuen que ho han fet de forma humorística, sí, però clar, reconeixen, almenys, que el to no era el correcte, doncs no. De moment, però, la companyia ha deixat els vídeos penjat a les xarxes, vull dir, no els ha retirat.
1: No, no, perquè ja et dic, o sigui, insisteixo, ells volen que se'n parli, i com que malauradament ja no depèn dels clients d'aquí, doncs farà el que voldran igual.
0: L'Albert, el nostre oient, diu, em sembla que tiren bastant de sarcasme i ironia i la penya no ho està pillant.
1: Sí, mira,
0: bueno, a veure, és, òbviament el to és sarcàstic, el tema és on vas a parar amb aquest sarcasme. No?
2: Exacte.
1: Totalment, i a més a més, quina imatge estàs donant, sobretot, perquè per molt que te n'enriguis...
0: Parlem d'una altra franquícia, encara més gran, de la que sempre estem acostumats a donar-los els nostres diners. Laia, per què parlem de Star Wars?
1: Perquè hem llegit que el proper 22 de setembre, falten pocs dies, a Los Angeles, obre un nou museu. És un museu dedicat a George Lucas, que,
0: oh, que
1: no sé
0: guapo.
1: Si ho sabíeu. Sí, hi haurà còmics, hi haurà art popular més enllà de Star Wars, no només Star Wars, i hi haurà, doncs, galeries dedicades a moltes altres artistes, perdoneu, però sobretot també en aquest univers de George Lucas, i sembla que podrem fer aquests viatges en lloc del geek tripping, doncs a viatjar per anar a veure cultura pop en vena, no?
2: Però no existia cap museu de Star Wars, ara m'ha estranyat això.
0: És que el museu és sobre la figura de George Lucas?
1: O... Sí, sí, sí, això és el que llegim.
0: És un personatge amb una obra més aviat breu, és Star Wars i dues pel·lis més que eren guais, també, però ja està.
1: A veure, sembla que una mica també és l'excusa el tema de Star Wars. No sé si és que ell és un, el magnat, diguéssim, que ha decidit fer això amb el que a ell li agrada, però diu que el tema de Star Wars ocuparà només el 7% del museu i que la resta

0: projecte hi ha doncs moltes galeries amb obres procedents de les col·leccions personals del cineasta i de la seva esposa. I per tant, doncs hi ha moltes peces de coses diferents. Jo crec que és una mica com el seu llegat, saps? Fa com una donació i en fa un museu.
1: Deixeu-me dir que si no voleu viatjar fins a Los Angeles per veure doncs coses de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars, sí que hi ha a la Diagonal de Barcelona una exposició a la Casa Seat, que és gratuïta. És una exposició
0: sobre
1: peces de Star Wars.
0: Ah, entesos.
1: Sí, sí, és una
0: molt
1: de les col·leccions privades més grans de l'Estat espanyol i és fins al 18 de setembre. Es va obrir el 28 de juliol, vull dir que la podeu veure i no us heu de desplaçar fins a l'altre costat
0: sí,
1: de l'Atlàntic.
0: Home, sí, molt més barat, la
2: veritat. Ho tenim aquí, és 10 minuts caminant de la ràdio. Qui vagi que ens expliqui, sisplau. Ara és un quart de nou.

0: The Train de San Francisco des de 1994, que giren, ara ens canten Drives By, ara que són les 8 i 18 minuts. Hora en què arriba la Laura Grau. Bon dia, Laura.
1: Molt bon dia, perquè el tinc. Aquest dimecres ja apreta, eh? El dilluns feia com il·lusió.
2: Què dimecres?
1: El
2: dimarts una mica menys. Dijous?
1: Imagina't lo malament que estic del cap, estic desubicadíssima.
0: I a més, demà és festa, no?, que és la diada.
2: No! A veure, concentrem-nos. Queda encara una setmana i un dia per la diada, avui és dijous i és 3 de setembre.
1: A setembre, ja.
2: Saps què passa? A tu t'està desubicant el fet de que sigui 3. 3 és el tercer dia de la setmana, per tant ja ubiques que és dimecres, però no.
1: Tant de bo fos això, 3. Sergi, i no que tinc el cap com un bombo, perquè ara, de cop i volta, tothom ha decidit que té molta pressa per tot, saps? Tothom ha tornat a l'oficina i es pensen que ets l'única puta persona amb qui has de treballar i tothom vol fer una reunió. Avui, si pot ser a primera hora del matí, si pot ser abans de... No, nois.
3: Sí, sí, estic d'acord.
1: O sigui, què us passa?
3: No us ha passat que el WhatsApp s'ha disparat, s'ha multiplicat per 10 respecte a la setmana passada?
2: A mi el que m'esperbera és veure't amb jersei amb la calor que fa.
3: Deixa, home.
0: Jo he pensat que podríem fer una reunió per establir noves dinàmiques i sinergies.
2: Això sempre està bé.
0: Per donar més dinamisme.
1: Sí, aquestes reunions són les nostres preferides.
2: Oh, val. I que durin una hora, com a mínim.
0: Bé, tens un tema que és el folclore. El folclore està de moda, si no, si no és una mica contradictori, perquè és el folclore.
1: A veure, jo estic una mica incòmoda, amb aquesta posició que vaig a defensar avui. Però d'entrada celebrem-ho, celebrem-ho.
2: Visca.
1: Nois, bones notícies pel país. El nostre folclore està de moda.
2: Visca!
1: Ens ha posseït Joan Amades a tots.
2: Sí,
1: tu entres a Instagram, a TikTok, i no et para de sortir tota la xavalada, doncs, anant a la festa major de Can Collons a Vilatorrada a explicar-te la tradició més friqui que se'ls pot tirar a la cara. Em sembla...
3: Bueno, això està bé, no?
1: Meravellós. Em sembla molt bé.
0: Jo ahir vaig veure al TikTok un noi farmejant aura amb barretina, un combat.
1: No acabaria de ser un folclore que volem que estigui de moda.
2: Avui vaig a ballar per últim cop aquest estiu en un hotel.
0: Vull dir, quina dansa? Quina dansa?
2: Ui, de tot plegat.
1: És que
2: veus,
1: és que ja m'esteu fotent el tinglado en l'aire.
3: Va, deixeu-la parlar.
2: Va.
1: Aquí entra... Mira, començo per la cosa que a mi em molesta, a veure si creieu que tinc raó o si creieu que simplement m'estic passant de flipada, que sóc una pedant dels collons, perquè simplement, com que jo m'estimo el folclore ja des que vaig néixer i que sóc una tia que porta fent contingut d'això des dels orígens del meu canal de YouTube, ara em sembla que m'estan envaint l'espai i em sembla que em fotré gelosa. Si és això... Si creieu que és això, digueu-m'ho, jo em retiro, em deconstrueixo. No,
3: no
1: he desenvolupat encara la meva tesi.
3: Ja ve prou malada, no la crispis.
1: Exacte. Jo, si és perquè estic gelosa...
3: Si tu què?
1: Vaig a la meva terapeuta, li explico el meu problema, m'ho treballo i ja està, vale? Però és que crec que hi ha alguna altra cosa, perquè m'he vist algun altre articulista, algun altre autor que també va per aquesta línia, llavors penso que potser no és un tema meu.
0: Digues.
1: Què passa amb tota aquesta nova fornada de contingut sobre el folclore català? És superbona notícia pel país, però penso que potser hi ha hagut alguns creadors que amb tota la bona fe del món han pujat una mica al carro perquè veien que era el que feien els altres i els hi funcionava. Ja no et dic per vendre, perquè ningú t'ho compra, això. Vull dir, hi ha molt poca gent que pagui diners perquè facis aquest contingut. Però una mica sí, doncs, per la viralitat, per estar, doncs, en tendència amb les coses que fa l'altra gent i li funcionen, etcètera,
3: sí,
1: no?
3: Sí, el que té la moda, vaja, que la gent s'hi apunta sense estar-ne especialment convençut.
2: O fan una mena de fals underground, no?
1: Més que res que hi entren, jo penso, des d'un desconeixement del que és la cultura popular.
3: Des d'una superficialitat.
2: Ui, això pot fer molta vergonyeta, no?
1: Que, clar, que acabes com autoridiculitzant la teva pròpia cultura que tu vols reivindicar, sense voler, no dic que sigui la seva intenció. A mi, per exemple, m'ha fet pensar molt un noi que es diu Àlex Roth, que li han donat superbé la mega propulsió perquè faci una sèrie de contingut sobre cultura popular. A veure què us sembla com ho presenta ell.
3: A veure.
4: M'han donat la mega propulsió! Qualsevol cosa que et proposis en aquesta vida la pots aconseguir, collons!
2: Bueno.
4: Em vaig apuntar l'any passat, vaig fer un vídeo molt ràpid, no me la mereixia. I aquest any, què? Gràcies als castellers de Vilafranca, em van deixar el seu local. Vaig fer un assaig de castellers i vaig aconseguir-ho, finalment. El projecte més gran...
1: És que, clar, a mi, que la tercera frase que dius al vídeo... que representa que vols divulgar.
3: Clar,
1: sigui, he anat a un assaig de castellers...
3: Però això, perdó, molt malament el que li ha donat la beca. És a dir, bé, un moment. Yeah, yeah.
1: No, a veure, la beca...
3: Home,
1: està bé,
3: però que li donin...
1: Li donen a molta gent.
3: Però aquest punt de fer-m'ho des d'una persona externa que així ho explicarà pels que no ho saben, és molt perillós, això. És a dir, al revés, qui ha de parlar de les coses
2: Hola,
3: és qui les coneix bé.
2: Hola, Laura Escanes?
1: Exacte. Sí, és que exacte, tenim tendència.
3: Però esteu d'acord que és aquesta mateixa motivació? No em posaria algú que en sigui absolutament profà perquè així ho acostarà a tots aquells que no controlen.
1: Sí,
3: perquè
1: i jo
3: és un error de base.
1: Punt, i puc combregar amb aquest objectiu. I jo crec que també n'he participat i també he anat a llocs que no coneixen coneixia i que la gent d'allà m'expliqués les coses i tal, però crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas que fa una mica de vergonya aliena, especialment això, quan a més a darrere hi ha, en aquest cas, una beca, però també hi ha gent que ho fa perquè vol i ja està, i també està bé com per ells mateixos fer aquest procés d'introduir-se una mica en la cultura popular si és que no hi estaven familiaritzats.
3: Sí, però Laura, estàs d'acord que quan un falla de... Oh! He anat a veure els castells i resulta que...
2: Els uns s'enfilen damunt dels altres.
3: És a dir, quan una cosa
0: i després
3: és molt...
0: es tiren.
3: Clar, com si fos...
1: Ah, no, això són els falcons. Ah, no, que clar.
3: Com si fos una planta carnívora. Saps què vull dir? Com exotificar-ho molt.
1: Exacte, a mi això em molesta una mica, aquesta
3: però
1: cosa
3: exòtica.
1: Però
3: és un error. Una cosa és anem a buscar una minoria i no em vull ficar amb ningú, però al revés. És a dir, anem a reivindicar, doncs, jo què sé, el llenguatge dels sords, no? I te'n vas amb un gent que... I, doncs és una cosa prou minoritària com per... Però si tu vas una cosa que, a més se suposa que és el nostre pròpia, per tant, hauria de ser la mainstream, hauria de ser la majoritària, i l'expliques com si fos una exòtica, una tribu no comunicada de l'Amazones, és un risc, això, no?
1: Vale, m'agrada que no sigui una cosa que jo m'he de treballar a teràpia, sinó que sigui una premissa política una mica problemàtica.
2: Vaixell, ja
1: ho saps. No, aviam, no us he de convèncer de res. Ja et dic, jo si és una cosa que jo m'he de treballar perquè de cop sento com estan trepitjant el sembrat, a mi m'aviseu i jo me'n vaig a fer la meva feina a la meva psicòloga, però és que crec que hi ha alguna que no és així. En aquesta línia, que jo també crec que és un creador que fa coses molt interessants, últimament l'Aleix Camps, que és el que va fer les galetes dels senyors i senyores de Mataró...
3: Ah, sí?
1: S'ha posat també la capa de divulgador de la cultura popular, però una mica en aquesta línia.
5: Aquesta vola més, sí o no? Avui som dilluns, dia 24, ha fet un diluvi universal aquí a Sitges, però hem vingut... Hem vingut a veure la festa major a l'últim dia, que és la processió de Sant Bartomeu.
6: Ara han començat, processió. Primer els gegants. Després les diableses o els diables, no sé què són aquí.
1: Noi, si no saps què són aquí, poder no cal que comencis a posar-li el rec al vídeo. No? O sigui, si no saps què estan fent exactament, para de gravar un moment, que a més no costa res, ho preguntes a algú d'aquí, fins i tot, si vols, entrevista'l pel vídeo, i n'aprenem tots, però clar, a mi que em facis un vídeo d'una festa major que el 99% del contingut és hòstia, això no sabia que existia, això
3: sí,
1: què és?
3: Exacte.
1: Això no sé què.
3: Sí, aquest és l'error, clarament.
2: És que fins i tot ho menys tens, perquè sí. Si comences a dir, això és menor, és cultura menor.
3: No, i estem descobrint una cosa que ningú coneix.
2: Clar,
3: i no
2: clar,
3: va d'això.
1: Exacte, sí. Estem anant a una tribu de l'Amazones a descobrir el seu llenguatge, el que ha dit la Laia. És que, sí, és una mica com fer-nos petits de nosaltres mateixos.
3: Ah, això mateix.
1: Aquí hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes. Jo no acabo mai d'estar del tot d'acord amb aquest noi, però sí que és veritat que escriu bé i que a vegades té bons arguments, al Núvol, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
3: Espera, que te'l busco.
1: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
2: Molt bé.
1: És que clar, jo entenc que hi ha coses que a vegades t'agafa el directe i no les pots editar.
2: Ah, clar.
1: Però quan fas un vídeo que té una edició i un guió darrere, doncs jo crec que sí que et pots esforçar una mica més.
0: Et dic els últims titulars. N'hi ha un que es diu La Turra i el Zeitgeist Opinatiu. Un que es diu La Recerca...
1: No, ara m'està venint al cap com es diu, però ara no, és una cosa com de... Hi ha catalans que són massa catalans.
0: Ah, sí, ho he vist a Twitter, que la gent ho comentava, sí.
1: És de VilaWeb, l'article, perdó.
3: Ah,
1: ja queda de Núvol.
3: Clar, bueno, total,
1: jo criticant, o sigui, jo fent una secció per criticar que la gent no s'informa prou bé i vaig llegir un article que no sé ni pràcticament on està publicat.
2: On sortirà serà la tancació.
1: Em sembla allà, molt bé que sortirà la tancació.
0: Ah, Catalunya Catalaneta.
1: Catalunya Catalaneta, sí, això.
0: L'article, si ho voleu buscar a VilaWeb, amb un subtítol que diu quan es trenca el lligam amb la història, la tradició, la cultura i la realitat del país, sols queda el tòpic, l'estereotip i el simbolisme.
1: Llegiu-lo.
0: Catalanitat superficial, diu.
1: Una cosa molt interessant que diu el Pol Vinyes a VilaWeb en aquest article és justament aquest adjectiu, catalanet-catalaneta, és horrible!
3: Sí,
1: per què?
3: Sí, sí.
1: Per què hem començat a dir això? En quin moment ho hem fotut en una cançó mainstream que soni a la ràdio musical de tot el país? No, per l'amor de Déu! O sigui, bueno, és que crec que ningú hi ha donat ni mitja volta.
0: Jo pensava que era per extreure'ns de sobre el catalufo i ens van posar aquest quan no calia posar-te en cap.
3: No t'ho havia posat en cap.
2: Era un error de base.
3: Estan convertint en una tribu, no?
0: Sí.
1: Exacte, o sigui, quin tipus d'identitat és ser un catalanet o catalaneta?
2: No,
1: bueno,
3: pot ser més despectiu, a més.
1: Llavors, la segona part de la secció, que és l'optimista, és explicar-vos, o sigui, que gràcies a Déu hi ha molta gent que porta fent aquesta feina de divulgació de la cultura popular amb coneixement de causa, amb un rigor, amb posant el protagonisme de les persones que estan fent la festa als seus pobles, al centre. És, per exemple, l'Eudal Feliu, que fa molt temps que ho fa. Primer ho va fer voluntàriament com a youtuber, que com tots hem començat amb un pal i una canya, i després ho va començar a fer patrocinat per Fem País, i a mi la veritat és que m'agrada molt més el seu estil, perquè crec que ho fa realment bé.
7: Avui actuaré a la Passió d'Esparreguera i el primer que m'han dit que he de fer és anar cap al vestuari. Per tant, seguiu-me.
8: Mira, aquí venim i donem els vestits a la gent que surt de poble, els personatges. Ara et buscaré un vestit més o menys a la teva mida.
7: A veure...
8: Com et va?
7: Jo crec que bé, sí, no? I llavors ja estaré preparat.
8: I llavors, a disfrutar.
7: Ja tinc el vestit preparat. Ara m'han explicat que maquillatge m'hauran de lligar això al cap, m'han donat les sabates... Veurem com va. Som-hi. Ja ho veieu. Ja m'he vestit amb aquesta túnica, que jo ja m'hi sento, eh? Ara hem d'anar a maquillatge, anem cap a baix i que ens ho acabin d'explicar a veure què hem de fer. Tots de vestuari.
1: Bueno, també veieu que és un format blog, que l'Eudald tampoc ho sap tot de la Passió d'Esparreguera en aquest cas, però hi ha un punt de respecte per la festa.
3: Ah, que a més a més una cosa és anar a Esparreguera i parlar d'una cosa que només es fa a Esparreguera i que per tant doncs podem entendre que la resta del país tampoc no la coneix i ell no té l'obligació de conèixer-la si no és d'Esparreguera, i l'altre és anar a veure una cercavila random amb uns diables random i no saber què són uns diables, que els tenen a tots els putos pobles del país.
1: Sí, bueno, i que cadascú té les seves peculiaritats, que a mi també m'agrada que justament també s'expliqui les especificitats de cada festa major, de cada tradició, de cada aspecte de la cultura popular. No voleu que us expliqui que la Gemma Polo ha pentinat una geganta?
2: Vols que
0: la roba estesa?
1: Sí, sí, sí.
2: Com que pentinat una geganta?
1: Expliquis! No, no, clar, o sigui, és que a part de la gent que fa els blogs com investigant altres coses de llocs que no són el seu, hi ha penya que està explicant des de dins, que és el que em sembla més interessant, coses que no se sabien, com per exemple que els gegants s'han de pentinar. I la Gemma Polo, després de deixar roba estesa, ha decidit que tira per una altra mena de camí professional, que és pentinar gegantes. I li han encarregat pentinar la geganta de Vilafranca, la Lisenda.
3: Com a feina, eh?
1: Sí, sí, sí. I està fent uns blogs al seu perfil d'Instagram, la podeu anar a mirar sobre com s'ha documentat per poder fer aquesta feina amb rigor, perquè no és tan fàcil com pentinar una Polly Pocket, entén-me, una Barbie.
2: Clar, clar, clar, clar. Com a mínim s'ha d'enfilar en una escala.
3: Hòstia, que fort!
1: I res,
3: tasca que pots pentinar la geganta.
1: I ja està, només us volia com fer una petita reflexió sobre com estem treballant aquest tema. La Clara Miret, creadora de contingut del Poal a les comarques de Lleida. Increïble també com ho està treballant el tema de les festes majors, i ja està, seguiu-la.
9: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
1: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
3: Sí.
1: Té mèrit.
3: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen. Cançó de cançoner. Jo...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de nou en punt. Puc empitjorar el que estàvem comentant i ho lligo amb l'anunci de Desigual?
2: Mira, és que bueno, aquest és un altre tema. El que prefereixo no parlar perquè és un tema que m'he d'oscuridad i jo soy luz.
1: Pareu atenció, ahir per primera vegada, no sé si serà habitual i algú li ha passat, al Bumble, on anant fent swipe, em va sortir doncs, un perfil d'una noia, en el meu cas, que és el que m'apareix, amb una petita descripció en anglès, com la majoria, i saps allò que poses el que no vols, una creu vermella, una X vermella, i posava Catalans. És a dir, ella vivint aquí ja et deia que no volia ja que fessis swipe left, que això no li interessava.
2: Meravellós.
1: Que de fet constata una mica la realitat que vivim, però no m'esperava trobar-m'ho de cara.
3: Sí.
2: Ja ni s'amaguen.
4: Diu tant d'aquesta persona.
3: No, deixa'm això perquè...
1: Perquè vegis, Laia, que jo poso l'altra cara, suposo que saps què vaig fer, no?
4: No, suposo que
1: entrar-hi.
4: No sé què vas fer.
1: Swipe right. Però bé, ara és el moment de les notícies. L'actualitat amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
4: Bon dia.
1: Ens hem d'actualitzar per despertar-vos ben informats. Què cal saber per avui?
4: Doncs mireu, per tots aquells que estigueu al volant, sapigueu que hi ha més de 13 quilòmetres de cua a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per un camió que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert. De retruc també hi ha afectada la B30 paral·lela a la P7. Més coses. D'aquí a mitja hora, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Aquesta compareixença es farà encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de Ceuta. De fet, la de Madrid doncs es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. A Catalunya, les concentracions van coincidir amb convocatòries antiracistes, mentre que a Ceuta, 20.000 persones van reivindicar l'espanyolitat de la ciutat autònoma. Sobre el crim de Manresa, els dos acusats de matar un home la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima i, de fet, ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. I a Barcelona, aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. Des d'USTEC s'admet que el fet de fer coincidir l'aturada amb el primer dia de curs i de presentacions als centres es pot traduir en un seguiment inferior a l'habitual.
1: 8:33, el titular d'esports.
4: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol després que ahir superés el Barça Atlètic per 2-1 a la nova Creu Alta, i el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant del jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost.
1: I el temps que farà avui?
4: La calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar els 40. Avui tindrem un dia de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
1: Estem a l'equador del programa. Tenim tantes coses a fer fins les 10, com ara que de seguida jugarem al miniquiz. Aneu traient el mòbil, us donem temps fins que ens acabin de cantar els pets precisament tantes coses a fer, que no és per fer, Laia, és a fer. Digueu bé, Roger.

0: Escoltes i cal.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi! Diana!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
5: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
5: Els experts. ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Les 8:39 minuts. Mira, ara que sentíem els pets, ens escriu la Munsa i ens diu, mira, just ara passo pel costat de Constantí.
13: Ostres!
14: Quines coses, tu!
12: I li hem dit, per què? I sabeu què he dit?
14: Què?
12: Per anar a treballar. I li hem dit, i d'on vens? I ens ha dit, de Torredembarra, que és d'on és ella. I li he preguntat, i on vas? I diu, a les Borges del Camp, i diu, Instinou. Per tant, és una docent Instinou.
14: Quina sort amb el bé que parla a les Borges del Camp.
12: Com parlen?
14: Parla amb un accent treballer.
12: Hot!
14: Digueu-ho ja, la Laia i jo no podem parar de classificar els accents en aquesta categoria.
13: A tu què et posa hot? Les Borges del Camp, Montbrió del Camp... O sigui,
14: és que rap, perquè és tan diferent com parlen el llibre.
13: És la gent del camp?
14: És que parlen molt bé, ja t'ho diré. Parlen que sedueixen tota l'estona.
13: Tota l'estona, eh? És el, per tu és el top one, eh?
14: Ara mateix sí. Vaig canviant al llarg de la vida.
12: Li podem dir a la Munsa que, efectivament, a la sala de profes pot haver-hi jogo, no?
14: Home, tot arreu. Sala de profes, al gimnàs, a l'entrada, a la secretaria...
13: A veure, Laia, per favor.
14: A veure, vull dir...
13: Has començat avui parlant de posicions sexuals...
14: És un lloc amb gent... Escolta, amb gent entre molt jove, adolescent i professorat també...
12: Però aquests no compten, em referia a algú que es liés amb la Munsa.
14: Clar, i els adolescents també entre ells,
12: sí,
14: no?
12: Sí, també. Bé, li hem preguntat també l'Insti, que es diu Institut Fontanelles. Des d'aquí una salutació a aquest institut ple de gent sexy, com si fos una sèrie,
14: home,
12: oi?
14: Home, totalment.
12: A les Borges del Camp. Doncs, Montse, que vagi bé el curs i ens diràs si fas vaga el primer dia. Això és una cosa que escull cadascú.
15: Sí, això ens totalment. Ho podríeu anar comunicant. A mi m'agradaria saber quin seguiment tindrà aquesta vaga.
14: Fem una mica de barem, tenim molts oients.
15: A veure, jo diré, les diré d'alçada d'un campanar com sempre, com cada convocatòria que hi ha de vaga educativa.
13: L'Anna ens acaba d'avançar el seu avanç informatiu, que no gaire. Sembla que...
12: Sí,
14: no sabem de qui fa aquesta especulació.
13: No, l'especulació és com que és el primer dia de curs, doncs clar...
15: Clar, la gent li fa una mica de respecte.
12: Però no entenc que no anaven a la una, els docents, amb tot això.
13: A la una no, a les 9 del matí.
12: Ah, clar, és veritat. Ah. Bueno, una mica abans per preparar la classe.
13: Mini quiz.
12: Si ens voleu compartir, com que la majoria sou docents, doncs què fareu la setmana que ve, com pinta el nou curs, els que teniu nou insti, que us han donat nou comarques més enllà, doncs com si us fa il·lu, no?, aquesta nova destinació, expliqueu-nos-ho aquí al grup de WhatsApp.
5: Afegiu-nos al WhatsApp.
0: 638-68-4565.
12: Mira, acaba de caure un altre xat a la nostra oient, la nostra estimada Mariona, que diu, ras i curt, vaga, vaga, vaga, emoji de cor groc, que també és el color de...
14: Clar que sí, molt bé.
13: Vosaltres què creieu que farà? Farà vaga?
12: Veurem.
14: La Mariona?
13: Sembla que sí, no?
12: I la Thaís, bibliotecària juvenil, diu, hi haurà molt bon seguiment. Aquí cadascú fa la seva prèvia, no?
15: La Thaís, que ens expliqui com està allò de les biblioteques, perquè no s'ha solucionat encara.
13: No, sembla que no.
12: Bé, mentrestant el que podeu fer és jugar, que és molt divertit, encertar coses i guanyar premis. Avui el miniquiz, Laia, sobre quina àrea del coneixement?
14: Doncs avui, geografia i història.

0: Molt bé, sabeu quina és aquesta cançó?
1: El País Petit, no?
0: Molt bé, de País Petit és el que parlem, perquè tal dia com avui, de l'any 301, es va fundar San Marino, un dels països més petits del món, precisament, és al nord-est de la península itàlica, i és la república més antiga del món que encara existeix.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo tampoc no ho sabia. El país va rebre directament el nom del seu fundador, que era San Marí el Diaca, per tant, tampoc no s'hi van matar gaire amb el nom. És el tercer país més petit d'Europa, després de la Ciutat del Vaticà i de Mònaco, i és el cinquè país més petit del món. Però és que, a més, San Marino és un microestat completament envoltat per un altre, en aquest cas per Itàlia.
1: Podem fer servir la paraula enclavament, que feia anys que no la deia?
0: Sí, el que passa que ho vaig consultar i em sembla que enclavament és quan pertany a un altre lloc.
1: No. No, Llívia, per exemple, és un enclavament.
0: Clar, perquè pertany a l'estat espanyol.
1: No, però és un enclavament francès, però un exclavament català.
2: Exacte.
1: És depèn de la perspectiva.
2: Oh, que bo, això.
0: Exacte. Bé, en tot cas, el que us deia és que San Marino és un dels tres únics països al món en què passa això, en què ha estat completament envoltat per un altre estat. Curiosament, un dels altres dos és Ciutat del Vaticà, que també està completament envoltat per la mateixa Itàlia. Però ens en queda un tercer. Quin altre estat del món està completament envoltat per un altre? I us dono quatre opcions. Opció A, Djibouti, que està completament tancat per Eritrea. Opció B, Eswatini, que està completament encerclat per Moçambic. Opció C, Lesotho, que està completament tancat per Sud-àfrica. O opció D, Belize, que està completament encerclat per Guatemala.
3: 638-68-4565. 638-68-4565.
1: Només un d'aquests quatre països està totalment rodejat per un altre, com si fos San Marino o Itàlia. Quin és? Djibouti, encerclat per Eritrea, Eswatini, encerclat per Moçambic, Lesotho, encerclat per Sud-àfrica, o Belize, encerclada per Guatemala.
0: Hem de dir que ha de ser completament, si té un cantó que és mar i darrere el mar hi ha un altre país, doncs no compta, ha de ser completament.
1: Clar, és el que té la paraula. Doncs completament, no?
0: Exacte.
1: Avui, entre els encertants, sortejarem un lot cultural expert molt guapo, amb bona lectura i bones coses. Ara els Imagine Dragons, que ens canten Top on the World, i de seguida diem la resposta geogràfica correcta i el nom de la persona guanyadora.

0: països petits, Laia, t'ho agraeixo, perquè a mi m'encanta pronunciar paraules com Lesotho, Eswatini, San Marino, Belize, Liechtenstein o...
1: Sabia que t'agradaria.
0: Però hem d'encertar, hem de revelar quina és la resposta correcta. Quina era la pregunta?
1: Sabia, la pregunta era quin país també està inserit en un altre, quin país hi ha que l'envolti completament en un altre país a banda de San Marino i la ciutat del Vaticà. A quin altre estat del món li passa això? Les opcions eren Djibouti, que té al voltant, no, tindria al voltant Eritrea, Eswatini, que tindria al voltant Moçambic, Lesotho, que estaria tancat per Sud-àfrica, o Belize, que estaria encerclat per Guatemala. Doncs la resposta correcta era Lesotho, un país que efectivament està encerclat totalment per Sud-àfrica. Els altres països que us hem dit, doncs sí que tenen bona part del país veí que li tapa les fronteres, però sempre hi ha una petita escapatòria, doncs, cap a un altre país o cap al mar.
0: Mira, Antoni Soto diu, soc Antoni Soto i dic Lesotho. No sé si té,
1: clar, mira, té un més... Rodolí.
0: Té un més un.
1: No, malauradament no, perquè entre el bombo com tothom. Hem rebut 90 respostes, de les quals 74 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 74.
2: Molt bé, doncs vinga, avui farem el número 33.
1: Doncs mira, el 33 és l'Emília, que té un número acabat en 40.
0: Felicitats, Emília, t'endús el lot cultural d'avui, però el protagonisme se n'en va directament. Laia, tenim reaccions des de l'Institut Fontanelles. Epa! De les Borges del Camp.
1: Ai, que ens faci un àudio.
0: Un personatge que mai ens havia escrit, però es diu Adrià, saluda, diu bon dia, sóc l'Adrià d'aquest institut, de les Borges del Camp. Podeu saludar la Montse i dir-li que el semàfor de les obres segueix actiu? A les Borges, el primer dia de classe, tenim festa. Digue'ns si és perquè sou uns esquirols o és que és festiu a les Borges del Camp. I també...
1: Clar, pot ser que tinguin la Mare Déu trobada i, per tant, sigui festiu. Ui. Perquè recordem que el 8 de setembre és festa, sí, major a mig Catalunya.
0: I diu, igualment, uns quants profes d'aquest institut anirem a fer de piquets a Tarragona. És a dir, que sí que estan mobilitzats.
1: Molt bé.
0: Igualment, el tema que ens interessa, li hem dit a l'Adrià, però vaja, sou sexis en la vostra part, els d'aquest insti? I diu, sí, som molt sexis.
1: Clar, no, que sí. Diu, però volem que... un àudio, si no, no podem jutjar.
0: D'acord, envia'ns un àudio a l'Adrià, que no és ben bé de les Borges del Camp. Diu, jo soc de Reus, capital.
1: Home,
0: dels,
1: no, vaya truño,
0: dels països,
1: no ens
0: catalans.
1: Sí. Vull dir, molt bé, Reus, però ja volíem una cosa més d'un àmbit més poble petit.
0: Vale, i sobretot, Adrià, digue'm si hi ha salseo, si hi ha jogo a la sala de profes, si empres el teu català per a...
1: Home, ell no deu tenir res a fer, no? O si hi ha gent de Montroig i de, sí, i de la Selva del Camp, i dic, a veure...
0: Bueno, doncs llàstima per als arreus.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: A la Wars on Ever avui us vull punxar una cançó que vaig descobrir aquest estiu i procediré a explicar-vos-la com
1: ja
4: hi vaig
1: tremolo,
4: arribar.
1: Ja tremolo.
4: Mira, el punt de partida, com diu la Laia a la seva magnífica secció d'aquest any, és una cançó de l'any 2025. Ho he fet bé, Laia, ho faig
1: molt
4: bé. I la cançó porta per nom Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone. Aquest és el punt de partida. Aquest és el punt de partida, no és la Wars on Ever, eh? Això és de David Guetta, Tones and I, Teddy Swims. I per aquelles coses dels links musicals, aquest tema em va dur a un altre del Guetta d'un any abans que duia per nom I Don't Wanna Wait. Una de les meves filles, que deu tenir el mateix gust musical que tinc jo, es va fascinar de cop per aquesta cançó, a menys de repetir-la, tot i que jo vaig procedir a explicar-li... Perdona, aquesta cançó és una versió d'un tema original de Romania i Moldàvia, molt més celebratiu, i d'unes dues dècades abans és aquest.
0: Exacte. A Moldàvia parlen i canten en romanès, però escriuen en cirílic. Ho dic perquè segona vegada veieu el videoclip i tal, les lletres estan transformades a l'alfabet llatí.
4: Ai, carai, això no ho sabia.
0: Doncs això però és el Dragostea, per fer servir llatí.
4: Sí, sí, això és el Dragostea. No cal dir que la cançó a casa va agradar molt tant que vam començar a sentir diversos dels èxits del grup que interpretava aquesta cançó. Eren
1: els sí,
4: Ozone, de veritat.
1: Però si això va ser One Hit Wonder total, no?
4: Sí, sí, sí. No, no, no.
1: No, ah, no?
4: No, no, van tenir aquest altre, mira.
1: Va ser conegut, això també.
4: Això també va ser conegut, això era Desperate Times, que era una mica d'autoplagi de l'altra cançó.
2: Sí, anava a dir, normalment aquests grups funcionen que fan un grandíssim hit i després intenten plagiar-lo 24 vegades a veure si torna a funcionar.
4: Són dues gotes d'aigua, una cançó i l'altra, Desperate Times i el Dragostea Dintei. Doncs bé, va anar degenerant tant la nostra cerca, la de la meva filla i la meva, que vam acabar amb una altra cançó dels Ozone, que portava per nom Fiesta de la Noche, així, tal
1: ai,
4: qual,
1: ai,
4: eh?
1: Ai, ai, ai.
4: Que això ja sí que no hi ha per on agafar. raro. Us he tret la intro infecta de quasi un minut i us deixo la resta, que també no millora gaire. Mira que era xulo el Dragostea. Ozone, pel que vau quedar, Fiesta de la Noche és la Warzone d'avui.

0: Un adverbi d'aquells que tant pot ser dolorós com ser preciós. Segurament t'estimo. Si algú diu això, Laura, com a conseller emocional...
1: A mi aquesta cançó em va fer patir una mica perquè pensava, què vol dir segurament? O sigui, tu estimes o no estimes, no? Què vol dir aquest dubte?
0: És com si algú et diu, m'agrades bastant.
1: Una mica.
0: Ui, una mica no.
2: M'agrada molt el segurament t'estimo una mica abans de que tu hagués, abans del segur que t'estimo, no? És el segurament t'estimo... A mi sí que m'agrada, el veig molt...
0: Ja ho tinc clar, el primer segon.
3: Aquests dubtes estan molt bé, però no són el dilema d'avui, eh? Vinga, que els últims minuts d'aquesta hora, com sempre, són per fer el dilema i avui recau el Roger Seró. Què ens proposes avui?
0: Mira, heu d'escollir entre dues condemnes, no? Allò que et diuen una cosa o l'altra,
3: sí.
0: En què et quedaries. Bé, heu de triar opció A, pujar una pedra rodolant a una muntanya que al capdamunt torna a caure i has de tornar a començar, però no tota l'eternitat. És un dia a la setmana, ¿vale? Un dia, i a més, un dia feiner...
1: No, sí, a mi no... s'acudeixen diverses coses molt semblants a això.
0: Sí, espera, no et puteix el cap de setmana i, a més, quan estàs de vacances, 0 dies.
3: Pujar una pedra rodolant a la muntanya.
2: Tampoc dia... has dit com d'altes la muntanya, però bé.
0: Bueno, és un dia feiner... Bueno, si trigues molt... Sí, encara que si la puges només un cop, però has d'empènyer, eh?
2: Clar, però no és el mateix que sigui un turonet que no que sigui la pica d'estats.
0: No, perquè ho has de fer durant les 8 hores de la jornada laboral.
1: És igual, la muntanya on
2: sigui. El que trigui, o sigui,
3: va. I l'altra opció, quina és?
0: Sí, l'altra opció és haver-ho de fer només un cop al mes, en lloc d'un cop a la setmana. Ara bé, aquí desapareix la fantasia i t'hauries de trobar sempre una excusa per dir perquè no has anat a la feina. És a dir, mentre tu estàs durant 8 hores fent la cosa aquesta de la pedra,
3: sí.
0: No sé, una baixa falsa, una emergència...
1: O sigui, la vida segueix, eh?
0: Sí, la vida segueix. Aquí no hi ha suspensió de la verisimilitud. O sigui, aquí el drama és també que tens aquesta mena de condemna fantàstica que ningú s'ho creuria, però només un cop al mes. Per tant, al cap de l'any, 9-10 vegades només.
2: I sempre és el mateix dia del mes?
0: Això és igual.
2: Home, no és igual,
0: perquè... S'ha triat i justifica la tria.
3: Bueno, és com la regla.
2: És més fàcil, clar.
3: No sé.
1: Jo crec que un cop al mes.
2: Jo
1: és
2: també.
1: És molt bona mentidera.
3: Sí, un cop al mes, no?
1: Sí, jo entenc que hi hagi algú que li generi realment molta angoixa haver d'enganyar tot el seu entorn un cop al mes, però com que jo ja ho faig de normal...
0: Però pensa que durant 8 hores ni podràs mirar el mòbil i estàs com en un entorn de fantasia heroica grecoclàssica, saps? I estaràs allà a la muntanya, vinga, i la gent dirà, on està la Laura? Per què un cop al mes?
2: També t'ho diré, un cop a la setmana d'excursió, vull dir, si està normal... Mira, no, he canviat d'opinió.
1: Un cop a la setmana. Que no és anar d'excursió, que és anar a pujar una puta pedra a una muntanya, és fer de Sísif.
2: Bueno, però quan t'hi poses, ja ho saps, a mi es posaria forta, t'estaries al gimnàs, mira, m'està agafant.
3: No, jo un cop al mes.
2: A l'aire lliure...
0: A més, t'alliberes de l'angoixa d'explicar una cosa que ningú et creuria.
2: I a més, fins i tot em pots enorgullir, és a dir, la teva activitat setmanal esportiva, em sembla bé, un cop a la setmana.
0: I un oient, el Luis, una mica aixafa guitarres, diu, això és el mite de Sísif, en plan, he pillat la referència.
1: Molt bé, Òscar, ets...
4: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 9 i 3 minuts són els petons que ens llencen al Ginestar. Mua, mua, mua, mua, mua. Així comencem aquesta hora amb en Sergi Vives llançant petons.
1: Mua! Bon dia.
0: Laia, tu fes com que llances bitllets, així?
2: Així.
0: Molt bé, com farmejant Aura.
2: Ah,
0: i Laura Grau, bon dia, també.
3: Molt bon dia.
0: I òbviament, hem obert un meló de gent dient jo també sóc profe i també m'ha tocat Insti nou.
1: A veure.
3: Una mica de recital.
0: Mira, un oient que no teníem controlat és en Màrius i diu que li ha tocat l'Insti Marina de la Llagosta. És profe de mates i, a més, en Màrius diu, és romanès i diu, m'ha fet molta gràcia que ens que em punxeu els Ozone i tota aquesta història.
3: Clar.
0: No sé, Màrius,
3: com a casa, tu, Màrius.
0: No sé si en aquella època, de quina any és la cançó de la Llagosta d'Intei?
1: Hosti, noi,
3: això... De seguida té 10 anyets, 20... eh?
2: Juguem al Tinder, juguem al Tinder.
1: Què?
2: Laia,
3: per l'amor de Déu, jo què sé.
1: De seguida té 10 anys, 25,
3: i 20 també.
1: Laia.
3: Ah, jo què sé.
1: 20 anys, 25.
3: Juguem al Tinder, jo dic 2004.
1: Vas bé, eh? Vas bé.
0: Jo dic 2002.
1: Jo 2003.
0: Laia?
3: No, jo 2008.
1: I la resposta és 2003!
0: Doncs, Màrius, digue'ns si en aquella època encara vivies a Romania i si aquesta cançó era tan, una cosa tan passada com aquí.
3: Si allà és tan coneguda com aquí, perquè aquí sí. És l'única romanesa, però allà en tenen moltes més.
1: Per cert, si us agrada això d'encertar dates, atenció, perquè demà estrenarem nova secció amb l'Anna Closa, l'endevinació, eh? Serà pels vols de 7:45 del matí. Mm.
0: I la Mariona diu, a mi m'ha tocat l'Escola Juncosa de Montmell. Digues si estàs contenta. Clar, i a mi em preocupa tant el Màrius com la Mariona si aquest any han de fer un commut més llarg, no? Un trasllat, el trànsit a la feina més llarg.
3: Però si ens poden escoltar més estona.
0: Sí, exacte. Però els dos se'ls veu bastant contents. Bé, a l'hora anterior estàvem parlant oients sobre aquest anunci de Desigual, que ha causat tanta polèmica, aquest anunci de roba que mostra al capdavall com expats quasi impotents dels locals de Barcelona.
3: No trobeu que els estem fent la publicitat gratis?
0: Però, saps què, Laura?
3: Sí, ja ho hem dit, que no s'hauria de dir la marca.
0: La cosa...
3: Jo crec que no vull parlar mai més d'aquest tema. No.
0: Doncs pot empitjorar, perquè ens escriu un oient que trobo que seria bastant adequat que li féssim cas, perquè l'Alícia, oient habitual, ens diu que ella porta tota la vida treballant en moda i està bé que ens faci un anàlisi d'aquest anunci des de la seva perspectiva, i ella admet que li ha agradat per uns motius que toquen de més a prop la seva professió. Sentim l'Alícia.
4: Sobre el tema de Desigual, la veritat és que... O sigui, és que no em sembla... O sigui, a mi m'ha agradat. Jo vaig veure l'anunci ahir per casualitat i vaig pensar que realment jo porto 20 anys treballant en moda i estic farta de veure ties, jo què sé, amb tacons a dalt d'una roca o en un carrer supermono posat, quan en realitat les ciutats no són així, saps? I llavors aquest punt de riure tant de la nostra pròpia ciutat i de realment també denúncia, en el fons. O sigui, no m'agrada gens la roba de Desigual, l'haig de dir. I, en canvi, la vaig veure guai. Ahir vaig pensar que mono, aquest top. I després el tema que la tia parla en català és que si parlés en castellà ens queixaríem. I diríem, hòstia, ja sobra, no sé què. O sigui, no sé, al final tampoc s'han fet mal a ningú. El barri, bueno, és tot Barcelona. O sigui, això m'ho fan al meu barri, que... Bueno, jo treballo al centre. O sigui, que... Vull dir, és que és així, realment.
0: Bueno, li sembla més realista que les anuncis de noies amb tacons.
3: També sí, això t'ho puc comprar, però que no li fa mal a ningú, no t'ho compro gens.
1: Sí, sí, a Ciutat Vella estan una mica farts.
3: Sí,
1: estigmatització.
3: Només el fet que l'única frase en català surti una persona amargada escridassant a una altra i com renyant, i a part que...
2: Però a mi m'ha agradat.
3: Una anunci adreçat en anglès a expats, però quina merda és aquesta?
1: Però a mi això m'ha agradat, que retratin que una típica veïna del barri parli en català, a mi m'agrada més.
3: Bueno, que està fins als collons dels expats, però és com dient, bueno, ens la sudes.
1: Sí,
3: ens la pela molestar.
1: Sí,
3: exacte. Bueno,
0: és la mateixa actitud que molts turistes, Laura, que es fan selfies amb les pintades que diu Toys Go Home,
1: exacte.
0: I van a fer-se selfies, perquè els fa gràcia. Sí.
3: Clar, però això ja és directament un cinisme.
1: Pixar-s'hi a la cara.
3: Exacte.
0: Sí.
3: Ah, però una cosa, una pregunta per l'Alícia, eh? L'escena que diu We Love Palomas...
1: Sí.
3: Ja, és una vacilada, és que jo això he caigut avui al matí i he pensat, uah, això ningú ha comentat encara. És una vacilada Paloma Wool, que també és una dissenyadora barcelonina. Fixa't molt dins que estic al món de la moda.
0: Però si no és competència, és beef.
3: És com competència, però és un altre estil de
1: roba. Jo crec que no, perquè després també fa befa del cafè con hielo i també ho diu amb aquest to. Saps? De la mateixa manera que...
3: Ja, però el de posar-li la corretja a les palomes... Bueno, jo si és una vacilada, em sembla que és l'única cosa que m'agrada de l'anunci.
0: A mi quan diuen cafè con hielo, jo dic, com? Cafè con hielo o cafè con leche? És que no...
1: Clar.
0: S'assembla massa.
1: Sí, de triga equivocació.
0: Mira, estareu contents i orgullosos, Laia, en Màrius, el nostre oient... Ara ja podem dir-lo oient romanès oficial, que li toca anar en aquesta insti de la Llagosta, que ja s'estrenen els profes, que cada dia hauran d'anar de Mataró, per tant, una miqueta de trajecte. Però se'l veu orgullós perquè diu, per fi puc treballar a l'ensenyança pública, perquè per fi tinc el seu de català.
1: Molt bé, Màrius!
0: Al final, qui s'espavila...
3: Home, i tant. Ens ha arribat algun àudio de les Borges del Camp?
0: Tot és amb text viu. Li he dit, a veure, hi ha salsa o no, l'Adrià de Reus, que treballa a les Borges? I diu, no, aquí ni en els vesprejos de profes es lliga. Estrany, no?
3: Mentida, eh? Jo conec molt profe que s'ha embolicat amb companys, eh?
2: I tant, home, mare de Déu.
0: Home. Bé, docents i pares d'alumnes, digueu-nos com afronteu el nou curs aquí al WhatsApp.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Bueno, no ho digueu, que així farem una pregunta del dia la setmana que ve. No digueu res més. Exacte. Ja de docents. Ara anem a la cançó de les 10, aquí mateix, en aquest número de WhatsApp que acabeu de sentir. Agregueu-nos, entreu al grup, discutiu amb la gent que hi ha per aquí i també cliqueu a la cançó de les 10, a l'enquesta que hi ha penjada amb els 4 temes que us proposa en Sergi i inspirat en...
5: La famèrdida!
1: Un 3 de setembre com avui del 2021 s'estrenava la pel·lícula Cinderella, un musical sobre la pel·li Vent de Focs, protagonitzada per la Camila Cabello.

0: Aquest t'ha agradat, eh, Laura?
1: Que bona, no, aquesta tria. Ara no he vist mai aquesta pel·lícula i tinc unes ganes de posar-me-la.
0: Jo crec que t'agradaria bastant, eh?
1: A més, la Camila Cabello m'agrada molt com a artista, com a personatge.
0: Sí, i cau bé.
1: Sí, a mi em sembla una tia que ha fet sempre el que li ha rotat del cony, però
0: sí,
1: heavy, eh?
0: Sí, sí, sí. L'any 2014 es publicava aquesta cançó Am I Wrong, d'un duet noruec anomenat Nico i Beans, que va petar-ho primer als països escandinaus, després ho va fer a la resta d'Europa i a mig món. A la Ventafocs de Camila Cabello també s'hi podia sentir un tema de Queen.

Ja veus que la tria és bastant eclèctica, eh? No és una cançó qualsevol, sinó un temacle anomenat Somebody to Love, cançó gospel in crescendo que s'incluïa al disc A Day at the Races, cançó de l'any 1976. I acabarem amb un altre tema que surt a la pel·li, en aquest cas és dels White Stripes.

0: D'aquest duet nord-americà de rock alternatiu se'n diu una cançó que s'ha popularitzat a estadis d'arreu del món, el Seven Nation Army, que també apareixia al film que recordem avui. A veure, Laura, quina votes d'aquestes quatre cançons proposades? You Gotta Be, de Desiree, Am I Wrong, de Nico i Vince, Somebody to Love, de Queen, o Seven Nation Army, dels The White Stripes?
1: Va, doncs em quedo amb la primera.
0: You Gotta Be.
1: Sí.
0: Doncs de moment la cosa està entre les dues últimes, eh? O sonarà Queen o sonaran els The White Stripes. Vosaltres teniu ara mateix uns 45 minuts per fer la vostra votació. A les 10 sentirem la cançó que hagueu triat, ara per ara guanya, però per a poquet, The White Stripes. Han tret un petit avantatge respecte a l'hora anterior a Queen, però molt, molt ínfima. Ara seguim amb més música, amb la Su, que ens canta tan clar, i clar que de seguida la Laura ens parlarà de...
1: El Ball de Foc de Vilafranca. Home. La meva passió. No ho puc evitar.
0: Alguna influència d'aquests que dèiem abans descobrirà el foc. Dirà,
1: sí,
0: què és això?
1: Mira, hòstia! Unes bengales, foc. Aquí!

0: Un quart de 10 del matí, sintonia dels catalans fan coses, ho sé perquè ho diu el guió, com que és nova.
1: No. Ah. Un minut de silenci per la música del Correaigua.
2: El Correaigua de Granollers. Ah. I ha nascut aquesta cançó que ens convida a l'activitat. Ens convida a fer coses.
1: A veure, aquesta cançó me l'ha ensenyat ara mateix, en directe, i poder la canvio. Però no passa res. Vull dir, és que clar, no té res de Catalunya, això.
2: No té res de Catalunya. Té de comunitat, de vinga, som-hi tots.
1: Sí, és com una cosa d'energia matinera.
2: Avui què ens convides a fer? A veure,
1: avui us vinc a explicar, fotre's un rotllo patatero sobre el Ball de Foc de Vilafranca, que jo aquest any no hi he pogut anar, em va saber un greu que flipes, però perquè ja no em donava més la pila de sí, vull dir, jo portava empalmant festes majors des del 15 d'agost, com us vaig explicar el segon dia del programa, però és una activitat que sí que penso que té moltes coses interessants a explicar i que us convido a anar-hi, si podeu, l'any que ve, el dia 1 de setembre, cada any es fa el dia 1 de setembre,
3: sí,
1: és igual que sigui, dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres, és igual.
2: Això mola.
1: Sí, bueno, la Festa Major de Vilafranca funciona així.
2: No, el dia 30 a mi m'agrada, vull dir, escolta, què és això de no
3: però
2: fem el dissabte, el diumenge?
3: Només tenen de festiu segurament un parell de dies entre setmana. La gent ho viu igual, encara que sigui laborable.
1: Sí,
3: o com...
1: els disfruta. Tothom intenta agafar vacances, tothom s'ho munta com sigui, perquè al final el que volen és estar durant tota la Festa Major actius. Perfecte. Però és veritat que no ho fan coincidir amb el cap de setmana en cap cas, vull dir, expressament, saps?
3: Home, això també evita que vingui molta gent de fora, eh? Això també està, vull dir, té uns alguns
1: sí,
3: avantatges.
1: Exacte. Exactament. Doncs va, per demans dels correfocs, m'imagino que tenim alguns diables escoltant-nos, heu de saber que a Vilafranca no s'hi fa un correfoc normal des de l'any 2003, anteriorment sí, però el 2003 van dir, nosaltres no podem fer un correfoc normal, som vilafranquins, què us heu pensat? Que serem ordinaris, que farem el que fa la resta de la humanitat? No amb nosaltres, no amb la nostra personalitat, sempre hem de ser els més especials de la classe i els que van a l'última fila de l'autocar. Ells són així, vull dir, jo els estimo, m'encanten, però són així, tota l'estona. Llavors van dir, a partir del 2003 el que farem en aquest correfoc serà una cosa diferent. I ho teatralitzarem, o sigui, farem una trama inventada, ficcionada sobre el correfoc, sobre els diables i sobre per què de cop es foten a córrer pel carrer amb forques i bengales, que és una cosa que en realitat estaria bé donar-li una mica de context perquè costa una mica d'explicar, no? A l'estranger, i el guiri és com bueno, t'has de vestir amb tot el cos tapat a ple agost, perquè ara estem tan sonats que sortirem aquí amb unes
3: forques uns
1: i amb unes carretilles i et cremaràs. Bueno, estaria bé donar-li, doncs, això, una mica d'explicació.
2: Llavors... Mira, ja que has tret el tema, sabries dir-me quin va ser el primer correfoc i quin any va tenir lloc?
1: A veure, no estic tan informat.
2: És que jo em pensava que era molt més antic i data del 1979, el primer correfoc. Va ser per les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Caram.
2: Aquí van néixer els correfocs.
1: Es va inventar el correfoc?
2: Sí.
1: Ens sí que sembla una cosa ancestral que fem des del segle XVIII.
3: Posa-li en dubte, deixem que et digui, Vull dir que no sé, ho has trobat, però...
1: T'ho ha dit ChatGPT, Sergi, confessa.
2: No, això em sonava i ara ho acabo de comprovar, però sí, em sonava que era dels anys 70 i efectivament.
1: Bé, doncs des del 91, el Vall de Diables de Vilafranca feia un correfoc normal, el 2003 van dir, anem a inventar-nos un rotllo patatero. El rotllo patatero és que m'encanta aquesta història, que hi ha un alquimista que viu a la Olèrdola Ibèrica, és a dir, no sé si algun cop heu anat al castell d'Olèrdola, però
3: doncs no,
1: allà hi ha runes,
3: no?
1: Poblats ibèrics i tal, i no sé quantos, i llavors aquest alquimista inventat dedica la seva vida a investigar els secrets del foc per intentar-lo dominar i fer-lo servir doncs, pels seus objectius obscurs i per fer el mal. Bàsicament és l'antagonista, el personatge dolent. Llavors, el que em sembla interessant és que aquí els bons són els diables, que normalment es ven com si fossin les figures malèfiques del correfoc, no?
2: Sí,
1: com que
2: s'han
1: de fer por, que són de l'infern, que tal. I aquí, diguem-ne, que el foc infernal estava custodiat pels diables i estava fet servir per fer el bé. I l'alquimista intenta descobrir com aconseguir aquest foc infernal. Com entrar per la porta de Chaus, que és la porta a l'infern del Penedès. O sigui, ells ho acaben com convertint tot en una cosa seva, que és una cosa que és molt del Penedès, aquesta cosa d'autoestima, de dir, no, aquí tenim tot el mateix que s'ha tingut sempre tota la humanitat, però ho penedesenquem, saps? Vull dir, posem aquí, que és la porta
3: Chaus
1: de Chaus.
3: Chaus és un topònim d'allà?
1: M'entenc que sí, no sé tantes coses, però en tot cas ells van dir, doncs ens inventem aquesta porta, que és la porta de l'infern del Penedès.
2: Per cert, tenim un àudio del Vall de Foc, no sé si el vols llançar ara, vols que soni de fons o vols que...
1: Va, mira, és que anava a deixar-ho pel final, però posem, mentre jo vaig explicant la història, la música exclusiva del Vall de Foc de Vilafranca.
2: Hosti, que guapa.
1: És capell de gallina, jo. No, espera, no he començat encara. Bueno, jo sento això i em pot agafar un atac de cor.
3: Caram.
2: És com molt medieval, no? Tot plegat.
1: Està enregistrada pels Filibusters, que són un grup de música d'allà. Bueno, és que ja et dic, a mi m'emociona tot això. Llavors, l'alquimista diu, vull entrar per la porta de Chaos, vull anar a robar el foc infernal dels diables de Vilafranca, i la manera d'infiltrar-se en aquest infern penedesenc és convertir-se en el Silè, que és un monstre, una típica bèstia de foc, que és mig home, mig dona i mig animal, que és gegant i espectacular i que tu flipes allò quan ho encenen, no? Llavors, en què consisteix el correfoc? En què l'alquimista al principi t'explica tot aquest historial de que ell vol fer-se el foc infernal i que es convertirà en Silè i han anat incorporant també personatges al llarg dels anys, és a dir, el 2003 era molt més simple la història i ara ho vas a veure i no paren de sortir com follets i fades i no sé què, no es diuen follets i fades, perdoneu, una falta de respecte a la història, es diuen gnoquis i llavors també hi ha com...
2: Gnoquis.
1: Sí, són com una mena de personatges que t'entretenen al públic mentre espera
3: que
1: comenci el correfoc.
3: Són dels bons o dels dolents?
1: Jo crec que són dels bons.
3: O dels diables? Ah, dels diables.
1: I també llavors el Silè va anar incorporant, bueno, l'alquimista ha convertit en Silè els erudits del foc que venen com de diferents cultures i són experts en intentar, doncs, això, dominar el foc infernal i tal. Llavors, en què consisteix el correfoc? Doncs en què l'alquimista, convertit en Silè, que és aquesta bèstia de foc, intenta fugir de l'infern, perseguit pels diables, perquè es volen dur el foc infernal, no? Llavors, evidentment guanyen els bons... Sempre guanyen els bons en qualsevol bona història, que són els diables, i s'acaba el correfoc a davant de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca, que ja és un edifici espectacular, amb un espectacle de foc que fa embogir els fans de la pirotècnia, perquè és que allò és una autèntica meravella, amb aquesta música de fons, que se la sap tothom i la canta, i al final, doncs, l'alquimista és derrotat i fa un discurs dient que som la púrria, que els putos vilafranquins l'han tornat a guanyar i que l'any que ve tornarà.
2: Però rivalitza el foc que es concentra aquí, per exemple, amb un salt de plens de la Patum? Seria equivalent?
1: Clar, el salt de plens de la Patum, la gent balla i es mou, i llavors això és una mica la gràcia i la part també d'adrenalina i de perillositat del tema. Aquí al Vall de Foc de Vilafranca la gent està estàtica, allà davant de Santa Maria. Però
3: aquest,
1: bueno,
3: el
1: tema és igual,
2: Anava a dir, però t'hi pots col·locar sota, com en un correfoc normal i corrent, o no?
1: Sí, tu pots entrar-hi, pots vestir-te i entrar-hi durant tot el correfoc, i també crec que a la plaça, ara no me'n recordo si es pot ballar sota dels diables o no, però és estàtic, diguem-ne, no és com a la plaça de Sant Pere de Vila.
2: M'has
3: amb moltes ganes d'anar-hi,
2: sí.
3: A veure-ho.
2: Escolta, investiga per les properes setmanes que s'acosta a Sant Miquel per la festa del Camell de Molins de Rei, que també és molt xula i també incorpora molt de foc.
1: Ja, també me l'han recomanat molt com a correfoc, diguem-ne, temàtic.
2: Sí,
1: si m'he equivocat amb alguna dada després d'avui, haver fet un speech sobre com la gent no és rigorosa amb la cultura popular, que ens ho diguin els vilafranquins, però crec que ho he explicat per sobre perquè l'he vist moltes vegades. Us animo a innovar amb les vostres tradicions de cultura popular, perquè crec que això era un correfoc normal i de cop i volta és una cosa absolutament apassionant.
2: Fem-ho gran, sempre.
1: Llavors, si esteu avorrits del que teniu al vostre poble o ciutat, doncs ja sabeu, augmenteu-vos alguna petita historieta.
0: Gràcies, Laura, i abans de marxar, dir-te que en Màrius, el nostre oient romanès oficial, profe de mates, confirma, diu que sí, és com diu la Laura, hi ha molt de jogo entre profes.
2: Home,
0: diu, no solo acaba bé els instis, diu que en el seu insti hi ha profes que alguns entre ells fa anys que no es parlen, tot i que es veuen cada
1: dia.
0: Home,
1: és que on tinguis la feina, no hi fiquis l'eina, és una cosa que hauria de ser saviesa popular.
0: Doncs mira què afegeix en Màrius. Darrerament he vist que hi ha profes de l'insti que s'emboliquen amb pares.
1: Vinga!
0: Doncs gràcies, Laura.
1: Adéu, Laura Grau.
2: Adéu, Laura.
0: Tots els oients que el grup està fent la broma amb els gnoquis i la pasta, cancel·lats. I ara una mica de música en euskera, les Unsa i Adi Sol, aquesta formació basca que ens canten a fer camí amunt, és a dir, literalment, camí amunt, Laia.
3: El de Pangora.
0: El da Pangora.
3: El da, això.
1: Rigor!

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Quatre minutets perquè siguin dos quarts, moment en què obrirem l'actualitat general de la jornada, però encara tenim temps, Laia, per parlar d'ecologia i de llengües. Bones notícies?
2: No especialment, però sí que posem una mica de llum, perquè potser eren dos conceptes que no teníeu gaire junts, la llengua i l'ecologia, i heu de saber que més de 2.000 llengües indígenes corren el risc de desaparèixer aquest mateix segle. I, per tant, la reflexió ve a tomb que potser amb elles podríem perdre coneixements ecològics tradicionals essencials. Els lingüistes estimen que prop d'un terç de les més de 7.000 llengües indígenes del món podrien quedar-se sense parlants els propers anys. Més enllà del patrimoni cultural, que això implica estrictament pel que fa a aquella llengua en qüestió, doncs hi ha un seguit de cultures que s'hi associen i que, per tant, moriran amb elles. Jo no sabia que Darwin, en les seves reflexions sobre l'origen de l'home, ja va assenyalar que les llengües i les espècies són, va dir textualment, curiosament iguals. I, de fet, els científics estan d'acord que els llocs de la Terra amb una diversitat d'espècies molt elevada també tenen un nombre extraordinàriament elevat de llengües indígenes. A més, moltes de les espècies i llengües d'aquests llocs de gran riquesa doncs, són endèmiques. També són en part compartides les causes de les extincions de tots dos llegats dels ecosistemes i de les llengües. De fet, per exemple, una infraestructura tan aparentment innocua com podria ser una carretera és la causa de desaparició tant d'espècies, perquè doncs, hi porta trànsit rodat, facilita la deforestació, etc., però també de desaparicions de llengües, perquè què passa? Que quan hi ha una carretera nova doncs venen nous visitants, també es fomenta molt el desplaçament de la població, són grups moltes vegades ja reduïts que en dividir-los, doncs això es perd del tot. De cop i volta, a més, quan hi ha una carretera s'obren més vies de comunicació i no només pels béns materials però també per la transmissió de diferents ideologies, diferents formes de vida i es perd doncs, l'essència d'una llengua. Però el punt de connexió indestriable entre la supervivència de les llengües i la de les espècies, de què us volíem parlar avui, són les característiques que es diuen centrades en la natura de les llengües indígenes. Segons escriu un lingüista ambiental que es diu Kay David Harrison, aquestes característiques, les característiques centrades en la natura, tenen a veure amb la gran diversitat de paraules que descriuen plantes i animals, així com també la manera com la gramàtica codifica la informació sobre el món que ens envolta. Recordeu que sempre posen l'exemple que els islandesos tenen moltes paraules per dir blanc, no? Perquè tenen doncs, molta època de l'any en què està tot nevat i, per tant, doncs, tenen, o, per exemple, moltes maneres de dir salmó, perquè coneixen moltes espècies diferents de salmó, que cada llengua, l'ecosistema que l'envolta, doncs, defineix la seva varietat, no? Doncs aquesta relació estreta entre els parlants indígenes i el seu entorn natural, doncs és naturalment molt important. Les paraules són fonamentals per transmetre el coneixement ecològic tradicional, que a més es trasllada en molts casos només oralment. Per tant, si es perd la llengua, es perd aquell coneixement. Tot plegat és un coneixement que fa referència a un conjunt d'informació, de conceptes, que són compartits entre els membres d'aquella comunitat i que s'expressen en aquesta llengua. I, per tant, és una biblioteca viva en evolució i que es perfecciona al llarg del temps. En definitiva, que quan una llengua s'extingeix, també ho fa el coneixement que conté i aquesta biodiversitat.

0: els romansos, als quals s'han habituat els fetus, i això no vol dir pas, Laia, que romanso sigui una ximpleria, al contrari.
1: Què va, és una història oral que ens explica moltes coses.
0: Coses de l'actualitat de l'època de quan es publica un romanso, en aquest cas un romanso contemporani, sobre els trens i la crisi ferroviària sempre d'actualitat. Ara anem a l'actualitat encara més concreta, la d'avui dijous. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui?
2: Doncs que continuen les cues de l'AP7 a l'alçada de Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat. Ara mateix hi ha dos carrils oberts i es registren 10 quilòmetres de cua. De retruc també hi ha afectada la B30 paral·lela a l'AP7 amb 3 quilòmetres i mig de retencions. A aquesta hora hi ha en marxa la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firma l'informe. Sobre el crim de Manresa, els dos acusats de matar un home a la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir, acusats d'un delicte d'homicidi. Ara, a la comarca del Bages, s'han multiplicat els actes d'homenatge que es van fer en record a la víctima i, de fet, centenars de persones doncs, es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. Per cert, que els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Ara l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i a València la Policia Nacional ha detingut per un possible delicte d'homicidi els pares d'un altre nadó, aquest desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, i en aquest cas la denúncia la va posar l'avi de la criatura. I acabo explicant-vos que ha mort als 70 anys la diva del jazz Cassandra Wilson, guanyadora de 2 premis Grammy. La seva veu va transcendir el gènere i va fer incursions en l'àmbit del folk, el pop, el rhythm and blues o el country.
0: I ara el titular d'esports.
2: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol després que ahir superés el Barça Atlètic per 2-1 a la Nova Creu Alta. I el Madrid, el defensa del primer equip, Raúl Asencio, compareix avui davant del jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica.
2: Sí, de fet, a mesura que avança la setmana doncs va pujant. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà, doncs, fregaran segurament els 40 graus. Avui tindrem un dia de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
0: Passen 4 minuts de 2:15. Gaudiu, oients, d'aquest dia lluminós i més llum hi posem amb la música dels Arcade Fire. Segurament aquesta la recordeu. Everything Now. I ara de seguida parlem de sèries.

0: Escoltes i cat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi! Diana!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
5: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta 13 dioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
5: Els experts. ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Les 9 i 40, parlem de sèries.
13: I de què treballa, el guapa?
14: Faig producció a festivals.
15: Ens vam conèixer a Sonar i ens vam enamorar allà.
12: Doncs he aprofitat aquestes vacancetes per veure la sèrie Yo Siempre a Veces, que teniu a Movistar Plus, una sèrie premiada al Festival de Cannes, a la secció de sèries d'aquest festival, al premi de millor guió. És un drama familiar molt frenètic que amb només 6 capitolets et dispara sobre un munt de temes a la cara. Temes com la maternitat, sobretot, i també la feina, les cures, la joventut, i no necessàriament amb un discurs tancat, definitiu. Al contrari, el que més m'ha agradat d'aquesta sèrie és que parteix d'aquesta incertesa d'aquest títol, Yo Siempre a Veces, que també fa referència a les contradiccions que tenim tots. Laia, és una història de noi coneix noia, ok?
16: Ens sí? agrada.
12: Sí, el noi és l'actor David Menéndez, que el seguim de fa temps.
16: A veure, deixa'm repassar.
12: Sí, home, com a cantant fa Boye, és el Boye.
16: Ah, això, home, és molt guapo que noi.
12: Sí. Ella, crec que no la coneixeràs perquè ha sigut un gran descobriment, és l'actriu Anna Boga, que tant s'enamoren, Laia, tant s'enamoren, coneixes, que el segon cop del que és follar, ella ja li està dient, fes-me un fill, sí, va, fes-me'l.
16: Caram.
12: I saps què passa en aquests casos?
16: No.
12: Pots deduir, pots endevinar-ho.
16: Que sí que es queda embarassada.
12: Es queda embarassada, es coneixen poc, ella té la vida muntada amb una feina que és poc rutinària, crec, que és productora de festivals de música, i a més viu a Berlín, i ell treballa de nit, un bar molt guai aquí a Barcelona. Clar, havia de ser només un pujar i baixar pel sonar, però mira, es queden embarassats. El cas és que no us penseu que ho afronten com un error, no és aquest tipus de història, però clar, es despleguen molts canvis i molts entrebancs que hi podreu connectar tots. Jo m'he posat en contacte amb la codirectora i guionista, la Marta Bassols, que també és actriu. De fet, la vau veure, recordes, Això no és Suècia?
16: I tant.
12: Una de les mares conscients que feia tanta ràbia, ah, tanta sí? gràcia, era ella. Aquí fa un paper més dramàtic, a banda de dirigir i escriure la sèrie, Doncs li he llançat una frase de guió que m'ha agradat molt, que és quan la mare, la jove mare protagonista, es veu totalment superada per les circumstàncies i crida, és que jo també sóc una nena.
17: Podem reflexionar des de dues vessants. Una, què fa una persona de quasi 30 anys considerant-se una nena, que en els temps que ens ha tocat viure a nosaltres, l'adolescència o fins i tot la infància s'allarga fins a la jubilació quasi, i que necessitem que ens cuidin i jugar. Això per una banda. I després, una altra de les tesis de la sèrie seria que és molt important que ens cuidem els uns als altres, que sense cures ens haguéssim extingit com a espècie i que les cures haurien de ser una cosa que no es fa d'amagat i com per obligació, sinó que hauria de ser algo que ens vingui molt de gust, que sigui així com existeix una eròtica del treball. El treball en realitat és una cosa que també pot ser molt àrdua i molt cansada, però hi ha moltíssims treballs que tenen capital de desig, capital eròtic. Doncs a mi m'agradaria que les cures passessin a tenir-lo també.
12: Laia, ajuda'm, perquè ara et descriuré el pare, val? Mm-hmm. El personatge del David Menéndez. Clar, jo el veig i veig que té una feina sacrificada, no? Treballar en un local, un bar nocturn, una feina que et lliga molt a l'horari, sí. També es lliga molt, eh? I penso, clar, de cop aquest es transforma en pare, en una parella...
16: Ah, difícil de conciliar, això.
12: Sí, amb una parella no consolidada. Clar, t'ha d'atabalar molt, no? S'ha de comprendre, oi?
16: A veure, qualsevol que és pare novell s'atabala, sí. Vull dir, no cal treballar en un bar per ser atabalat com a pare novell.
12: Bé, però, esclar, la Marta m'ha fet tocar una mica de peus a terra i m'ha dit que aquest personatge és que va més enllà, que és un rol arquetípic.
17: Mira, Roger, jo no sé quants amics tens tu que estiguin criant o quantes amigues, però a dia d'avui és difícil trobar pares implicats al 50%. Sens dubte no és impossible i jo també en conec alguns. Però és bastant més freqüent del que sembla pares que participen pues, en les coses molt xatxis com el banyito, que són molt gratificants, o en el parc i ser el més divertit. Bueno, i que saben canviar bolquers i així. Però tu vas a les escoles i els xats de coses que s'han de fer... Només hi ha mares. A l'AFA hi ha moltes més mares. I festes d'aniversari, doncs, també. Les cites pediàtriques, portar una jaqueta al bolso de recanvi... Per què volíem fer un pare de sastre? Doncs, primer, perquè m'ha passat a mi, això. I després, perquè crec que posar un mirall on puguis veure els homes... Bueno, sí, en aquest cas, això va dedicat als homes. Puguin veure quines són les conseqüències de no fer-ho del tot bé, de fer-ho regular. Crec que pot convidar a que diguis, hòstia, que fort, com m'he passat... i ho facis millor. Llavors, a mi em semblaria superguai, és molt ambiciós, eh? Però conec algú que li ha passat. Mínim un.
0: Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan. Sí, sí.
2: Está claro que este niño no se puede venir al trabajo.
17: No té a veure amb les hores que treballa, sinó que aquest noi necessita el refugi de les hores que treballa per no estar a casa fent algo que a ell li sembla menys divertit, que està en un bar sense sexy. De nou, el capital del treball ve més de gust, és més avallidor. No tothom es pot permetre treballar moltes hores. O sigui, en un període d'una criatura de 3 mesos, si els dos s'han de permetre treballar moltes hores, la criatura és abandonada. El que no es pot, pues, per què ho ha de fer ella només, això? Pel que fa a la maternitat, no l'hem abordat particularment des de la imperfecció, l'hem abordat des de la defensa que les mares són només persones, dones, però persones amb tots els seus dubtes, errors, pors, filies i fòbies que tenien abans, només que si no t'inoculen un software nou mentre estàs gestant. Jo pensava que sí, que la roba em quedaria més neta, per exemple, però que va, això no m'ha passat. Pues el que volíem és que és una noia que s'està buscant a si mateixa, però ara amb la voluntat de fer les coses molt bé amb la seva criatura. O sigui, nosaltres defenem que això és una història d'amor quasi romàntic entre una mare i el seu fill, però que aquesta noia s'ha de trobar en el món ara com a persona que té una nova condició. Aquesta línia a la sèrie, que és com un coming of age, però en comptes de l'estiu en què passes de nena adolescent, pues volíem fer l'any en què aprens com ser mare.
8: Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
13: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
18: Guys, if you seem total crazy, you can...

0: Es titula Jo sempre a veces, premiada al Festival de Cannes. Teniu 6 capítols a Movistar. I a més, mira quin parell de grups que ens molen sonen junts en aquesta cançó. Mujeres i Cariño canten al final Abrazos, un dels temes principals d'aquesta sèrie.
1: Tinc ganes de veure-la, amb el que m'has explicat.
0: Hi ha pares d'aquests, dels que citava la directora?
1: Sí,
0: i guionista,
1: sí, tant, que n'hi ha.
0: Què haurien de fer? Perquè potser ja no poden canviar a certa edat.
1: Saps què? Mentre la senties, saps què pensava? Que potser a vegades també són pares que, diu, són pares desastre, potser són homes desastre. És a dir, si potser són homes que ja no se saben cuidar tampoc molt a ells mateixos, és molt difícil que puguin tenir cura d'una altra persona, no? I potser haurien de començar doncs, per madurar i tenir cura d'ells mateixos i després seran capaços doncs, de tenir cura d'una altra persona.
0: I per acabar, per on he començat, és una història de noia que coneix noi i m'ha agradat com tracten de manera, òbviament, gens normativa, però sí força natural, la seva relació de parella o la seva no relació de parella, ara que tenen un condicionant que els unirà per sempre, no? Que és que tenir un fill
1: en
0: comú...
1: Sí, això sí que no, és pitjor que una hipoteca.
0: Uau.
2: Home, no ho sé. No sé si la porten. M'agrada que la llegeixis així. Crec que quan tens una criatura amb algú no pots deixar-te de veure amb aquesta persona, no pots deixar-te de parlar, no és com una ruptura convencional. Normalment pots posar terra de per mig ni que siguin uns quants mesos, però en aquest cas no es pot. Dintre del que cap has de ser el més civilitzat que es pugui, però jo no sé si ells ni tan sols ho són massa. Bueno, confiem en que aprendran a fer-ho millor. I també el que volíem parlar d'aquesta relació és el desig tòxic, com opera un desig que saps que et fa mal però que alhora no pots deixar de tenir, que el desig va per lliure, que el desig no entén de lògiques i raons, i d'una altra que no tothom que s'equivoca desitjant és una persona que li falta autoestima o que no podria escollir millor. Idees preconcebudes entorn del desig erroni, doncs les volíem també qüestionar.

0: aquesta cançó amb el punt melancòlic de l'Àlex Pérez, aquest amor d'estiu que acaba perquè ja no són res. Ara són les 9:51 i a punt d'acabar nosaltres encarem la recta final del programa. A les 10 us direm adeu i fins demà.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
0: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
0: A la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
0: Una, dos.
4: No.
0: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: No. App, l'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
6: Escoltes els experts.
7: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
8: Recorda regar les plantes.
7: Avisos de la programació. Okay, l'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta't. Ja. Yeah.
0: La 7 minuts i seran les 10 del matí. Avui hem tocat diversos temes. Els experts han recordat aquell èxit moldau-romanès dels Ouzon, el Dragostea d'Intei, que té més anys dels que es pensa la Laia.
9: En Màrius diu, és romanès, i diu, m'ha fet molta gràcia que ens que em punxeu els Ouzon i tota aquesta història.
4: Clar.
9: No sé, Màrius,
4: com a casa, tu, Màrius.
9: No sé si en aquella època, de quin any és la cançó Dragostea d'Intei?
0: Hosti, noi, això...
4: De seguida
0: això,
4: té 10 anyets, 20... eh? Juguem al Tinte, juguem al Tinte. Se m'heu tirat a sobre d'una manera, tu.
0: 2003!
10: I quasi!
7: Home, és que del 2003 fins al 2026 van 10 anys, més 10 anys, més 3 anys, no?
4: D'acord, escolta, no seria gaire hipster, ja està.
7: Sí que ens hem abraonat, de cop i volta.
4: Sí, molt, ha sigut molt greu, no era tan...
7: Tu també t'has abraonat sobre tots els que són d'allà del camp, perquè la Laia segueix posant-se superhot cada cop que apareix alguna persona, no sé, de Montbrió, de Montroig o a les Borges del camp.
9: I on vas? I diu, a les Borges del camp, i diu...
4: Quina sort amb el bé que parla a les Borges del camp.
9: Com parla? No.
4: Parla amb un accent
7: treballant.
4: Diguem-ho ja, la Laia i jo no podem parar de classificar els accents en aquesta categoria.
7: A tu què et posa hot? Les Borges del camp, Montbrió del camp...
4: És que parlen molt bé, ja t'ho diré. Parlen que sedueixen tota l'estona.
11: Yes!
7: A mi m'agrada quan dius, ja t'ho diré, que tens alguna cita programada. O...
4: No.
7: Bé,
4: no és una qüestió purament intel·lectual i això,
7: ja,
4: i estètica.
7: Ara li diuen intel·lectual,
4: que sí.
7: Bé, jo no sé què li faries tu, Laia, a algú de les Borges, però jo sé què li faria el Roger.
9: Per exemple, Laia, a mi m'agrada el volcà invertit, no sé si...
4: No, el controlo, almenys per aquest nom.
7: El volcà invertit.
9: És quan et poses els peus al clatell i la teva parella o parella sexuals et llepen l'anus.
7: Està bé. També hem vist que els docents van a la una amb la vaga de la setmana que ve.
12: A mi m'agradaria saber quin seguiment tindrà aquesta vaga.
4: Clar, la gent li fa una mica de respecte.
9: Però no entenc que no anaven a la una, els docents, amb tot això.
7: A la una no, a les 9 del matí.
9: Ah.
7: I acabem, després d'aquest bonic acudit...
4: Que bonica broma.
7: Sí, en fi. Amb la Laura Grau, que avui, diem-ho tot, ha estat molt dura, contra aquells que parlen de coses sense preparar-se-les, però clar, després no sé què li ha passat amb ella. A veure, esprimem-ho.
12: Crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas.
7: Sí.
12: Hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
4: Espera, que te'l busco.
12: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
4: Sí. Seguro.
12: És de VilaWeb, l'article, perdó.
4: Ah,
12: queda de Núvol.
4: Pobre.
7: Doble xof, Laura, des d'aquí a Escalf, són coses que passen. Escolta, que
4: ens estava fent una recomanació extra, no era el nus de la seva tesi.
9: Jo vaig llegir en un llibre de filosofia que deia, de retòrica, concretament, que deia que predicar amb l'exemple és una fal·làcia, que si les paraules que diuen són bones, no tens per què quedar-te amb les accions d'una persona que sempre tindrà moltes contradiccions.
7: No vas llegir això?
9: En un llibre de retòrica.
7: Molt bé. No era el Núvol ni VilaWeb, no?
12: No,
9: era teòric. Era teòric. No.
7: Vinga, nosaltres anem marxant i ho fem amb la cançó guanyadora d'avui. Recordem que us estàvem donant a escollir diferents cançons de la pel·lícula La Cinderella, aquest musical sobre la pel·li Ventafocs que va protagonitzar l'any 2021 la Camila Cabello. Us donàvem quatre opcions, de la Desiree, Nico i Vince, Queen i The White Stripes, i ha guanyat aquesta última. La que comença a sonar de fons és el Seven Nation Army.
9: Gràcies, oients, per ser-hi i per votar-la. Cada dia ens acomiadem amb la cançó que vosaltres decidiu. Tornem demà, que serà ja divendres, serà dia 4. No us confongueu, que serà el cinquè feiner de la setmana i acabarem la primera de la temporada.
7: Deixeu-nos dir una cosa. Els divendres, aquest any, aquesta temporada, seran ben juganers. Li donem una volta al programa i tindreu, atenció, no només un mini-quiz, sinó un super-quiz i una secció que es dirà l'endevinació, a més a més del consultori de la Laura Grau.
4: Tothom a jugar.
9: Hi haurà macro-quiz?
7: Hi haurà super-quiz.
9: Hi haurà macro-bucà.
7: Hi haurà macro tot.
9: Recordeu que podeu enviar les consultes pel consultori emocional de la Laura, al nostre grup de WhatsApp, i que demà el tema és amors d'estiu, eh?
7: Exacte.
9: I el tema que vulgueu emocional. Adéu, i
7: adéu.

Doncs aquí teníem l'amulet de la Lau Gibert i així doncs el dijous només pot anar millor. Què tal? Les 10 i 3 minuts. Seguim amb Sleira. És el Brand New Channels.

0: El ritme banyat també pel sol de Medusa i un altre que aquest estiu ha arrencat la seva carrera en solitari.
1: Una amiga que li agrada fugir.
0: És l'Arnau Ballbé.
1: Tinc de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
1: Escoltes ICAT

I knew it. La nova cançó que ens ha regalat per aquest estiu Taylor Swift i també per a la banda sonora de Toy Story 5. Més cançons i toque fer memòria amb Travis Miles. Young and Stupid.

Doncs aquí la teníem, Flow Milli, traspassant fronteres amb el tu, Basi. I així hem arribat a les 10 i 32 minuts. Seguim en aquest dijous 3 de setembre, compartint també la música de Will XO. Tot està bonic.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Hem fet els deures aquest estiu i recopilarem les millors cançons publicades al llarg del juliol i l'agost.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Com vas camuflar la intenció?
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes ICAT.

la Maria Jaume i últims dies per votar la millor lletra en català als Premis Cerveri 2026. Pots fer-ho a través del nostre web o del 3CAT. Tenim més cançons i aquestes amb els Balma, Kikio.

Escoltes ICAT.

Jove Dry, una altra de les veus que passarà també per les festes de la Mercè de Barcelona. I acabem aquesta hora amb Sapena. És el santuari

És Jessy Reyes, i si vols descobrir moltes més cançons que respiren calma com aquesta, pots descarregar-te ja la nova iCat Tapes disponible al web d'iCat. Seguim amb Missó Extra.

Doncs encara no m'ha acabat l'estiu i ja estem fent la carta als Reis amb Mama Duixa. Un minut ja per un quart de 12 i en aquest dijous 3 de setembre no hi podien faltar...

Una carrera que comença a agafar volada i a més farà de teloner de Raving Lenny pels Estats Units. Esquiu i també tenim a Doja Cat. Amen.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: iCat.
0: iCat.

deixem enrere la música de Pol Bordas. Fica en una estona la ciutat de Barcelona. Ja 5 minuts per 11:15. Tenim la rumbeta de Lucky Valverde, que presentarà nou treball al Mercat de Música Viva de Vic.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

nominada a la categoria de millor vídeo en música llatina als premis MTV Video Music Awards, que s'entregaran el proper 26 de setembre.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

un nou treball que comença a prendre forma gràcies a cançons com aquesta. És La Sang, amb el talent del Baix Montseny, el Lluc.

0: okay with that.
1: Bon dia, són les 12.
2: Kikat al dia. L'actualitat musical i cultural amb Anna Closa Margelí i Sílvia Comer.
1: Ja sabem quines són les tres pel·lícules que han preseleccionat l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar als Oscars.
3: Dame pa y dame guerra, dame aliento, cuídame.
1: La favorita era La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo i, com era d'esperar, és una de les que l'Acadèmia proposarà per la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa.
4: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
5: Ahir es va publicar el tràiler oficial i en només 7 hores va aconseguir més d'1.200.000 visualitzacions. La bola negra narra les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, units per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència. La pel·lícula, que s'estrenarà el pròxim 25 de setembre a Netflix, està inspirada en una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. De moment ja ha guanyat el premi a millor direcció al Festival de Cannes i els mitjans especialitzats nord-americans ja parlen de la possibilitat que aconsegueixi una desena de nominacions als Oscars.
1: L'altra gran favorita era El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
1: La pel·lícula que acaba d'arribar a les sales està protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem.
5: El ser querido és un drama familiar que tracta sobre la complicada relació entre un pare i una filla, la culpa, els abusos de poder i la dificultat per demanar perdó. El pare és un prestigiós director de cinema marcat per un passat de violència i excessos. Li ofereix un paper a la seva filla, que és actriu, amb qui manté de fa anys una relació distant. La convivència durant el rodatge els torna a apropar, però també fa explorar els ressentiments, l'abandonament i les ferides familiars que mai no s'havien resolt.
1: Per tant, per una banda, tenim La bola negra de Los Javis i El ser querido de Sorogoyen, però el dubte estava sobretot en la tercera preseleccionada. La cosa estava entre Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar.
5: Finalment, la preseleccionada ha estat Los Domingos.
7: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
1: Era la tapada perquè no va ser a temps d'entrar en la preselecció de l'any passat. A més, les altres tres han tingut una gran projecció internacional perquè han participat en el Festival de Cannes aquest any.
5: Los Domingos és un drama familiar sobre la fe, el dol i la llibertat individual. Explica la història de la Inara, una noia brillant i idealista de 17 anys que es troba en el moment de decidir què estudiarà a la universitat. Però sorprèn la família anunciant que se sent cada vegada més a prop de Déu i que està pensant a convertir-se en monja de clausura.
1: Per saber quina de totes tres serà la finalment seleccionada per anar als Oscars, ens haurem d'esperar el proper 16 de setembre. I ja està en marxa la Mostra de Cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
8: George Clooney.
1: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or honorífic durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia.
5: Amb elegància, humor i atractiu mediàtic, George Clooney s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema de Lido, com la simpatia dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso. En aquest festival també va presentar l'any passat Jake Kelly, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
9: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
1: El festival l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original, i la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glosa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals, i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics com ara Brad Pitt. En aquest sentit, George Clooney ha explicat un dels seus secrets.
9: No pots fer una bona pel·lícula a partir d'un guió dolent, però sí que pots fer-ne una de ben dolenta a partir d'un bon guió. Al revés és molt difícil, així que la base sempre és buscar un bon guió i després el director.
5: Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula Ink, dirigida pel britànic Danny Boyle.
1: I ara parlem de l'inèdit, perquè ja se saben més coses de l'edició número 24 del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona.
5: El documental que inaugurarà l'inèdit serà Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, que va morir l'any passat.
0: Welcome to a ministry of not forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
5: Broken English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'estrenaran al festival el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental de Tamra Davis que captura en primera persona l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90 amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters.
1: La mostra de documentals musicals, per cert, es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als cinemes Movie Aribau.
5: La Setmana del Llibre en Català es marca el repte de promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. És per això que, com a principal novetat, aquest any el certamen incorporarà converses amb prescriptors digitals i l'enregistrament de podcast. Sentim la directora de la Setmana del Llibre en Català, Cristina Domènech.
8: Cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica amb podcasts literaris o que parlen de literatura i creiem que a la setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot al nostre públic poder oferir una bona programació. I el segon cap de setmana, a l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, que les farà el Bernat Reher.
1: Tot això en una edició que es farà del 18 al 27 de setembre i que repetirà l'escenari dels últims anys, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi trobareu més de 280 editorials vingudes d'arreu dels Països Catalans i més de 350 activitats. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la Setmana del Llibre en Català com un exemple de la fortalesa que pot tenir el català.
10: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context d'emergència lingüística creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
5: També, com a novetat, aquest any es farà un acte simultani a la Setmana del Llibre en Català de Mallorca en homenatge al poeta i novel·lista mallorquí Blai Bonet.
1: Encara parlant de literatura, fem un cop d'ull a les novetats literàries. Una de les més destacades de la setmana és la reedició del poemari Bèstia, d'Irene Solà.
5: Va ser la primera obra que va publicar gairebé una dècada abans de Canto jo i la muntanya balla. És un poemari autobiogràfic amb una primera part més visceral i una segona més tranquil·la i agradable, retratant així dues èpoques de la vida, l'adolescència i la joventut. Tot això mentre fa servir metafòricament animals de granja i amb un punt surrealista que ha acabat conformant l'estil de Solà.
1: També trobareu des d'avui a les llibreries La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver.
5: L'ànima dels Antònia Font torna al món literari després de més d'una dècada. Ho fa ara amb un recull de microrelats on el guitarrista i compositor desplega tot el seu univers creatiu per reflexionar del pas del temps, la vida quotidiana, i ens porta a la seva Mallorca d'infantesa. El mateix Joan Miquel Oliver ens el presenta a ICAT al dia.
11: Són 77 escrits breus on explic qualsevol cosa que m'ha passat pel cap el moment en què escrivia el llibre. Hi ha records d'infantesa, coses d'Antònia Font, qualque poema, principis de novel·la, contes, relats, una mica de tot.
5: La presentació de La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, serà el 27 de setembre a Palma, dins la Setmana del Llibre en Català, i l'endemà, el 28 de setembre, a la llibreria Caldes de Barcelona.
1: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
5: Que passeu un bon dia.
12: Escoltes, ICAT.

cançons que ajuden a suportar la calor d'aquests dies és la nova de Sam Smith, Home Mother. I fins a la una estarem per aquí amb cançons de Soc un Bohemio, Les Crap Apples, Los Frequencies, Kelly Isaiah.

0: deixar que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar. Tens una novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una altra de les més reproduïdes de Dua Lipa, el Don't Start Now, que recuperàvem, i de casa nostra tenim la Maria Hein, a punt amb Ninja.

0: Intentarem que els bons moments de l'estiu quedin ben guardats.
1: Un dia, qualsevol d'agost.
0: Sóc un bohemio i també tenim l'Scrap Apples.

Ha estat una altra de les cançons que ens ha acompanyat tot aquest estiu amb el Sutherland, i seguim amb bon ritme i també amb un dels DJs més aclamats, Los Frequencies.

0: Escoltes ICAT.
1: Get them.

0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una altra de les melodies delicades i suaus que ens arriben mans, i en la veu d'en Xico, You and Me, Baby. I anem a gaudir també d'una altra de les novetats que van arribant aquesta temporada, Joven i Salvaje. Sveni Blanco.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari, ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Macba presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. A iCat.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui enllestim ja la primera setmana d'aquesta segona temporada de pausa i si ahir ho fèiem amb una ballarina, avui una altra. Ens hem abonat això de la dansa, doncs us direm que més espai hauria de tenir a tot arreu, que això del cos, del moviment del cos ens genera moltíssima admiració i més, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Si ens posem en el camp de les grans gires, els grans estadis, les grans estrelles internacionals, la nostra convidada d'avui té bolo demà al Palau Sant Jordi i 4 dies també. És demà, un altre, un altre i un altre. En fa 4 de gairebé seguits. Com a membre del cos de ball d'Aitana. Després, 4 més a Madrid. Exigència a saco, que és una cosa que a mi m'admira fortíssimament, perquè penso, com aguanten?
1: Albert, un sentiment de culpa, de veure que la nostra convidada d'avui té 7 dies per endavant de feina.
0: Sí.
1: Exigent amb el cos. I jo pujo el primer amb ascensor. No. Albert,
0: en fi,
1: comencem.
0: Deixa'm dir-te una cosa també. La nostra convidada ha conegut Snoop Dogg, que és el tema que m'interessa a mi més de l'entrevista avui. No, és broma. Però m'interessa molt a la vegada. Va, ens hi posem, som-hi. I avui dijous dediquem el programa justament a la gent que va néixer amb una vocació claríssima, en aquest cas amb la vocació de ballar-ho tot. Benvingudes totes a pausa.

0: La persona que ens acompanya avui respon al nom i el cognom d'Helena Marín. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ballarina, coreògrafa, actriu, model, toca tots els pals, aquesta persona que tenim asseguda. I en una hora, mira, hauríem de fer 25% de cada cosa, no?
1: Però
0: és que no podrem. En fi, hem de parlar moltíssimes coses. L'actualitat ens porta, però, a parlar d'aquesta senyora.

0: A veure, el ball que està fent ara mateix la nostra convidada és així moure una mica les mans. Entenc que el ball que del Palau Sant Jordi és una mica més complicat, no?
1: D'aquesta
0: cançó.
1: Sí.
0: Per cert, hi canta Alaska en aquesta
1: sí,
0: cançó.
1: Sí, sí.
0: Alaska apareixerà potser a Barcelona o potser a Madrid. No ho sabem.
1: No ho
0: sabem, però jo trobo que a Madrid estaria guapo que l'Alaska
1: sí.
0: pugés al Wizzing. El que ens ocupa és Barcelona. Demà passat, llavors un dia de descans, i
1: sí.
0: diumenge i dilluns, la gira de El Quarto Azul, aquest World Tour de l'Aitana, amb la nostra convidada, l'Helena Marín, que participa com a membre del cos de ball. I estava sentint aquesta cançó que es diu La Xica Perfecta i penso, Helena, s'ha de ser la noia perfecta per assumir una feina com aquesta tan exigent que dèiem? És a dir, has d'estar concentrada a full i fer-ho tot gairebé perfecte?
1: Som una mica les xiques perfectes en sí. general al món del ball, sobretot les noies, sí.
0: Per què, això?
1: Bueno, la pressió aquesta estètica i de totes formes que tenim les noies, les dones al món, doncs es traslada una mica també doncs, a la dansa.
0: I afegeixo, perdó, que m'ofego amb l'aigua, i afegeixo que, a més, heu d'estar fortes. No pot ser que, suposo que no pot ser que us salteu la dieta, que us salteu el gimnàs, que us salteu els assajos, etc. D'aquí venia una miqueta, no només de la perfecció d'uns cossos, que, òbviament, amb una mirada com la que tenim sobre les dones, els homes, doncs és així, que deies, però la resta has d'estar perfectament quadrada?
1: Sí, la veritat és que honestament sí, perquè és un treball que primer és estètic, és una cosa que es veu, que es consumeix, que estàs al costat de televisió, és una cosa com producte també.
0: Sí, perquè cada vegada hi ha més càmeres, vull dir, de fet,
1: exacte.
0: Aquests directes a l'Aitana hi ha càmeres a l'escenari molt properes.
1: Exacte, és una cosa com d'exposició, no? Uh-huh. I això ja estèticament té un pes, i després que és un treball molt dur i necessites, doncs, sí, estètica, estar en forma, donar, bueno, flexible, tot, és com...
0: És tot, és tot. Per cert, una cosa, tu tens bolo demà.
1: Sí.
0: I gairebé 4 dies seguits, i després Madrid 4 dies seguits.
1: Sí.
0: Què fas aquí a la ràdio avui?
1: És que em feia molta il·lusió.
0: Gràcies per venir, per començar, però què faries si no estiguessis a la ràdio? O avui teniu dia de descans, el dia abans del bolo?
1: Avui tenim dia de descans,
0: vale.
1: Per exemple. Depèn de la setmana, depèn d'on estem, depèn.
0: Però, per exemple, dissabte, que és el dia que no feu bolo, què fareu?
1: Diumenge.
0: Sí, o sigui, feu divendres i dissabte i diumenge no.
1: Vale.
0: Diumenge descanseu o esteu preparant-vos perquè el dia següent torneu a tenir bolo i no fos cas que ens relaxéssim?
1: No, tenim descans.
0: Teniu descans,
1: sí,
0: us podeu permetre
1: també
0: descansos i moments
1: sí,
0: de pausa.
1: Sí, ara mateix. També és una gira molt assajada no fa falta com assajar més ni...
0: Vale.
1: Sí, millor descansar.
2: Trenquem avui, Helena,
0: està bé que puguis descansar, d'altra banda, sí.
2: Trenquem mites del teu gremi, que és el tema del ballarí i la ballarina, que és que malgrat... Nosaltres tenim aquesta imatge de la xica perfecta quan pensem en una ballarina, m'imagino que també teniu pujades i baixades de moments d'autoestima. Com conviu això, el fet de no tenir una relació 10 de 10 amb el teu cos, perquè això fluctua, i sobretot les dones que passem per la regla, amunt i avall, amb tenir una feina en la que tu treballes de ser guapa, atractiva i visualment estètica?
1: Sento que és una cosa que hem de posar-li molt de focus com a persona, cada un individualment, perquè és complicat. Perquè estem tota l'estona, per exemple, també fent càstings, que al final és una cosa com de comparació i de guerra, d'aquest sentir-te escollida tota l'estona. No és una cosa de fas una entrevista de treball, t'agafen i tens un treball durant X temps. No és com nosaltres fem entrevistes de treball una mica com cada setmana,
0: sí,
1: cada
0: sí.
1: mes, cada... Sí. I això ja és dur, estàs tot, a les xarxes socials estàs tota l'estona veient com tothom balla superbé, com tothom està treballant... Bueno, és com, sí que és un complet que tu com a persona jo crec que durant els anys li he posat com foco i li he donat com espai com a treballar com a la meva salut mental, de posar-me com forta i que ja certes coses no m'influeixin com a persona massa, perquè si no és dur. Jo veig companyes meves a vegades sortir de càstings plorant molt i que tenen 30, 35 anys, vull dir que és igual, no és una cosa com de ser joveneta, que no siguis potser madura en segon que lloc, sinó que és una cosa que és dura de viure tota l'estona.
2: És que a part m'imagino que el feedback que reps en un càsting, encara que no sigui explícitament aquest, el primer pensament que tens al cap és no seré prou guapa, sí, no ho hauré fet prou bé,
1: totalment.
2: No seré prou vàlida com per agafar aquest paper, i això és super autodestructiu.
1: Sí, és com que t'has de construir un discurs, que tu estiguis segura amb aquest discurs de que jo sóc vàlida, jo, això no és per mi, no és una cosa a vegades, és que no és personal normalment,
2: ja.
1: Cada càsting és un perfil, a vegades no és perquè tu no siguis suficientment talentosa, no és perquè tu siguis suficientment guapa, és perquè aquest càsting necessiten una persona que sigui, no sé,
0: algú molt més,
1: molt determinat, perquè la cantant ja té tres persones que són morenes i vol una que, o sigui, vull dir, és que hi ha tantes coses que estan allà sobre la taula que no tenen res a veure amb tu, però clar, tu has de ser suficientment forta, tenir aquest, el teu discurs suficientment construït per dir això no té res a veure amb mi.
0: És que clar, no sé quan va ser que parlàvem de xarxes socials i dèiem a vegades fas un projecte, nosaltres en aquest cas en la ràdio, fas un projecte que està funcionant, que agrada, que té audiència, tal, hi ha molts comentaris positius, però amb quin et quedaràs? Et quedaràs amb el comentari, amb el comentari de hate? Aquell et destrossa el puto dia. Llavors, jo puc empatitzar pensant, vas a dos càstings seguits, encara que t'hagi agafat dels tres últims, però imagina que te'n tomben dos. Hòstia, costa de recuperar-se aquí. Per tant, treball mental a tope, no?
1: Sí, i normalment t'agafen d'un cada molts
0: cada
1: més
0: molt,
1: que dos, tres,
0: I en fas molts.
1: Sí.
0: I no t'agafen de tots.
1: I no t'agafen de tots.
0: Ja.
1: I convius amb el no tota l'estona. Llavors, el sí és el que és estrany, normalment.
0: Ets exigent? Ets dura amb tu mateixa en aquest sentit?
1: Sí,
0: és a dir, si un càsting no et surt bé, busques, no sé, et puc imaginar el dia després fent feina com per dir, el pròxim la clavaré?
1: Sí, en realitat sí.
0: Sí. És a dir, estàs forta mentalment, però a vegades no. Tant.
1: Sí, no, clar, de ben, tu deies que depèn de... No, trobis de moment com a persona, que totalment amb la regla de sobte estàs més fluixa, l'autoestima va i ve com a tots, llavors, sí, és complicat. Som, de normal, els ballarins som bastant autoxigents de base, perquè és una disciplina que et demana una mica de la perfecció, sense voler, implícitament, llavors tot això ho portem i jo ho intento treballar, doncs això, doncs, amb psicòloga, amb el que sigui, com per intentar, doncs, jo estar el millor possible.
0: Una cosa que no hem dit, la gira d'aquest Quarto Azul és demà passat, diumenge i dilluns al Palau Sant Jordi, llavors us aneu al Withing de Madrid, com deia, i el que no hem dit és que aquesta gira arriba per primer cop a Barcelona, o aquest show concret, és a dir, que encara no l'heu defensat a Barcelona.
1: No, el Quarto Azul World Tour no havia
0: davant dels teus, de les teves amigues.
1: Exacte,
0: i de la teva família,
1: sí,
0: no?
1: Per fi.
0: Que tenen entrades?
1: Sí, tenen entrades,
0: sí. Perquè no en queden,
1: no en queden, està tot sol d'out, Espanya va ser una barbaritat.
0: Sí. Per tant, oient, si no en teniu d'entrades, doncs...
1: Està
0: complicat, però qui en tingui, que sapigueu que veureu un show que ja ens diràs que és tope, no? És tope de gamma.
1: A mi m'encanta molt aquest show.
2: I sigui com sigui, el que t'estigui passant a la teva vida personal, hauràs de treure la millor versió de tu en aquest espectacle. I recuperem Helena, que parlàvem abans fora de micros, que dèiem això de show must go on. Passi el que passi, s'ha de sortir a escena, s'ha de fer bé i tot ha de continuar i no hem de paniquejar. Potser sí que hauríeu de tenir un espai on poder paniquejar, si ho necessiteu.
1: Sí, totalment. Crec que és una cosa que ara comencem a desmuntar, però que bueno, ens han educat una mica en la dansa, potser més enrere dels anys, no? Que sí, passi el que passi, tu has de continuar, i continuem amb dolor, amb lesions, tu no pots deixar el show tirar, és una cosa com que ara ens estem plantejant de que no està del tot bé i que hem de trobar on està el punt i que la nostra salut, i no sempre.
0: Però el punt quin és, per exemple, que bueno, entenc que hi ha covers, no?, per vosaltres, si algú es lesiona...
1: Depèn del show, sí que hi ha covers, sí.
0: Val, però quan no n'hi ha, tu t'has trobat en aquest
1: bueno,
0: moment de dir, estic a dalt de l'escenari, m'ho estic passant fatal, però no em trobo bé, o em fa mal el peu?
1: Sí, i a vegades no és l'equip que t'està dient continua, és com nosaltres mateixos...
0: A tu exigència.
1: Sí, ho tenim com implícitament de jo no puc anar-me'n de l'escenari, o jo he d'acabar el show encara que em faci mal el peu o el que sigui. Llavors és una cosa com d'educació de la dansa, potser això més antiga, es deia, que hem estat ara, doncs, a poc a poc està construint.
0: Bé, l'altra cosa és que com els esportistes també sortiu a vegades si té una lesió infiltrats, allò que punxen...
1: Sí, més o menys, és que al final és un esport una mica d'èlit. sí, sí, la dansa.
0: Home, llavors,
1: s'assembla.
0: És el que deia la Mariona, puges un primer pis, tu Mariona, i estàs
1: fatal. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Escolta, per cert, quan estàs en una cosa totxo com aquesta, és a dir, la gira amb l'Aitana, pots fer altres coses simultàniament? Perquè, clar, tu ets una persona que, ja ho hem dit abans, tens, diguéssim, quatre potes, no?, artístiques.
1: Sí.
0: Des de la dansa, t'estàs formant com a actriu, estàs fent coses, ets model, i què més hem dit, ja? M'he perdut, ja?
1: Coreògrafa.
0: Bueno, sí. Llavors, tu pots compaginar coses, o en un moment com aquest, bolos grans, gira exigent, intentes evitar altres feines?
1: És més complicat. Un any així és més complicat fer aquest Tetris. Jo l'he

0: és com que molt prioritari. I a vegades això fa que et deixis de costat moltes coses i no estàs en molts moments. No estàs a casa amb els cumples, no estàs en moments importants amb els teus amics, estàs tan cansat que no pots arribar a estar en moments durs pels teus. Llavors jo crec que amb els anys he aconseguit com anar equilibrant, i potser els dies que abans m'anava a fer més classes de ball o m'anava a prioritzar, ara prioritzo la meva vida social, els meus, com que intento fer una mica de...
1: Clar, és que també... Ara el nòvio o la nòvia o els amics o les amigues, un FaceTime, com a mínim, ens salva la vida.
0: Sí, exacte.
1: Suposo que fas FaceTime sovint.
0: Molt. Clar, molt missatges, també... intentar, bueno, estar més present.
2: M'imagino que... jo què sé, potser és en el meu cas personal i que potser tu no ho necessites, però que després de la gira que implica conviure moltes persones, gent, com molts estímuls tota l'estona, que el dia de descans igual no et ve de gust quedar amb algú, no. I et ve de gust tancar-te a llegir, anar a fer un passeig, com no voler sociabilitzar més. La gent del teu entorn ho ha entès?
0: Amb els anys ho han entès. Al principi costava una mica més, ara els que m'han acompanyat durant tot el camí, els amics de sempre, els que són part de la meva procés, de la meva, del meu gremi, ells ho entenen.
2: És que això és algo que hem parlat molt, Albert, amb actors, per exemple, que sobretot que fan funcions de teatre, que tenen els horaris com així una mica
1: desequilibrats. Els caps de setmana els tens hipotecats, i els caps de setmana és quan els amics es troben.
2: I que relacionen més entre actors, perquè tenen els mateixos horaris, més o menys.
1: Aquesta és l'altra. Tens amics i amigues molt del gremi per aquesta qüestió?
0: Sí.
1: Que és que al final comparteixes...
0: Comparteixes la majoria del temps, o sigui, la gran part del temps és més amb els ballarins que amb la meva família, els meus amics que no són del ball. Llavors, al final, fas grans... relacions i grans amistats.
1: Per exemple, una relació que puguis tenir tu ara mateix amb una persona que ens explica el seu moment de pausa. Vols sentir-la?
0: Vinga.
3: Hola, sóc la Nadine Romero... El meu moment preferit del dia és llevar-me i fer-me el meu cafè amb llet i poder gaudir de l'esmorzar. És el meu moment de pau, de zen, i la veritat que no canviaria per res del món, perquè allà és on reflexiono les coses que he de fer durant el dia. I res, que és el moment que estic més en pau, perquè estic jo mateixa, amb mi mateixa, i no canviaria per res del món. Això també us dic. Els divendres també m'agraden molt. Molts petonets.

0: Efectivament, això es diu Eufòria, és la cançó de la senyora Lorin, que va participar a Eurovisió. Mm-hmm. Crec que un parell de vegades. I va quedar...
1: Les dues va guanyar, no?
0: I va guanyar les dues.
1: Crec que sí, no?
2: La Lorin està manada de Fuego?
1: No,
2: no. M'estic confonent.
1: La de... Com es diu l'altra? La que vaig
0: no
1: a buscar-ho.
0: No ho sé. Però... En tot cas, Helena Marín, ballarina, sí, coreògrafa. Sí. Persona excel·lent.
2: Tatu és l'altre...
0: Tatu és l'altre. Et falten a Eurovisió o ja hi has anat?
1: No hi he anat, però seria un xec molt gran, eh?
0: Sí, no?
1: Sí, està
0: a
1: la
0: llista.
1: Sí, m'encantaria.
0: Amb qui, per exemple? Imagina't un artista que diguis que es presenti a Eurovisió, me'n vull anar amb ella.
1: Que difícil. Clar, però és que...
0: Bueno, clar,
1: normalment són gent que no són coneguda, no?
0: Bueno, depèn, no?
1: Depèn de l'any.
0: Sí.
2: Sí, bueno, és que sí que és veritat que es popularitzen bastant allà, perquè la Chanel ja no la tenia ubicada, per exemple, abans
1: no,
2: de...
1: No, ella treballava musicals i tal, però no era com...
0: Sí. No era un nom, Exacte. La Chanel, has ballat amb ella alguna vegada o no?
1: He ballat quan ha cantat amb l'Abraham Mateo, que jo estic molt amb l'Abraham, i hem coincidit, però no amb ella, amb el seu equip, diguem.

0: He de dir que l'hem de portar a Chanel perquè la vam entrevistar. Tu hi eres?
1: Que és maquíssima.
0: Que és la persona més maca de la història.
1: És que tenim una cosa, Albert, jo, almenys a mi em passa, que trobo que la gent que és molt guapa, penso, serà una estirada. I la Chanel era com, ets guapíssima i simpatiquíssima. Vull que siguis la meva millor amiga.
0: A vegades ve gent guapíssima i estirada, també.
1: Sí.
0: En algun moment. Però és que tu i jo som molt simpàtics, i llavors els altres...
1: Però perquè no som tan guapos.
0: Sí. Escolta una cosa, la Nadine Romero, que és ballarina i que és molt amiga teva, no? Vau estar juntes
2: a l'Eufòria.
0: Euphoria Dance Kids, eh?
2: Sí.
0: Compte aquí que hi ha diferents variants d'això i jo em perdo, perquè no miro la tele, ni la TV3, que és la nostra, i no la miro. Quin botifler que soc. La Nadine ens deia el seu moment de pausa. Tu en tens un?
2: Sí, a mi m'encanta, et diria, llegir. Perquè em desconnecta de tot una mica.
0: Novel·la, assaig...
2: Sí, molta novel·la random. A mi m'encanta molt, com soc molt bastant friqui de la ciència-ficció, tot això, a mi m'encanta. Jo vaig estudiar física a la uni al seu moment.
0: Fort, això, sí. Ja ho he llegit, dic que aquesta persona fa de tot.
2: Ho intento. I m'agrada com tot això de com la fantasia i tal, i m'agrada.
0: Per allà vas, eh? En tens algun sobre la taula ara que puguem
2: saber? Mira, m'acabo d'acabar la trilogia de Alas de Sangre, es diu, que és com dracs i coses així. Com amb
0: fantasia pura i dragons i mazmorres.
2: Amb amor. M'encanta. M'encanta. Però perquè, sí, desconnecto. Sí, així no penso massa. I així el meu cervell és com que...
1: Desconnecto
2: la veritat, exacte. Sí, sí,
0: sí. Escolta, una cosa que no t'hem preguntat. Hi ha algun ritual previ a un show gros, com el que faràs demà passat, l'altre i l'altre, i un ritual de baixar?
2: Un d'equip
0: i un de descompressió.
2: Yeah, sí, a vegades depèn de l'equip, hi ha coses com més en comú i més individuals, però el normal és sobretot un calentament d'escalfament del cos fort, de mitja horeta o així, abans de sortir. També està amb l'equip, tot el cos de ball junt.
0: Ja, i abraçada
2: i crit de sortir, sempre. Això és com un bàsic en tots els shows.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I després, bueno, després hauríem d'estirar i hauríem de fer moltes coses, però és difícil després del show. Sí, perquè anem a tope, estarà amb l'emoció superadalt, a vegades veus a gent que ha vingut a veure't, has de sopar normalment, estarà amb tothom, vull dir, és complicat.
0: Ja,
2: i arribes a dormir i no dorms.
1: És que hi ha una cosa de la que no es parla, que és que moltes vegades els artistes, quan feu concerts, la gent es pensa, ostres, acaba el concert i segur que se'n va a casa, descansa, que demà treu un altre concert. Pues que potser baixes de l'escenari que estàs esgotada,
2: sí.
1: T'estires al llit,
2: no.
1: Se t'obren els ulls com un mussol i tens el cap a 10.000 per hora.
2: Sí, totalment. Això, i descanses molt poc.
1: Clar.
2: I fa potser 3 hores que has acabat el concert, però no, al final és una mica tota aquesta adrenalina, tota la gent que ha cridat cap a l'escenari, tu això t'arriba i és molt difícil de baixar-lo. És molt difícil, encara que dutxa, tal, és igual.
0: Yeah.
2: És com que intentem meditar a vegades, això que intentes fer una mica de baixada de revolucions, però és complicat.
0: Això ens ho explicava l'Adrià de Pegatina, si no m'equivoco, que en les seves gires internacionals el que feia era, quan acabava el bolo, sense saber on era, perquè deia, i un dia em llevo a Perú i l'altre em llevo a Moscú, saps? Vull dir que diu, no sé on soc.
2: A vegades m'aixeco i dic, en quin hotel estic? Estic a casa?
0: A tu et passa, també,
2: sí,
0: això?
2: Sí, en plan, no saps on està, on estic. Sempre.
0: Doncs ell agafava i s'anava a caminar per la ciutat.
2: Uh-huh.
0: Quan acabava el bolo. Caminava una horeta i llavors tornava per baixar aquest ritme i també tocava peus a terra dient, clar, perquè les llums, no? I, uh-huh. I l'emoció i quan, vaja, la gent que et ve a veure, que bé que ho has fet, que no sé què tal,
2: sí,
0: tal, suposo que tampoc et baixa a terra.
2: No. A nosaltres també és difícil aquesta pujada i baixada de sobte portes 3 dies, 4 de concert, acabes, estàs a casa amb el teu cafè i hi ha tot silenci i de sobte no tens res, no sé.
0: Ai.
2: És com de tot a res. I també són...
0: És bèstia
2: d'assimilar.
0: Nadine Romero.
2: Sí.
0: Ballarina excel·lent, que fa molt riure.
1: Molt, explicat.
0: Jo és que no la tinc controlada, però amb aquestes notes sabeu que ens ha enviat, m'agrada molt com xerra. Llavors, no et pensis que l'hem trucat només perquè parlés d'ella i del seu moment de pausa. Li hem dit també, parla'ns de l'Helena Marín.
2: Vale.
0: I a veure què diu de tu.
2: A veure, a veure.
3: Hola, Elena, què tal? Soc la Nadine. Espero que estiguis super, super bé. I res, ja vull explicar en plan una anècdota que ens vam conèixer en plan un dia gravant un programa de tele on jo només venia de convidada i això, i allà va ser com el nostre primer contacte i ja vam veure que connectàvem super bé. Ens vam fer un parell de fotos sense conèixer-nos gaire. No sé si te'n recordes. I després, al cap dels anys, ens vam trobar juntes fent de jurat en un programa de tele superxulo, Euphoria Dance Kids. Jo el recordo superguai, on ens vam poder conèixer encara més i passar moments estupendos plegades. Espero i desitjo que tinguem moltes més oportunitats de compartir-ho plegades i espero que tinguis tan bon record com el que tinc jo. Molts, molts besitos!
0: No, no sé si vols millor dir alguna cosa.
1: Sí, Nadine, és la millor. Tinc moltes ganes de compartir amb tu més coses i més temps i més programes.
0: Va haver-hi match de seguida, eh?
1: De seguida. És que és superfàcil, la Nadine. És tan humil, tan simpàtica, que és que facilíssim.
0: Escolta, hem de fer una cosa. Hem de fer una pausa publicitària i després anirem als teus inicis. Vinga. Als teus records. Al teu bagul de records. Ai, merda. Ara venim.
4: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
5: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Sí, sí, l'Elga el nova.
5: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
4: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré en camps.
8: De què va el programa?
5: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
9: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
0: Vinga, va, que som a punt d'arribar a l'equador del programa d'avui dijous, dia 3 de setembre, compartint una hora amb l'Helena Marín, ballarina, coreògrafa, model, actriu, moltes coses. I ara el que farem, com dèiem abans, Helena, és anar als llocs més recòndits a la teva memòria.
1: Vinga.
0: I anem a l'Helena petita, que ballava tot el dia.

0: Això és una sintonia determinada d'un programa determinat que sembla que va ser el programa que va fer que tu, com a mínim, Helena, et plantegessis que volies dedicar-te a això. Perquè m'han dit que tu de petita ja estaves ballant tot el dia.
1: Jo ja, quan podia caminar, ja vaig començar a caminar i ballar a la mateixa vegada, sí, més o menys. Sí. Ma mare sempre em diu, a l'estiu, que això que estàvem allà fora menjant, si hi havia festes de poble i tal, tu te n'anaves caminant. Dic, aquesta nena tan petita on va? I amb... bueno, pues cap a on hi hagués festa i on hi hagués música i on hi hagués de ballar. Sí, sí, ja de molt, molt petita.
0: Val. Llavors arriba, primer, Upa Dance,
1: sí,
0: que eres una mica massa peque.
1: Era massa peque, va ser com tan conscient.
0: 30 anys,
1: 30,
0: eh? Vale. Upa Dance et queda una mica lluny.
1: Sí.
0: Jo t'he de dir que jo vaig estar una vegada amb els Upa Dance. T'ho he explicat mil vegades, Mariona. A un bar, vaig anar a festa amb un músic molt famós, vale? I ens va portar a un reservat. Hi havia gent d'Upa Dance ballant. I estava jo allà amb una cervesa. I no he tingut mai més inseguretat a la
1: de ballar,
0: vida.
1: Ja.
0: Bueno, perquè tu saps com ballen aquella gent.
2: Clar.
0: No em podia creure. Total, perdó per aquesta anècdota. Arriba Upa Dance i després arriba Fama Bailar.
1: Fama Bailar.
0: I aquí sí.
1: Sí, perquè ja era més adolescent, preadolescència, ja era com més conscient i va ser com un programa que ens va passar, crec que molts, d'aquesta generació, que ens va com una mica ensenyar que no només era com un hobby, sinó que podia ser un treball, una professió.
0: Yeah.
1: I aquell moment va ser com molt clau, perquè és quan jo m'apunto a ballar a una escola de dansa.
0: Uh-huh.
1: Abans no, jo ballava molt a casa, però jo no estava apuntada a cap escola de dansa, i potser tenia 12 o 13 anys el primer cop que em vaig apuntar. O sigui, ja és una mica tard.
0: Sí, no eres molt petita.
1: No era molt petita, no. Però és quan dius, hòstia, puc fer això, puc dedicar-me a això.
0: Yeah.
1: Cantants, no sé què, com que ensenyaven moltes parts, no, de la dansa, aquell programa. Llavors va ser com una mica un punt d'inflexió.
0: I a l'escola de dansa et van detectar ja un talent?
1: Crec que sí, et diria que sí.
0: Digues que sí, sense problema. Sí,
1: perquè em vaig apuntar i com ràpidament em van dir, bueno, tu potser pots anar al grup més avançat. Com així, com ràpid.
0: Que cofoia que devies sortir d'aquella classe. Devies dir, uau.
1: Ja, t'ho he fet.
2: Mama, va. És lo mío. Després de veure Fama,
1: sí,
2: que va ser com el primer concurs, jo crec que potser va ser el primer concurs, perquè sí que és veritat que Upa Dance era com més
1: era
2: ficció,
1: sèrie, sí,
2: i Fama va ser més concurs. No et va fer una mica por de la competició i de l'exigència? Perquè hi havia, com es deia, el Rafa Méndez, que sí, era aquest profe que era tan exigent,
1: sí,
2: tan matxacón i que potser tenia unes dinàmiques que a dia d'avui
1: sí,
2: consideraríem
1: totalment
2: tòxiques.
0: Les podríem revisar, sí.
2: Sí.
1: Podríem revisar-les.
2: Clar, no et va agafar por de dir, ostres, és que potser el preu a pagar per ser ballarina és passar per aquí.
1: Saps què crec? Que ara penso això, però quan era més petita no hi pensava en això. Era més, potser més valent, o no tens tant, no penses tant, no ets tan insegura. Ara, quan més anys passen i més saps i més coses faig i més experiència tinc, sento que anem al contrari, no? Més contradicció allà. I sí, no, quan era més petita no, era com, puc amb tot i a tope i ho faré bé i ja està, saps?
2: I l'univers de la dansa ha deixat de banda una mica aquestes dinàmiques Rafa Méndez, o segueixen havent figures dictatorials?
1: Segueixen havent, sí, però no tant, sí que ha canviat una mica, però seguim tenint, i sobretot més a la dansa clàssica, encara no està tan revisada, bueno, seguim tenint, sí. Però és veritat que no tant.
0: No veu que petita, ho dius, una mica, per
1: sí,
0: això? Perquè
1: sí,
0: normalment homes, dones, hi ha de tot.
1: Hi ha de tot, sí. No et diria una cosa com de gènere molt, molt concret, però...
2: Mm-hmm. Com es diu, Albert, la figura aquesta del teatre que han incorporat fa poc?
0: Per les escenes de sexe,
1: la coordinadora d'intimitat.
2: Sí, teniu alguna cosa així a l'univers dansa com per equilibrar aquestes coses?
1: No, per exemple, un exemple.
2: I creus que seria útil una eina així?
1: Sí, sí que hi seria, perquè no ho revisem, perquè per nosaltres és una cosa com de normalitat, però no hi ha coses que haurien d'estar més controlades o de més, sí, de tenir un discurs més intern de veure si tothom està més còmode o no.
0: Posem exemples. Una mà una mica massa llarga, per exemple.
1: Clar.
0: Allò, t'has de posar aquí i t'agafa per la cintura, t'agafa més avall.
1: Clar,
0: aquest
1: ballant...
0: tipus de coses passen? Durant assajos i coreografia, o sigui, quan esteu
1: jo no ho he passat, imagino que crec que sí que passa, perquè hi han, bueno, ara han sortit un parell de notícies i segueixen sortint de coses de menors i tal, xungues, que això em dona molta por, que sí que estan molt presents ara mateix. de figures d'autoritat, no? De, i amb, sobretot sí, sí. Amb o sigui, com menores.
0: Abús de poder.
1: Sí, abús de poder, en tota regla. És veritat que hi ha de més grans, potser també passa, segurament passa, no et diré que no, perquè segurament a mi no m'ha passat, però normalment això, que nosaltres estem com molt... tenim molt normalitzat també, això és un... potser és, una, és la clau i la problemàtica i tal, que tenim molt normalitzat el nostre cos, sí. No és una cosa rara que toquem l'altre, és com una cosa de part de la dansa i d'aquesta connexió amb el cos que normalitzem i potser hi ha un límit en algú que és on es complica.
0: Però... perquè hi ha sensibilitats també, no?
1: Clar,
0: potser
1: clar.
0: Tu o un altre,
1: no,
0: tu prens d'una manera o una
1: altra.
0: Jo crec que a tu no t'ha passat mai res de tot
1: no.
0: Això, perquè ets cinturó negre en taekwondo, de taekwondo
1: i
0: la
1: cuidado.
0: Gent no... no té collons. Bueno, Elena Marina et destrossa en un moment.
2: Clar, no, no. Això,
1: sí,
2: Elena,
1: sí, sí.
2: Afecta també la teva vida personal, el fet de ser com permissiva amb el teu cos a la feina? Tipo, quina relació tens amb el teu cos fora de la feina?
1: Clar, la mateixa, en realitat. Perquè...
2: sí, tu no puges a l'escenari i estàs com performant un personatge.
1: Sí, sí que ho faig, sí, sí, això sí. Però és veritat que al final els límits, els... bueno... t'acostumes a X límit i després fora del... del... soc la mateixa persona, la ballarina que es puja i la que baixa, com a persona o sigui, hi ha una cosa que sí que és el mateix, però sí que és veritat que hi ha una cosa com més performàtica de personatges sobre l'escenari que no tinc fora, sí.
0: Yeah. Hi ha una altra cosa que no hem dit també hem de registrar i mirant-ho en positiu, que és una cosa que tu dius sempre, Mariona, de quan dos actors s'enrotllen a una sèrie. Que penses, com s'ho fan per no enrotllar-se més i no enamorar-se fora?
1: Sí,
0: jo a vegades veig el que feu a escenari i penso,
1: més o menys,
0: per què no us mengeu la boca tot el rato?
2: O perquè no us enamoreu,
0: no
2: de dir, porta molta estona com tocant-se, dic, sigueu nòvios.
0: És que a part que estan tots boníssims.
2: Clar, clar, jo diria, és el meu moment.
0: Sí, no?
1: És que en veritat som bastant actors, jo ho dic molt, o sigui, al final, no amb text... amb paraules, però ho estem fent amb el cos.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, és...
2: pues que el cos gairebé és més potent, perquè la paraula tu te la pots inventar, però el contacte físic és el que
1: sí.
2: És.
1: Per això el que et dic és una cosa com de normalitat, que tenim com uns altres límits, que ens hem educat en una altra cosa i amb una connexió amb el cos diferent, que potser per tu aquest contacte significa una cosa o no estàs tan acostumada, i per mi és una cosa com més... no significa amor, o no significa sexe, o no significa res.
0: Tot i que... la gira que engegueu demà a Barcelona, va dir, no, no engegueu, que aterra demà a Barcelona amb l'Aitana té un alt component eròtic.
1: Té una part.
0: Té una part,
1: sí,
0: una part amb alt component eròtic.
1: Sí,
0: llavors...
1: ja passem per totes les emocions, en veritat, i com molta part de la vida, com tots els punts, una mica. Hi ha un trosset que potser sí que és més...
0: Que això, no sé si ho dèiem a dins o fora de micro, ja m'he perdut, que una persona que balla molt bé... segurament les arts eròtiques les controla bé, en la intimitat. No sé si això...
1: Això ho ha dit la Mariona abans.
0: No, ah, s'ha dit en directe? O
2: no,
0: s'ha dit,
2: ho he dit fora.
0: No sé si això es pot confirmar, Elena, no vull preguntar això, però...
2: Però crec que té a veure, Elena, amb el que deies tu de, com de la consciència del propi cos.
1: Exacte, jo li diria a la Mariona, al final, bueno, és com... lògica, no? Tenim una consciència corporal molt gran, estem molt connectats amb el cos tota l'estona, tenim que això, doncs, bueno, pues sí que potser té molt a veure.
0: Sí,
1: no diré que no.
0: Segurament que sí, segurament que sí. Escolta'm una cosa, és que hem d'avançar. Un moment,
2: perdona,
0: Mariona. Jo, primer de tot, tu tens, hi ha un moment de la teva carrera en què tens una relació molt profunda amb una beguda escumosa, amb un cava concret.
1: Ah, jo, ui.
0: Sí, sí, aquesta persona va ser, com és?
1: Burbujita Freixenet, es diu, no?
0: Sí.
1: Bombolla
0: Freixenet?
1: Sí,
0: bombolla. Vale? Sapigueu que és un mite, o sigui, tenim un mite, segur.
2: Tenim una bombolla aquí a l'estudi.
0: Tenim una bombolla a l'estudi. Hi ha, llavors, això que dèiem, que tu vas fer arts marcials, vas fer taekwondo,
1: sí.
0: Concretament, vas fer cinturó negre. Eh?
1: Sí, vaig arribar fins allà, sí, sí.
0: I això és currar-se molt. Té vincle? Em provoca molta curiositat. Té vincle el taekwondo amb la dansa? Perquè les arts marcials...
1: Sí, jo li veig molta relació. Mira, et diria que, a més, a part de... mira, casa, el col·le i les arts marcials i la dansa han sigut dos de les meves grans figures d'educació.
0: Sí,
1: I les arts marcials tenen molta relació amb la dansa, no només a nivell corporal, també està molt connectat amb el cos, hi ha molta tècnica, és una mica coreografia, però d'una altra manera,
0: sí.
1: I de valors, com que el taekwondo i les arts marcials tenen aquesta cosa com de, també d'equip, del teu contrincant, de respecte, de disciplina, d'horaris, que la dansa també ho té. Llavors...
2: perquè havies arribat a competir?
1: Sí, vaig estar amb la catalana i tot, amb la selecció. Sí,
0: no
1: sí, sí.
2: És fort.
1: Sí, sí, vaig...
3: va haver un punt de la meva vida que estava amb el taekwondo a tope i amb el ball a tope, i va haver un punt d'escollir una mica.
0: És que aquesta persona, o sigui, aquest programa sempre diem que és una caixa sorpresa, però avui la caixa sorpresa és la convidada.
2: Sí.
0: Marín. Escolta, va, una altra cosa que hem de dir, també. Ja avancem en el temps, vale? Hi ha un moment d'explosió a la teva vida. Passa una cosa molt forta, un càsting fantasma, atenció, i passa això.

0: Efectivament, és el moment d'explosió de la Rosalía amb el seu famós Tratrà i aquesta cançó I el mal querer, tot el disc sencer, que és un disc sensacional. I és el moment en què un seguit de persones que us dediqueu a això del ball feu un càsting.
1: Sí.
0: Un càsting fantasma.
1: Bueno, com tota vegada el que ens arriba. Que no saps
0: què vas a fer.
1: No molt. Saps que és un càsting per una possible gira, que no et diuen molt bé per aquí. Sempre és una mica així, per confidencialitat, coses que, bueno... Mm-hmm. I nosaltres no parem de fer càstings i a vegades de sobte et trobes com amb aquest, que va ser, doncs... No sé, un punt d'inflexió històrica a la meva vida.
0: Clar, tu te'n vas a gira d'El mal querer amb la Rosalía, però explica'ns com és aquest càsting. Tu vas a un càsting, què et diuen? Quines indicacions et donen?
1: Bueno, que havia d'estar una hora concreta, era per una possible gira.
0: Fent una coreo? Et donen una
1: coreo? Sí, ens donen una coreo, normalment també et fan fer freestyle, que és com que et deixen ballar com una mica tu sola, sense cap pauta. Res, va ser bastant, no va ser molt, molt llarg. I de sobte ens van dir allà mateix, tu, i ja està, les demés podeu anar-nos.
0: I us van dir allà mateix què anàveu a fer?
1: No, ens van dir, bueno, hi havia... un show només confirmat, que era el del Sónar, el primer que va fer ella amb el Malquerer.
0: Històric, això del Sónar.
1: I aquesta possible gira, que no sabíem si sortiria o no sortiria. Vale. O sigui, no sabíem si fèiem un càsting per un show i ja està, o sabíem o res més.
2: Clar, tu quan fas càstings d'aquests fantasma, tu no saps si estàs anant a fer un càsting per aquest cas de Rosalía o per el Flashdance de Sant Pere de Riudebitlles.
1: A vegades sí, a vegades no, és com depèn del projecte. Depèn, però a vegades sí, com artistes grans, tal, com que tenen una mica més de cuidado, secret, una mica per si de cas, coses.
0: Clar.
1: Però depèn, i a vegades que sí que saps perfectament on vas.
2: Ja. Yeah.
1: O sigui, depèn molt. En aquest cas, no sabíem massa.
0: Veu fer el Bolo del Sónar, que per cert, és un dels concerts del Sónar més històrics, o sigui, de la història d'aquest festival, que ha acumulat 30 anys ja, tothom... Mira, una cosa que va passar... Tothom hi era en aquest concert. És impossible, no sé què havia. Però va ser molt heavy, allò, eh?
1: Sí, va ser molt heavy.
0: Hi havia un boca-orella molt fort i la gent s'hi va plantar en massa. No, jo no vaig poder entrar, per exemple. Jo no diré jo hi era perquè no vaig poder accedir. Però allò va ser molt, molt gros i es va veure venir que Rosalía seria alguna cosa molt gran. I així s'ha demostrat amb els anys. Llavors, no sé si és amb Rosalía o amb Aitana que el cos de ball es manté en tota la gira internacional, és a dir, que es fan viatges.
1: Sí.
0: Això no passa sempre, no?
1: No passa sempre, no és, hi ha formes de fer-ho. O tens el teu equip i tens els recursos per moure'l per tot el món, que això és car.
0: Clar.
1: O una altra, també, tot és car, però bueno, hi ha una altra forma de fer-ho, que és fas equips per una mica a Europa, ho fa l'equip que surt d'Espanya. A Latinoamèrica ho fa l'equip que surt d'Argentina, el que sigui. Llavors fas equips diferents, el coreògraf es mou, els ballarins de cada ciutat s'aprenen i ja està, per cada regió doncs, hi ha un equip. Mm-hmm. Amb la Rosalía, per exemple, vam anar les que érem de totes, l'equip oficial vam anar...
0: Éreu les del Sónar?
1: Sí.
0: Es va mantenir l'equip?
1: Sí.
0: Érem 8, oi?
1: Érem 8, vam girar 6 i es van quedar 2 de cover, diguem. O sigui, sí que viatjàvem 6.
0: Éreu les 8 roses.
1: Les 8 roses, ens deien.
0: Sí. És mitiquíssim, mitiquíssim. Posem més música de gent amb qui aquesta persona que tenim asseguda aquí a l'estudi ha treballat. Per exemple, hi ha una dona que va venir a Barcelona a gravar un videoclip a unes piscines guapíssimes. I atenció.

0: Illusion, es diu aquesta cançó de la Dua Lipa, Déu-n'hi-do, també, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: És que, clar, és que no estem parlant de que treballis amb gent mitjaneta, és que estem parlant que últimament estàs amb gent molt top tota l'estona.
1: Ja, la veritat que sí que he tingut... Bueno, la combinació, imagino, no? També sí. Aquesta cosa de sort i d'afortunada.
0: I de currar-t'ho sí, també. Tens algun neguit en aquest sentit, que algun dia s'acabin les oportunitats? Ho penseu molt, això, perquè en aquest programa parlem contínuament amb gent del món de la interpretació, de la música, de la dansa avui, d'aquesta cosa volàtil que té la vostra feina, que no tot és per sempre.
2: No, només això, sinó que jo crec que també en la vostra feina hi ha un component d'edat, d'aspecte i de preparació física, és
1: totalment.
2: A dir...
1: Sí, sí que ho pensem tota l'estona, jo crec que tothom, és inevitable. Però, bueno, intentes com anar avançant. Jo, per exemple, ara, doncs, això, coreografio més, ja és com que dones un pas més, no?, i ja potser comences a fer i a construir una cosa una mica més fora de l'escenari per, dins d'uns anys, doncs, estar en una altra posició, bueno... Però sí, i tant, que dius, no saps, a vegades acabes una cosa i no saps si vindrà una altra.
0: Ja. Relacionat amb això que deies tu, Mariona, també ho parlàvem fora de micro, traiem el tema de la cosificació a la que esteu sotmeses. De fet, al principi del programa ja ho mig apuntàvem, a què esteu sotmeses, sobretot les dones, no? Entenc que els homes també, en alguna mesura,
1: sí,
0: però...
1: El
0: grau és enorme,
1: sí,
0: no?, en aquest sentit.
1: Gran, sí.
0: Això ho vius com una contradicció, a vegades?
1: Perquè, sí, totalment.
0: Òbviament, tu surts ensenyant el cul,
1: sí,
0: parlant en plata, no? Llavors, és artístic, això, aquesta proposta, però saps perfectament que hi ha una mirada.
1: Sí, totalment.
0: I què? Aquesta contradicció?
1: Bueno, és difícil. Intentes... sí, depèn molt de com... de l'artista, depèn molt de com està presentada aquesta mirada, almenys des de tu, com és la coreo, quina intenció hi ha, quina interpretació hi ha moltes coses, però sí que és evident que segueix passant i tu també passes una mica per l'aro de lo que hi ha, si vols treballar a vegades. És el que és, però sí, les noies normalment sortim molt més nues que els nois, de normal, o sigui, 100% encara passa. És la normalitat sortir a vegades en talons i amb tanga, segons què. A vegades no fa falta.
0: Clar, a vegades creus que és gratuït.
1: Sí, a vegades és gratuït. Llavors, si intentes, bueno, sí, ser conscient, veure per on estàs passant, almenys ser conscient de des d'on...
0: Clar, és que vivim molt en aquesta contradicció permanent.
1: Sí, tota l'estona.
0: Per exemple, si ens centrem en el reggaeton i en el twerk, no?, i en el perreo, jo perreo sola, sí, molt bé, però també hi ha aquest senyor que t'està mirant des de fora, no?
1: Exacte.
0: Llavors, òbviament, tu estàs parrejant perquè és una experiència corporal i perquè tu disfrutes d'allò, de la dansa, etc, però saps que hi ha gent mirant des d'una altra perspectiva.
2: I que no la pots evitar.
0: Vull I que no la pots evitar. No.
2: El senyor que et cosifiqui estar allà, vagis amb pantaló sense...
1: Sí, és que a vegades sí, totalment.
0: Hi ha gent amb un mòbil gravant des de baix a l'escenari.
1: Sí.
0: Com ho porteu, això? Perquè em sembla... Crec que Shakira va tenir un tema, això, no sé qui era, un artista internacional, va tenir una trobada forta, dialèctica, amb algú que des de baix estava amb el mòbil gravant. Que des de baix, doncs, bueno, es veuen coses. Saps què vull dir? Això com ho viviu?
1: Bueno, és que tenim una part molta exposició que igual que és dura i has de treballar també i estàs tota l'estona, això, doncs... a merced una mica de totes aquestes mirades, de comentaris i tal, i és complicat. Bueno.
0: Es viu
1: com es pot.
0: És la feina, no? És el que deies. Sí. També has d'alimentar-te tu, no?
1: Això, alimentar-te tu mateixa de tu estar el millor possible com a...
2: També m'imagino que si dius que no una proposta perquè t'incomoda, és que ho farà la següent. Vull dir, vindrà la següent, farà un càsting i l'agafaran amb ella.
1: Sí, però a vegades, bueno, ser una mica coherent amb el que tu sí que estàs còmode o no.
2: Ja.
1: No? Llavors, el que et dic, jo a vegades sí que surto una mica més nua, però sento que la proposta no és res sexualitzada, en principi, bueno, ja sabem, mirades i el que sigui, però bueno, en principi com a nivell artístic o de proposta o de composició o de forma d'interpretació, d'objectiu, de la coreo, és una mica com més artístic i no sento aquesta incomoditat. Llavors sí, i si hi ha una cosa més que a mi no m'incomoda, doncs no la faig. Ara sí que estic en una posició potser que puc escollir més, no? I dir, pues això, no vull fer-ho. Amb aquest artista no vull treballar o que sigui.
0: Mm-hmm. Elena Marín, què me'n dius de la Paula Alcaina? Què me'n dius d'ella?
1: Doncs la Paula Alcaina ha sigut una de les meves millors amigues de sempre i vaig tenir la sort de viure la gira de la Rosalía amb la meva millor amiga.
0: Era una de les vuit?
1: Era una de les vuit.
0: Uah.
1: I jo vaig créixer amb ella a la mateixa escola de dansa. Era, sí, la meva millor amiga.
0: Com que sabíem que la Paula era molt amiga teva, li hem demanat també que parli de tu.
3: Una anécdota que tengo buenísima con Elena, a ver si os la puede explicar ella, es cuando perdimos el vuelo desde París a Canadá y llegamos literalmente un minuto antes de que empezase el show. Nos maquillamos en el taxi, calentamos en el avión de 12 horas y directamente, tal cual, llegamos al show, nos pusimos lo que nos habían comprado y salimos a bailar como si no hubiese pasado absolutamente nada.
0: Què? Es pot fer això?
1: Mira, ho vam fer. A vegades passen aquestes coses.
0: És perillós físicament? Que estàs allà ballant durant el show, patint?
1: Sí, una mica. A més, pensa que bueno, els avions 12 hores, 13, 15... El cos...
0: Estàs encarcat.
1: Estàs enganxat, sí, i sortir curt. Bueno. Però a vegades passen aquestes coses en gira, perds un avió, has d'arribar al show...
0: Què era? Era Rosalía,
1: eh? Era Rosalía, això, sí. Uf. Anècdotes.
0: Bueno, sort que Rosalía sembla que és bona xana i aquestes coses les deu mig permetre.
1: Sí.
0: Algun dia digue-li, si parles amb ella, que vingui al programa. Que no parles amb ella ni amb nosaltres mai més a la vida. Sí, puc recordar el que... No, deixo de recordar que li vaig dir que no, no?
1: Sí, ja li vaig dir que no.
0: Som tontíssims, a vegades. A la vida cometem errors. Ara, una persona que tampoc vindrà mai, però el seu ex treballa per aquí a prop.

0: Jo me'n recordo molt, érem Els Experts, programa anterior, Elena, que fèiem, i que encara es fa, Els Experts, els matins aixecats, i recordo aquesta cançó que ens cau a les mans i analitzant-la durant tot el programa. Perquè,
1: fort.
0: Clar, la gent...
1: És que va ser molt fort.
0: Va ser molt fort, això, sí. Tu estaves allà, en aquell equip, en aquell moment, no? Perquè tu tens un vídeo...
1: Sí, jo vaig fer aquesta cançó, un TikTok amb ella, amb aquesta cançó.
0: Oi que sí, exacte, un selfie, sí, i esteu per allà ballant, fent una rotllada.
1: Però quan va sortir la cançó, jo no, sí, això va ser com d'un dia per l'altre, vull dir...
0: Ah, sí,
1: Jo he treballat amb ella en altres coses, i va sortir la cançó, va ser... Jo la vaig escoltar, va ser com un bombazo, i després em van trucar, rotllo, hòstia, pots venir a fer això, tal i qual? I va ser com, hòstia, que fort ara... està present en aquest moment com també històric, perquè sento que és una cançó com històrica i...
2: Clar, que d'alguna manera també tu t'estaves posicionant a un bàndol de la història, o sigui, com del relat.
1: Una mica, no? Sí. Bueno.
0: Bueno, després Dani Piqué va aparcar un cotxe, un Twingo, i amb un rellotge. Allà van passar, us en recordeu?
2: És que
1: va ser molt fort.
0: Molt divertit de veure, també.
1: Sí, també.
0: Una mica de vergonya també ens va fer a l'Iena, perquè vaig pensar, a veure, que sou gent adulta, hòstia.
1: Ja.
0: Però bueno, us ho perdonem.
1: Cotilleo.
0: Ens queden 10 minuts de programa i no hem parlat encara de Snoop Dogg, i ja saps, Mariona... Que
2: jo vaig dir al principi del programa que era el que més il·lusió feia.
0: A mi que m'agrada el hip-hop, vull parlar de Snoop Dogg, i aquesta campanya per G-Star Row, que era una campanya de
1: publicitat
0: de jeans, de publicitat de jeans, hi havia una cançó que era aquesta.

0: if you want it, if you really need it. If you really need it, you want me to get it? You want me to get it? Then say it with your booty. Say it with your booty. Now tell me if you want it. Say it with your booty. If you really need it, say it with your booty. You want me to get it? Say it with your booty. Then say it with your booty. Say it with your booty. Like, woo!
1: C5-4-4. A veure, és que aquest senyor té un flow que és un dels grans, sí. Això és indiscutible, els que ens agrada el rap el tenim mitificadíssim, a més ens cau extremadament bé, em fa molt riure, va tot el dia fumadíssim per la vida. I és un personatge. Sí. Tu el vas saludar?
2: Sí, el vaig saludar. Va ser molt simpàtic amb tots.
1: Sí,
2: Va saludar tothom, sí.
1: Què us diu quan coneixeu un artista gros amb qui aneu a fer una col·laboració,
2: sí,
1: o aneu a fer un videoclip, etc. Quin és el feeling, el contacte que teniu amb ell o ella?
2: Normalment és pocs minuts,
1: sí.
2: No és massa. No.
1: Normalment venen a saludar a
2: sí,
1: la gent que treballarà amb ell.
2: Els que són molt simpàtics i no tothom, no tots.
1: O sigui, hi ha gent que no, hi ha gent que anem a per la feina.
2: I és el que hi ha, sí, totalment. Sí.
1: I és que a mi no em sortiria això, si he de treballar amb gent com a mi em coneixes, no?
2: Sí, doncs pues, Snoop Dogg sí que va saludar, gràcies per estar aquí i per formar part d'això.
1: Sí.
2: A vegades és com breu, però amb això ja diu molt d'una persona i d'un artista.
1: Home, i tant, i tant.
3: Penseu ai, com que ens Snoop agrada que els artistes que ens agraden siguin bones persones.
1: Sí, en aquest cas estic
3: perquè
1: molt tranquil.
3: Perquè ens podria haver caigut un mit, Albert, de
1: penseu
3: sobte.
1: Penseu que Snoop Dogg té un senyor contractat que cobra 200.000 pavos l'any per liar-li els porros.
3: Això és molt fort.
1: És que cobra per això, per fer aquesta feina. És així, eh? Tu hi vas veure ullets en aquest...
2: Sí,
1: segurament que sí.
2: Sí,
1: eh?
2: No.
3: És un tio tranquil.
1: És un tio que va molt tranquil per la vida. Per cert, no hem parlat de la teva... És que ens queden molt pocs minuts de la teva incursió a TV3, en aquest cas amb l'Eufòria Dance Kids.
2: Sí.
1: Sentíem abans la veu de Nadine Romero, amb qui vas estar allà.
2: Sí.
1: Tens ganes, també, d'introduir-te al món televisiu? Algun projecte, alguna idea?
2: Sí, la veritat que m'encantaria. O sigui, hi ha una part meva molt interpretativa que amb el ball la trec, no? I el meu ball té molt d'interpretació.
1: Sí.
2: Però m'agrada molt tot el que té a veure amb això. Tele, interpretació, està darrere i enfront de càmera... M'encantaria.
3: No te l'imagines, Albert, l'Helena, el com si fos ahir, de sobte com telenovela de migdia,
1: oh,
3: tenir
1: sí,
3: un personatge...
2: M'encantaria, veus?
3: De sí. Ser l'amant d'algú.
1: Podria ser dolenta i rebentar un matrimoni.
2: Això sempre m'ho diuen, sempre em posen de dolenta, sempre.
1: Vens, t'enrotlles amb ell, vale? I el matrimoni se'n va de merda. Què et sembla?
3: I que sigui com el típic senyor de 50 anys, saps? Com una trama així una mica xunga.
2: Em posen de bona. Vaig fer una sèrie com per una plataforma, per Plays, i era la dolenta, era pija, dolentíssima.
1: Ah, sí, ja l'he vist.
2: I tant, sempre.
1: Bueno, he vist un tros.
2: Un trosset.
1: No puc documentar-me, però és veritat que feies una mica de ràbia.
2: Sí, feia molta ràbia.
1: Però us he de dir, oients, que ens cau molt bé, l'Helena. Vull
2: molt,
1: dir que estem
2: molt.
1: Aquí passant un molt bon rato. Però és veritat, també. Tens algo, potser. Igual és la mirada, igual és, no sé,
2: et diuen gira. Una mica rotllo misteriosa, que no saben si bona o dolenta. Sí. Tothom sí. Diu això. O dolenta que acaba sent bona, o bona que acaba sent dolenta, em diuen.
1: Te'n recordes d'aquesta música, per cert? Que

0: Això és, òbviament, música de... Sona una mica malament. Fa molts anys, també. Potser és que hem cremat el disc. És música de Locomía, un grup prefabricat, que als anys 80 ho va rebentar tot Espanya. I això ens remet a Disco Ibiza, Locomía, que és la pel·li que va fer el Quique Maillo. No la veure, que està molt guai, aquesta pel·li.
1: És molt xula.
0: Tu hi has estat de ballarina. O de coreògrafa, també.
1: No, de ballarina. De ballarina. Sí.
0: El cine, què? Bueno, si entres per la porta del tot això, del ball,
1: sí, sí,
0: també et crida, eh?
1: Sí, m'encanta, m'encantaria.
0: Sé que t'estàs formant en això de la interpretació.
1: Sí. Mira, i aquesta sèrie que vaig fer, encara no estava fent interpretació, estàvem buscant perfils que ballessin,
0: sí,
1: i vaig acabar sent el personatge que no ballava, i l'única que no ballava, i em van agafar d'actriu, que també va ser un moment molt important per mi, perquè normalment m'agafaven a les publis, a tot, perquè ballava. Era com una cosa com que tens les dues coses, no? Sí. No t'agafo de model, sinó t'agafo de model perquè balles, i llavors necessito una model ballarina, o necessito una actriu ballarina. I aquell moment va ser el primer que em van agafar d'actriu, i allà va ser com, hòstia, i això m'encanta, i vaig començar, i m'encantaria fer d'actriu.
0: Això era Boca Norte?
1: Boca Norte,
0: sí. Boca Norte, sí. La sèrie. Però, que està disponible, sí, a Play Z, si sí voleu. Per tant, endavant. Exacte. Però sí, sí, una mica de cine, tu.
1: M'encantaria fer cine.
0: L'altra, Cartes Reis, ara, per acabar, Helena.
1: Vale.
0: Amb qui t'agradaria treballar d'aquí del panorama català? Per exemple, pujar un escenari de... No sé, del... De, com es diu això? De l'Estadi Olímpic de Barcelona. Un grup català.
1: Sí, m'encanten. Les Oques Grasses m'encanten. Sé que m'ho passaria molt bé.
0: Sí?
1: Sí, m'agradaria.
0: Però no sé si fan... Si hi ha gent ballant a l'espectacle d'Oques Grasses.
1: Ara no crec, clar. No. Crec que
2: són
1: no.
2: Són molts músics.
0: Tens entrades, tu, per anar-hi?
1: No tinc. És com vaig...
0: Vas pel món,
1: sí,
0: no?
1: A vegades, com no sé on estaré...
0: És veritat, tu, consumidora de cultura i d'espectacles, sí, i de ball, ho fas?
1: Sí, sí, sí, ho intento, però última hora. Clar, llavors em perdo coses perquè no hi ha entrades.
0: Última hora, en plan...
1: Vull dir, mira, aquesta setmana puc. Vaig anar de weekend la setmana passada, per exemple.
0: Ah, què tal? Va ser bé?
1: Superbé, és que és molt guai el show, portant un pifostio...
0: Es va treure la màscara, oi, en un moment,
1: sí,
0: i va ser com molt celebrat.
1: Sí, és molt guai. És molt
0: va parlar
1: guai
0: en català, per cert, de weekend?
1: És que vaig anar a Madrid a veure'l.
0: Ah, va parlar en castellà.
1: No sé si aquí...
0: Castellà, sí?
1: Sí, algo va dir, sí, sí.
0: Molt bé. Abel, es diu Abel.
1: Abel
0: Tesfaye, aquest senyor. Doncs res, que ens quedarem amb una cançó que es grasses, si et sembla.
1: Perfecte.
0: No? Que es diu Serem ocells, que és una cançó que admet molta coreografia, molt moviment, eh?
1: Sí.
0: Però bueno.
1: Sí, es podrien fer coses xules.
0: Es podrien fer coses. Joel Montero, posa les piles. Contracta aquesta persona que tinc a sobre aquí. Helena Marín, un plaer veure't.
1: Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Passa-t'ho molt bé aquests dies. Sí, ànims.
1: Gràcies.
0: Per tot el que et ve aquestes setmanes.
1: Moltes gràcies.
0: I descansa, també.
1: Ho faré.
0: I no perdis avions. Que vagi molt bé. Maria de Batalla.
2: Bon cap de setmana.
0: Sí, no?
2: Sí, jo marxo ja.
0: Bueno, jo també.
2: Ah, doncs
0: adéu. Sí, aquesta temporada no hi ha programa de divendres. Saps que fèiem allò de la música?
2: Ai.
0: Ara no fem això. Per tant, tu també saps cap de setmana. I jo
2: també.
0: No, jo no, perquè jo treballo demà. Però no passa res. Dilluns ens retrobem. Saps qui ve dilluns?
2: Qui ve?
0: Enric Auqué.
2: Oh,
0: quina increïble
2: il·lusió.
0: Dilluns l'Enric, aquí amb nosaltres. Ens veiem dilluns. Que vagi bé, Dani Expósito, Omar Barón i companyia. Adéu.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, pensava que havia remuntat del meu petit encostipat i sembla que avui m'ha dit «Epa, I'm still here!» I li he dit «Vale».
1: Eh? Ah, li has dit benvinguda, tu.
3: A veure, què li he de dir si ja està dins meu?
1: Que marxi.
3: Bueno, sí, jo ho intento.
1: Albert, és tan problemàtic el que casa.
3: No, però en el sentit literal de que tinc un virus i està dins meu, suposo, no? Potser te l'he passat.
1: No, sí, perquè jo em noto que no tinc la veu fina.
3: Perfecte, doncs de la setmana que ve, el loft on fire de la febre que
1: tindré. La setmana que ve, el loft fet a mia.
3: Literal. Per fi hem trobat una IA que ens pugui substituir. Portem tota la temporada passada buscant-la i ahir la vam trobar.
1: Sí.
3: No, tant de bo, noies, però és mentida, ens agrada.
1: És mentida, és mentida. Estem a l'estudi de veritat i això és el loft, el piset compartit de Catalunya, família.
3: I avui dijous 3 de setembre sabem que... per fi tenim les pel·lícules preseleccionades pels Premis Òscar.
1: Ah, és veritat, ho vas dir.
3: Són les pel·lícules que escull l'Acadèmia de Cinema Espanyola per aconseguir l'estatueta a millor pel·lícula internacional. I en tenim tres. Recordem que és aquesta preselecció, d'acord? Que encara no se sap quina s'enviarà. Això ho sabrem el dia 16. Però de moment tenim les tres candidates. Que primer de tot tenim La Bola Negra dels Javis. Cap sorpresa per ningú. S'estrena el 25 d'octubre en cinemes.
1: Creus que hauríem de fer com amb El Diablo Viste de Prada?
3: 100%.
1: Potser
3: hauríem
1: ho podríem fer, eh?
3: Apuntem la idea i ho gravem perquè veieu la nostra reacció. Veiem en Guitarrica de la Fuente a la gran pantalla.
1: Sí, molt bé.
3: Diuen que és la que té més números a guanyar i jo espero que sigui la escollida. Llavors, també tenim el ser querido de Sorogoyen, el director de Los Años Nuevos, que bàsicament explica el retrobament entre un reconegut director de cinema i la seva filla, que és una actriu amb una carrera estancada, a qui ofereix un paper a la seva nova pel·lícula, una nepo baby de Manuel, vamos. I llavors, Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, una de les grans triomfadores dels Goya, de l'última edició, i que la podeu trobar a Movistar Plus.
1: El ser querido jo l'he vist.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Doncs,
1: ai... Com és que l'he vist?
3: Crec que no l'hem vista, crec que alguns l'ha explicada, perquè a mi em sona també que com si l'hagués vista, però que realment l'he vist.
1: S'ha estrenat? Sí, s'ha estrenat, l'he vist.
3: Sí, s'ha estrenat, crec.
1: Pues sí. Sí, sí, el 26 si no... d'agost. L'he vist segur.
3: Perfecte. Doncs...
1: I la vaig trobar horrible.
3: Ah, que
1: perquè
3: bé.
1: Com que no les entenc, m'adormo. I em vaig a dormir al cinema.
3: Doncs a veure quina de les tres serà la seleccionada. Us seguirem informant.
1: No sé si recordeu que la Laia Castell ens va explicar el drama entre dues comunicadores estatunidenques molt virals que s'assemblen tant de nom com una mica de cara, l'Alex Earl i l'Alex Cooper, que segur que us sona perquè segur que us sona més l'Alex Cooper perquè ella és la de Call Her Daddy, aquell podcast tan viral on hi ha anat la Kim Kardashian i totes les famoses que et puguis arribar a imaginar. Doncs resulta que tenim novetats sobre la baralla entre aquestes dues persones, però abans resum rapidíssim del lore per si algú està despistat.
3: Perfecte, perquè jo vaig una mica perdut avui.
1: L'Alex Earl era una de les grans apostes de l'Alex Cooper quan va crear la seva productora que es diu Unwell, on hi va estrenar el podcast Hot Mess, ok?
3: Vale.
1: De fet, eren molt, molt, molt amigues, però de sobte el 2025 van trencar la relació professional de cop i des de llavors porten mesos tirant fent directes per internet. Es nota que s'odien, però ningú sap exactament què ha passat. La cosa va escalar, que va ser quan ens va explicar la Laia Castell, aquest abril, quan la Cooper es va cansar i va dir-li públicament a l'Àlex que deixés el repost passiu agressius de TikTok i expliqués d'una vegada què havia passat entre elles, si tan xula era, assegurant que no tenia cap mena de contracte que li impedís parlar. Que si no parlava era perquè no volia.
3: Ell estava fins als collons, que en diríem.
1: Doncs sorpresa per la nostra perfecta Cooper, perquè sembla que l'Àlex Earl finalment ho farà a la seva nova sèrie de Netflix que es diu Earl Earl Meets World.
3: Uala!
1: A la primera, a més a més, li han demanat per aquest drama amb la Cooper i ella ha dit que prefereix centrar-se en el seu programa perquè, i cito textualment el que ha dit, però traduït al català, els seus els estan cancel·lant, així que és el que hi ha.
3: Toma ja, la tia.
1: No, ella s'ha tret a la xona.
3: A veure, això t'he de dir que li dona un rellam de promo a la Earl,
1: històric.
3: Aquesta.
1: Sí, sí. Efectivament, a més, acaben de cancel·lar Love Overboard, que és el reality de cites produït per Alex Cooper després d'una sola temporada. Vull dir que ha fet zero èxit, suposo.
3: La pobra Cooper es deu estar cagant en tot.
1: Sí, jo m'estaria cagant en tot. Hi ha molt mal rotllo entre aquestes dues i jo estic aquí per aprendre-me'ls de memòria i portar-vos-els al loft.
3: Gràcies, Xocho.
1: De res.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: El Museu Met de Nova York ha cancel·lat una exposició dedicada a John Galliano, que és un dels dissenyadors més influents de les últimes dècades, i que també havia de ser el gran tema de la Met Gala d'aquest 2027. Aquest és el titular. Jo, de bones a primeres, no he entès res. No sé si tu has entès alguna cosa.
3: Galliano,
1: sí que s'assembla a Gala i per això me recordo el nom. Però m'he estat informant i es veu que en John Galliano va caure en desgràcia el 2011 quan Dior el va acomiadar després que sortissin a la llum vídeos seus fent comentaris antisemites i racistes. Normal que el cancel·lessin en aquell moment, no m'estranya.
3: Llavors...
1: Amb els anys, després de passar per rehab, ha tornat a treballar dins la indústria i es veu que l'Anna Wintour, la directora de Vogue, la que organitza la Met Gala, la perfecta amb qui està inspirada el Diablo Viste de Prada, ha estat una de les grans defensores de la seva rehabilitació. Però aquesta expo i el fet que la Met Gala se centrés en ell ha provocat moltes crítiques, especialment perquè coincidia, atenció, amb el dia del record de l'Holocaust. Clar, és de molt mal gust.
3: Sí que és veritat que potser no era el millor dia.
1: Potser no era el millor dia i és d'un gust terrible. Les coses com són.
3: Podria haver mirat una mica. No cal anar més enllà. Pots preguntar a ChatGPT.
1: Mirar-ho, sí.
3: Volem fer la Met Gala o l'exposició Tota la pesca aquests dies. Passa alguna cosa, és problemàtic i el chat t'ho dirà.
1: Ara penso, amb aquestes coses que deuen ser tan secretes, creus que ho fan amb el chat? Sí, no? Res és tan seriós com sembla realment.
3: Segur que tot és més cutre del que ens pensem.
1: Segur. Però trobo que si li diuen al chat i algú hackeja és com que es pot saber abans, no?
3: Bueno,
1: en qualsevol cas, en Galliano s'ha retirat del projecte i el Met ha cancel·lat l'exposició, per tant, ens quedem a zero.
3: A zero patatero.
1: Sí.
3: I finalment la Miley ja ha anunciat el nou disc.
1: Sí, en veu de fumadora, eh?
3: Literal, a mi m'encanta aquesta versió.
1: M'encanta a mi també.
3: Es titularà Bass Persuade, que és que el baix et persuadeix, i es publicarà el dia 18 de setembre. Ho ha anunciat en un vídeo on se la veu tocant el baix i amb una descripció en què diu que la música ens domina, que és poderosa, vulnerable, dolça i forta. Per tant, fa pinta que serà un àlbum d'aquests, com diuen totes les artistes, el més personal de la meva carrera. A més, també ha anunciat dos concerts molt especials, recordem que fa anys que no en fa, però ens pillen una mica lluny, per tant, morirem de FOMO des del petit estudi dedicat. Seran el 16 i el 18 d'octubre al Hollywood Bowl a Los Angeles.
1: Jo crec que si li diem a la Jana traiem pressupost per anar a Los Angeles. Mira, ens diu que sí.
3: Demana en traduqui, Jana. Som-hi,
1: doncs. S'acaba la tonteria, ja. A més, avui és Sant Gregori, que és top nom segurament que mai posaria el meu fill, Gregori. Ho trobo d'un mal gust impressionant.
3: Pobre Gori, m'estic.
1: És veritat.
3: Però ell és de Sitges i és perfecte.
1: Perquè és de Sitges?
3: Sí.
1: Però jo en Gori lo amo, però Gregori és lleig el nom. Jo segur que ell ho sap, perquè si no li dirien Gregori, no Gori.
3: Gori mola.
1: Gori mola una mica, sí, la veritat és que sí. Hi ha 209 Gregoris, en coneixem un...
3: I ja.
1: Bueno, ens en queden 208, escolta, tampoc és tanta feina.
3: A treballar.
1: A més, la dita d'avui diu...
3: Ui...
1: L'agost els madura i a setembre els captura.
3: Oh.
1: És com porno, una mica.
3: És de guarrilla, pel·lícula.
1: Jo crec que és de guarrilla, una mica.
3: L'agost els madura i al setembre... Què deia? Els captura.
1: Que asco, Albert.
3: A veure, s'ha de llegir així.
1: 3 de la tarda, és horari protegit.
3: I lo malo?
1: Que és horari protegit i acabes de fer...
3: I el dolent?
1: Vale, va, sí. Què?
3: En qualsevol cas, què farem avui, gala, a banda de ser unes marranes?
1: Jo no, ho seré, però si tu vols ser endavant, ja saps que jo si em quedo sorda, t'aplaudiré igual, per tant, fes el que vulguis.
3: Perfecte, gràcies.
1: Com ha anat passant la resta de la setmana, el programa d'avui serà una mica més distès, posarem més música i estarem més agudidors, tot i que els ànims no ens estiguin demanant el mateix, perquè estem molt baixes d'ànims, que hem estat preparant les promos a la setmana que ve per xarxes una mica més i
3: morim.
1: Us
3: quedeu sense programa.
1: Sí, que estàvem ahir a la 1 de la matinada treballant.
3: Workaholics.
1: Sí. El cas és que posarem més música, serem més gaudidores, dilluns comencem fort i per tant necessitem escalfar motors.
3: A més, jo us parlaré, faré un rànquing de xarcades, que hem de trobar la versió catalana per dir xarcades.
1: Tullades. Ho farem...
3: Bueno, ho anava a dir a la meva secció, però...
1: Perdó.
3: No passa res. De tullades, bàsicament.
1: Has posat aquest?
3: Clar.
1: També hi ha vessal.
3: No, a mi vessal no m'agrada.
1: A mi una mica.
3: Tu oll és més maco.
1: Bueno, ho discutim.
3: Vale, perfecte.
1: A més, també descobrirem les cançons més reproduïdes a TikTok aquest estiu i farem un segon consultori dels missatges que ens heu enviat a segon, no, quart, ja.
3: Sí.
1: M'he confós.
3: Però rica, perquè tenim una de missatges.
1: Exacte, avui concretament hem recollit tots els missatges que no ens ha donat temps de respondre durant la setmana del 667 676116, 676116.
3: Us recordem que tot i no fer programa per antena, hem fet una sèrie de blogs a YouTube durant tot l'estiu on hem fet absolutament de tot. Hem anat a Roma, hem anat a pescar,
1: sí,
3: hem anat a un càmping, un dels càmpings més luxosos d'Europa. Per tant, teniu tot aquest contingut al YouTube d'Eva que podeu recuperar quan us doni.
1: Hem anat amb la Beti per Vic.
3: Hem anat amb la Beti per... Jo em vaig morrejar. En el vídeo. No amb la Beti. Te recordes?
1: Nosaltres a Roma ens vam morrejar.
3: També. Ui, uf, així ja estic, que no m'aguanto de peu. Normal. Potser tinc la malaltia aquella del petó.
1: De tants petons.
3: Tants petons que he fet. Mare de Déu.
1: Quina... Bueno, va, comencem?
3: Som-hi, va, sisplau.
2: Això és el Loft.
1: És fort perquè no hem parlat que hi ha una novetat de la Greta.
3: Què?
1: Hi ha una novetat de la Greta i es diu Como la CIA, jo la posem.
3: Posem-la ara mateix.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Toto, de la Julieta i la Winnie.
1: Espera.
2: Perdona, però l'actitud de la cançó és així. I no es pot presentar d'una altra forma. I és perfecta. Us estimem. Quan vindreu al Lot, petonets des d'aquí.
3: Si sents això, és que vius al Lot. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: 4 minuts per 3... Ai, per 2 quarts de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. T'he de dir que anem molt bé de temps perquè ahir vaig dir exactament la mateixa hora.
1: Ah, molt bé. Bueno, d'això es tracta, no? Un programa que cada dia és el mateix. Vull dir, de temps.
2: Això és màgic. Va, Tomi, aquest estiu he sigut la persona que més estona ha estat a platja d'Aro, en diferència, i he vist clarament...
1: Uau, el rotet de després de dinar, eh?
2: Prou, és que...
1: Ha estat històric, el rotet de després de dinar, eh?
2: Perdó. What the hell? Aquesta hora és complicada per totes, d'acord?
1: Per mi la primera.
2: Com la primera?
1: Home, jo quan ha sonat la música, què he fet?
2: Ah.
1: Un rot d'una cosa que jo mai havia vist un rot així.
2: Sí que és cert, però bé... Aquest estiu he vist clarament una xarquificació de l'espai molt salvatge i, de fet, m'ha arribat a fer pena en certs moments veient com l'essència d'un lloc ha quedat completament malmesa
1: per
2: la turistificació.
1: Ets molt woke.
2: Soc the wokest of the woke, I know.
1: Ets
2: Sí. Llavors, a tot això, xarquificació. La xarca és un concepte nou que designa tot allò que s'ha massificat, és a dir, el que tindríem per popular, tendència predominant, consum de masses, etc. Tot un moviment a favor de les coses que no van més enllà i que es nota que simplement busquen una forma fàcil de generar diners i de crear un producte viral
1: molt
2: i de
1: bé,
2: consum.
1: Molt bé.
2: Perquè una cosa sigui xarca, ha de passar pel procés de xarquificació. Moltes de nosaltres hem menjat festucs tota la vida. Doncs per algun motiu completament desconegut se li ha atorgat un poder sobrehumà al fruit sec per fer-nos decidir entre diferents postres a l'hora de triar. És quan comença a ser a tot arreu que es xarquifica. D'acord. Per tant... Sisplau, us ho demano. Penseu les coses abans de fer-les. Entenc que hi ha coses que les fas per fer i endavant. Però no ens deixem emportar per aquesta onada perquè s'està perdent l'essència de les coses i acabarem amb una societat completament fastigosa de lobotomitzades.
1: Ja ho som, ja hi som una mica, eh?
2: Fairy, I'm the woke. Ok, ara que ja he fet el meu discurs woke, puc entrar en matèria i buscar primer de tot la paraula per dir xarca en català, que crec que la tenim prou clara. Tu has dit bassal?
1: Sí.
2: Però...
1: Bassalada queda escarós.
2: Bassalada.
1: Tullada.
2: Tullada o tullot o tullasso.
1: Tremenda tullada.
2: Tremenda tullada.
1: Sembla llegerada.
2: Hot. Llavors, quedem amb toll?
1: Tullada.
2: Tullada. És una tullada. Això és una tullada.
1: Sí. Vale. A mi m'agrada. Fa de pagès.
2: I allà, Igualada, no dieu una altra cosa per les basses? Pèlag.
1: No.
2: Algo així? No, eh? Vale. Bueno... Llavors,
1: o sigui, a Igualada ciutat, no.
2: Ah, vale. Llavors, avui us porto un petit rànquing de coses de tullades, bàsicament, que considero molt. O sigui, són de tolles o de toll, d'acord? Com nosaltres, de walkers
1: el
2: of the walk.
1: El toll més tullat.
2: El toll més profund.
1: La.
2: Comencem. Na. En 8a posició he col·locat les Smash Burgers.
1: Vale, alguna t'agrada? O sigui, va de...
2: Clar. Va de coses que... O sigui, de fet,
1: que menys a que més t'agraden o de que més a que menys t'agraden?
2: De que més a les que menys tolero van al final. Aquesta
1: per tant,
2: última,
1: les Smash Burgers les compres molt.
2: Les compro perquè... O sigui, és una cosa que m'agrada moltíssim i a més crec que la Smash com a tal no és una xarca, sinó que és pues un plat, no? M'entens?
1: No.
2: Vale, però que crec que no és una cosa que diguessin... Tipo, ja es feia abans i no van dir, va, anem a fer això per fer-ho viral, sinó que jo crec que ja es feia i llavors van explotar-ho. Tipo, que té un sentit.
1: Que no és com un tiramisú de pistatxo.
2: Clar, que tu no el fas ja directament pensant en la viralitat.
1: Vale, t'ho compro. S'ha fet viral fer... perquè és bo de veritat de base.
2: Sí.
1: Vale, m'agrada. Perquè... Tot i que l'Smash, com a tal, ho trobo un invent del diable.
2: També.
1: Si tu em poses un gram de carn, me la plastes, me la rosteixes i m'ho vens com 7 euros més car. No m'està... Com que no m'acaba de quadrar.
2: Jo estic a favor si només te la plastes. Home, és molt estafa, però llavors te l'encardes una... que no és rara.
1: I te la cardes també pel cul.
2: I te la fots pel culaco i penses, uau, això és meravellós. Per tant, si no fos per TikToks, no serien virals, però sí que serien bons, i per tant, si ho fessin en un restaurant, tu ho agrairies. Ara, jo veig Smashburger i sento repulsió física
1: sí,
2: al restaurant.
1: Sí, jo també.
2: Per tant, aquesta, vuitena posició.
1: Impossible prendre-me-la en sèrio, més a més.
2: No, però si estàs trista, una smashburgera...
1: Ah, et cura.
2: Et cura.
1: És com un ibuprofè.
2: Literal, el mateix puto efecte, l'únic que és una mica més gros i no has d'empassar-te'l d'una, sinó que l'has de mascarar.
1: L'únic que pot ser que després et sent... Saps? No et senti bé. D.E., sí.
2: Vale, perfecte. Doncs un altre producte que et crea D, bueno, que et genera D.E., però que està ara a la posició 7 perquè l'odio amb tota la meva ànima, és... o la xocolata de Dubai.
1: Que asco.
2: Perquè d'altra banda, o sigui, tenim d'una banda la Smashburger, doncs l'altre costat tenim la el xocolata de Dubai, que em sembla un producte creat expressament per generar el que genera un producte viral, perquè no em crec que allò sigui típic de Dubai.
1: El que és típic deu ser el, com es diu, Qataifi, que són aquestes tires. La xocolata de Dubai és la tauleta de xocolata, crema de pistatxo i llavors unes coses que són cruixents perquè les has de passar per la paella, que és el Qataifi, que són com uns fideus molt fins, molt fins, molt fins, que no sé de què estan fets, d'arròs o alguna cosa així deu estar fet, que això és, deu ser el que és típic de Dubai.
2: I llavors ells han barrejat xocolata, tot que és viral, que... pistatxo, que era viral, i van dir, tenim un producte que serà molt més viral i... té aquesta cosa com novedors, entre cometes, per la resta del món, perquè potser segurament si no has tingut contacte amb la cultura d'allà no tindràs ni puta idea que és la cosa aquesta que
1: has dit. Sí, Qataifi, alimento. Qataifi. És clar. Turc, de fet, tipus de fideu molt fi, es fa servir per preparar dolços i postres com el cunafa, que deu ser típic d'algun altre lloc.
2: Veus? Però és una cosa que han decidit agafar i explotar, i amb això em sembla, bueno, que no té cap mena d'ànima. És com el menjar amb la Thermomix o amb l'air fryer.
1: Absolutament, a favor del que acabes de dir. Perquè la Thermomix és el pitjor invent de la humanitat. Totes les mothers, i segurament algun father walker, jo no sé, perquè no tinc pare, loques amb la Thermomix, i és escarós. A mi mare li encanta i la trobo fastigosa, la Thermomix.
2: No passarà, perquè crec que les mames viuen com el capitalisme des d'un altre punt de vista, no com el nostre woke, perquè ho hem viscut sempre, sinó que ells ho veuen com una gran, un gran avanç per la Terra, saps? Per la Thermomix, i l'arribada de l'home a la Lluna està de la mà.
1: Clar, i a més els emociona les dues coses, segurament.
2: Clar, perquè ho han viscut, nosaltres ens ho han explicat. Següent!
1: Són molt petites.
2: Les maduixes aquestes virals. Per mi és com l'evolució...
1: Quines?
2: Ara t'ho explico. Són l'evolució de la xocolata de Dubai, però molt malament. Bàsicament, algú va decidir copiar la tècnica de la xocolata de Dubai, però fer-ho més cutre. Van agafar un producte molt senzill, com és una maduixa, i busquen la forma de revalorar-ho. És a dir, enxufar-li xocolata, nata, Oreo... pistatxo...
1: Ah, les preseries.
2: Les maduixeries aquestes, sí.
1: Que asco.
2: Però perquè penso que és un intent de copiar la xocolata de Dubai.
1: Vols que et digui un secret?
2: Tu ja has anat a una.
1: Quan vaig anar a Madrid, em va venir molt de gust unes maduixes. Molt, no sé què em va agafar, que volia antull. Maduixes tant, sí, un antull molt gros. I vaig anar-hi.
2: Vale. Tu sabràs.
1: Fins aquí el secret.
2: No. Tu
1: xarcada sabràs. Històrica, tullada de màxima.
2: Però veus, això és una cosa que crec que, com la xocolata de Dubai, com qualsevol altra cosa xarca...
1: Està fet expressament per ser viral.
2: I perquè passarà això, és a dir, tu obriràs una local de lo que sigui, cutre d'així de TikTok, i la gent vindrà els primers dies perquè és la novetat, i llavors diran, oh, mañana, en canvi crec que les Smashburgers, per exemple, això no els hi passarà, perquè són realment bones. Igual sí. Que la galeta Lotus, saps com? Coses que són bones de base... funcionaran, encara que passi la moda.
1: El
2: però, en canvi,
1: també.
2: Aquesta merda,
1: però jo
2: no.
1: Odio que obrin botigues concretes. Botiga de pastís de formatge, tenca.
2: Literal.
1: Botiga de maduixa, no sé què, tenca. Un forn et fa un pastís de formatge per començar més bo que el teu perquè hi posa ingredients de veritat. Perquè aquests pastissos de formatge
2: no,
1: que venen són escarosos. I jo entenc que tu hagis anat a Nova York un dia, hagis descobert que els americans són idiotes i els hagis decidit copiar perquè segons tu és el millor que es pot fer. Oc, mañana. És una merda idea.
2: Literal.
1: Oh, no, perquè clar, vaig agafar el concepte de la pizza un euro i ho he transformat al pastís de formatge.
2: No.
1: A mi el pastís de formatge m'agradava fins que heu decidit gentrificar-lo, que ara és escarós perquè no n'hi ha ni un que estigui ben fet ni que sigui bo. I he d'anar al puto restaurant del meu poble a demanar-lo perquè allà el fa la senyora vieja que va inventar-se la recepta del pastís de formatge, m'entens? Perquè si no és escarós tot.
2: Però això sí que és veritat, eh? El fet aquest de cada cop i volta, a mi m'encantava el pastís de formatge.
1: No
2: el
1: puc ni veure jo, ja. I el tiramisú igual.
2: Ah, veus, a mi el tiramisú encara no. Però el pastís de formatge m'agradava només d'un puesto concret, fins que es va fer viral, i llavors vaig dir, quan hi anava als puestos, dic, ai, doncs demano un pastís de formatge perquè sé que m'agrada, però perquè m'agradava allà. Clar. I el prou i penso, vaja, merda, s'ha
1: acabat. Molts són una puta merda, alguns estan fins i tot amargs, o sigui, si no ho saps fer, no ho facis, és tan senzill com això, no sé.
2: Literal, busca-lo teu i punt. Següent, va! La velada.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè per mi és aquesta costa falsa on de cop i volta a tothom li interessa un esport que li ha sudat tota la vida.
1: Sí.
2: I és per FOMO, i és per ganes de sentir-se part d'un grup.
1: Exacte, i tots sabem que aquesta regla del boxer, no sé, no saps res.
2: Literal.
1: Has vist un TikTok d'un Hambo que té un bíceps com un meló i t'has pensat que era boxeador, quan segurament s'ho ha inventat i ho ha fet el ChatGPT.
2: I li has copiat la mateixa frase que ha dit ell. On vas amb botes si fa dos dies que entrenes? Una cosa, tu què saps? És que de veritat, a mi em fa una mandra i a més, no sé per què, ara només em surten coses de boxeo.
1: En sèrio?
2: De boxa al TikTok. I penso, podeu parar, sisplau, l'algoritme pot escoltar-me i justificar-se una altra vegada. Carda'm a la puta Sara Larsson.
1: Sí, amb dofinets.
2: Literal. Però bé, masses marques, masses fotos, la velada per mi és el toll.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és l'epicentre.
2: Literal. Següent. En Torrente i totes les pel·lis que dirigeix el vell que va fer Torrente. Jo entenc que en Torrente
1: en segura,
2: quan va...
1: No, sí. Santiago Segura.
2: Santiago Segura.
1: És escarós aquell home.
2: Quan va aparèixer va ser una cosa molt innovadora i fins i tot ell crec que ho va fer pensant en una visió reivindicada.
1: Però és que no ho entenc.
2: Clar, però crec que ho feia com a personatge i ho reivindicava. Què passa? Que aquí vam decidir llegir-ho una mica regular i ara s'ha popularitzat i a més que tothom pensa igual que el personatge a la vida real perquè no saben distingir entre la realitat i la ficció i se'ns han anat de les mans. Tinc una teoria que és que la pel·lícula, bueno, la pel·lícula no, les pel·lícules espanyoles de merda que fan d'aquests de Padre Mano Emas que uno viaje de Navidad, no sé què, tot això són una forma de crear mal karma per haver creat el personatge d'en Torrente i per tant haver-los menjat el cervell de la gent amb un pensament d'extrema dreta i ho fa de forma que intenta contrarrestar-ho lobotomitzant a la societat.
1: Però és que totes són feixistes, o sigui, ell és molt feixista, en Santiago.
2: Sí? Jo no sé.
1: És estra... Sí.
2: Vale, vale. Pues llavors...
1: Sí, sí, tu l'has vist.
2: Ja, però jo volia intentar pensar
1: segur
2: que no.
1: Segur que li encanta l'Hormiguero.
2: És que estic en una era de pensar que el got està mig ple. Llavors jo ara veig només la part positiva de les persones.
1: Aquí no...
2: No, no.
1: Mira, només hi ha un tipus de persona que sap separar la realitat de la ficció i sap interpretar les coses bé. Els que miren al Polònia.
2: Ah, bueno, clar.
1: I punt, s'ha acabat. I no hi ha res a Espanya com al Polònia d'aquí a Catalunya, no hi ha res. Que no... O sigui, és que va... O sigui, jo entenc que vulguis fer humor polític, però si no saps fer, no ho facis. Jo faig bromes de política.
2: No, doncs
1: perquè
2: ja
1: no en sé, no? I no em posaré a fer una pel·li per la meva polla gorda. Doncs pues ja està, tio! Per què ho fa ell? És que no ho entenc.
2: Perquè és un home, tia, a ells els encanta tenir la polla gorda. T'ho juro, és el seu somni, li demana als Reis cada any. I bufa les espelmes pensant...
1: Que les espelmes són polles gordes.
2: I que ells la tindran igual.
1: Sí.
2: Vinga,
1: següent, va.
2: Següent. El Quevedo i el Nude Project. Aquí no deixa'm justificar-te,
1: vale,
2: perquè crec que tinc molt bona justificació. Per mi aquests dos van de bracet, m'agraden les dues, però passa allò que quan tothom ho coneix per la seva gràcia... Perdó, quan tothom ho coneix per la seva gràcia, vale?
1: Com, sí.
2: Com oques, com tot. I llavors... La pitjor part, que és quan la pròpia personalitat és la qui s'ho té creguda i, per tant, et crea rebuig saber que tot el que fa serà viral perquè la gent li comprarà i ja no serà com una cosa genuïna de uau, que guai aquesta sudadera, uau, que guai aquesta cançó, sinó que serà en plan uau, lo que fa en Quevedo, que calleu, que és en Quevedo, saps?
1: Sí, m'agrada molt aquesta justificació.
2: És una cosa que està dins del toll, però que admiro perquè han creat universos amb molta personalitat. Per tant, sí que és veritat que és... un tollot.
1: Sí, però és raro que hagis devingut toll.
2: Clar.
1: Llavors s'ha de valorar.
2: I crec que una cosa, si és tan, tan bona que pot com extrapolar a altres puestos, fa que creï tot un univers que... Llavors sí que és veritat que s'expandeix, però al principi realment aquell univers era una persona. Per tant, tenir tot un univers tan potent,
1: sí,
2: és de ser molt guai.
1: És de ser molt guai.
2: Per tant, a mi em sap greu, però són coses que van passar de guais allà a toll d'un dia per l'altre. Vinga, la penúltima. Aplaudir quan veus la posta de sol.
1: Hi ha gent que fa això.
2: Tia, t'ho prometo per la meva vida que aquest estiu he estat a Menorca i jo ho he vist amb els meus propis ulls. I he pensat...
1: What the fuck?
2: Am I dreaming? Doncs no, no era un dreaming, no era una migdiada, no era una paràlisi del son, era una realitat com un piano. Sento que és una cosa que està dins del toll, però perquè demostra que estem completament desconnectades de la realitat en la que vivim. Com has d'aplaudir per una cosa que no depèn de ningú perquè passi? La de l'avió te la podia arribar a entendre.
1: Molt bé, com has d'aplaudir per una cosa que no depèn de ningú, literalment.
2: Tipo, l'avió, perquè he posat l'avió i el...
1: L'avió és xarca, però depèn amb quina companyia vagis, és per aplaudir.
2: Clar, què dius?
1: La veritat.
2: Ole, tus huevos, per haver-me fet arribar viva al meu destí.
1: Amb aquest avió, que per mi és una tartanuca.
2: I que va amb 4 hores de retard.
1: Sí, per ole, això. Tus huevos, sí. Però
2: el sol, el loca, sol. Que està girant sol, o sigui, bueno, sol, ja m'entens, no? Però, hola, aquí estàs aplaudint. A tu, per tenir ulls i veure-ho, que ho entenc, però, joder, potser per agraeixen alguna altra cosa.
1: No.
2: És
1: el
2: perquè són...
1: El tipus de gent que ho veu no és que estiguin fent la seva reflexió interna de avui seré millor persona i faré una llista de coses que vull agrair.
2: Quina cutrada.
1: Perquè en aquesta vida s'ha de veure el got mig ple. No es tracta d'això, es tracta vale. Que són...
2: Tontes.
1: Sí, són molt aturadets.
2: Perfecte. Vinga, va, i l'últim. El futbol ara.
1: A veure...
2: Vale, ho justifico. Sento que abans, sí. Tipo veient com documentals, parlant amb els avis, etc, hi havia una consciència de formar part d'un equip, de gaudir dels partits, com en col·lectivitat i tota la pesca, i mira que a mi la futbolera era... Jo no l'he tingut en la meva vida. Llavors vaig tranqui. Però sí que és veritat que ara ho veig com una cosa ultraconsumista i que està com homogenitzant molt a una part de la societat. Rotllo...
1: És que el futbol està fet per això, eh?
2: Ja, però em sap greu que abans fos una cosa com tan significativa...
1: Mira, abans com, bo, jo és que no ho sé, perquè els altres equips no ho sé, vale? Però abans la gent que li agradava el Barça sabia el que implicava ser del Barça.
2: Clar.
1: Ara la gent no ho sap.
2: Això és el
1: hi ha faixes que són del Barça.
2: Clar, que no saben anar més enllà.
1: Però tu t'has enterat d'algun moment? T'has enterat?
2: No.
1: No t'has enterat?
2: Gens ni mica.
1: No saps res de què va.
2: Però perquè s'ha convertit en objecte de consum i és en plan, sí. Vale, doncs em crea dopamina directa en vena i m'ho cardo pel cul. Doncs mira, què vols que et digui, amor? Potser podríem
1: fer... A veure,
2: fer...
1: i un partit de futbol tampoc és tan dopamínic, eh? Per mi l'has d'entendre perquè sigui dopamínic, perquè si no és un puto pal històric.
2: Però la gent no ho viu molt. No?
1: Sí, això segur, per això. Molt.
2: Però per mi s'ho estan inventant. Però bé.
1: Vale, doncs s'ho estan inventant, endavant, som-hi.
2: Perfecte, doncs aquesta és la meva llista de 8 coses que considero que són super curioses.
1: Quina fas? No fas cap, no sé, és que... Ah, vale, perdona.
2: Jo faig una mica totes, perquè a vegades faig guilty pleasures, plaers culpables.
1: Les Smashburger et funcionen, no?
2: Les Smashburger, alguna pel·li xicota espanyola també, de tant en tant me la poso.
1: Jo també.
2: I el que no faré mai és aplaudir pel sol.
1: Ah, no, això no.
2: Això em sembla ridícul,
1: això...
2: però a nivell 10.
1: Sí, això no s'ha de fer.
2: Tu fas alguna?
1: Jo sí, millor miro el Barça.
2: Però no és en més, o sigui, no és en plan xarca. Tu eres futbolera d'abans.
1: Quan era petita m'encantava.
2: Això, i jo sempre t'he vist vestida al Barça.
1: Però jo miro el Barça igualment. És xarca una mica.
2: Vale, sí. No? I embrace it, doncs.
1: Sí, clar, s'ha d'embracear-la.
2: Perfecte.
1: Posem una mica de música?
2: Vale.
1: Et sembla una mica de 30 ho fan?
2: Som-hi.
1: És una mica que estem fent nosaltres ara. Anar tirant.
2: Ah, sí,
1: perquè estem, no sabeu, eh? Els ànims estan a terra.
4: Explica'm les històries, les marques de les mans, al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: això sí que toca de Déu. Ens acabarem tancant, no?
1: Això és el Love. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicà.
1: Família, com esteu? Mira, 10 segons perquè siguin les 4 de la tarda i seguim al Loft Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: La Gala Castelltort.
1: I ja sabeu que aquesta setmana estem arrencant motors amb programes més distesos, sobretot ens estem posant una mica al dia, no?, de tot el que ha passat a l'estiu.
2: Epa!
1: Estem així ben bé. Després dinar amb plats bruts. Com ho dice?
2: Estem fent un petit servei públic, com sempre, per si de cas hi ha alguna lofti que s'hagi passat tot l'estiu amb el mòbil en mode avió. Això és perillós perquè, clar, si ara obriu les dades de cop, l'actualitat us pot atropellar. Podeu tenir una petita sobrecàrrega d'informació o potser us podeu quedar enrere per sempre i ja mai més entendreu a la gent que sí que ha estat connectada durant l'estiu.
1: Tu no has fet de connexió digital aquest estiu?
2: Jo, ja t'ho vaig dir, he desconnectat d'absolutament tot. Jo només he connectat amb la barra de tots els llocs on he sortit de festa. I tu, crec que igual.
1: Tu ho saps.
2: Amore, perquè I follow you, saps? I jo només he connectat amb el mòbil per fer doble clic al botó d'apagar.
1: Hòstia, sí, jo també. Jo també.
2: Les meves begudes.
1: Jo també. Sí, s'ha fet molt de doble clic al mòbil, podem ser.
2: Massa i tot. Tu, què tal? A veure com ha anat. Digue-ho tu, perquè clar.
1: A mi igual.
2: És que...
1: Sí, sí, tenies raó. I el tornar com t'estàs sentant, a mi fatal.
2: A mi com un cul.
1: Això és molt dolent.
2: Com un cul és horrible. M'està costant.
1: A mi també m'està acostant.
2: D'allò que
1: em noto, a veure, digues.
2: Un quarantón que no accepta la seva edat i per tant està fent coses de 18 amb 40.
1: Em sento així jo també una mica. Completament atropellada. A mi m'ha passat un tràiler per sobre.
2: Només un?
1: Un per cada extremitat. I tots de cop han col·loginat
2: s'han agafat de les mans.
1: Del meu cos.
2: I han dit, ara.
1: Molt malament m'està sentant, però bueno, s'ha de fer perquè...
2: A favor o en contra de fer-ho?
1: A favor de desconnectar del tot, del tot, del tot, i no respondre mails perquè si no, vale, després no estàs així, perquè això clarament és ressaca,
2: sí,
1: d'haver desconnectat.
2: Massa.
1: Sí, això és com quan proves una droga i després, no sé per què, això és el que diuen, jo evidentment no ho he fet, de veritat, però després estàs així que t'ha ve la bajona,
2: sí.
1: És aquesta bajona. Hem provat la droga de la felicitat.
2: Hem provat la felicitat.
1: La desconnexió.
2: L'hem consumit de forma directa. Vamos, en substància pura.
1: Sí, sí, era pura. I a mi me l'han injectat directe al cervell. M'han dit, tu mereixes.
2: No.
1: M'han donat i ara estic fatal.
2: Ara com ho han tret.
1: Com un pollito. Com el meme aquell del pollito que va caient cada vegada fins al pou. Saps quin és?
2: No.
1: Jo.
2: Perdona, tinc tant d'hora de TikTok.
1: Hòstia, a veure, això a mi m'ha sortit 50 cops i no necessites l'hora de TikTok. Va, la qüestió és que aquests dies hem estat repassant anècdotes d'estiu, de música, de concerts, però ens falta una cosa molt important, que és entrar a TikTok. Així que això és el que farem ara, perquè estem engegant motors, ja us hem dit, i ara ens mereixem la nostra pausa digital.
2: Perfecte. Comencem pel terreny musical, perquè a finals d'estiu sempre fa... com un top de cançons que han marcat l'estiu a la seva plataforma. A nivell global, ha passat una cosa que ja és costum a TikTok els últims anys, i és que hi ha hagut molt comeback de cançons antigues que han tornat als charts gràcies a les tendències de la plataforma.
1: De fet, mireu si ha set gros el tema, que l'escollida com a cançó de l'estiu a nivell mundial va sortir fa 15 anys i és ni més ni menys que aquesta.

0: fort, això, que una cançó del 2011 s'hagi convertit en cançó de l'estiu a TikTok el 2026 em sembla surrealista.
1: La cançó ha estat tot l'estiu a les charts i batent rècords, la veritat, evidentment, la Katy Perry, que no és tonta i té un bon equip, ha aprofitat per fer noves reedicions, recopilatoris, amb la cançó Merchandising, per rescatar uns dinerets. Ella, que està a la seva flopera, s'havia d'aprofitar el moment en què no estava.
0: S'ha agafat com un cor al seu eucaliptus o com un nàufrag a la seva taula de fusta per flotar en aquesta marea que està visquent. Però bé, a mi fa molta gràcia que les generacions que han fet viral aquesta cançó, que van néixer ahir, no escoltessin aquesta cançó en el seu moment. A veure, nosaltres tampoc, eh? Però jo la recordo, aquesta cançó, a la ràdio.
1: Molt.
0: A la ràdio, a tot arreu sonava.
1: Al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Jo aquesta cançó, aquesta és la que es feia militar, que es tallava els cabells amb un pixi.
0: Crec que sí.
1: És que a mi aquesta cançó m'ha marcat molt.
0: Veus? Però perquè la Katy Perry per mi va ser la primera lesbiana.
1: Jo em vaig voler fer un pixi.
0: Amb un any.
1: Amb un any, sí, és que jo era una petita lesbiana. Però em vaig voler fer un pixi. I li vaig dir a la meva mare, és molt senzill, només has de seguir aquest tutorial de la Katy Perry. I era el videoclip. I la meva mare, en plan, no ho ha fet ella. I jo, tu què saps? Sí que ho ha fet ella. I la meva mare, no. I jo, tu què saps? Que ets vieja.
0: Calla i talla.
1: Calla i talla. I em va dir, no. I saps què vaig fer?
0: Tallar-me-li jo sola.
1: Sí.
0: Veus? Li pots treure unes tisores a una nena de 7 anys, però ella mai es deixarà tallar els cabells sola al lavabo.
1: Ella trobarà les tisores, sigui com sigui, és així. Jo em vaig tallar el serrell en diagonal.
0: Veus? O si no, la forma de tallar els cabells. Que divertit. És heavy el poder que té TikTok per ressuscitar tamacles antics. A mi m'encanta. Però bé, podem dir que a nivell global la nostàlgia ha marcat molt la música de TikTok aquest estiu, però el que ha marcat la plataforma a nivell espanyol no ens acaba d'agradar tant, perquè és el futbol.
1: És una cançó horrible, però a mi m'agrada una mica ballar-la, perquè és també com de disfrutona. Sí. Mira, mírala. Toma. M'encanta, però bé, si fos un altre tipus de futbol, potser em semblaria bé, almenys a mi. En aquest cas estem parlant del Mundial que ha guanyat el país veí, Espanya.
0: Que fort, això, eh?
1: Això és molt greu, sí, la veritat.
0: Un cop més, per culpa del futbol, la Shakira ha tingut la cançó més utilitzada de TikTok, que és Dai Dai. Però no només això, sinó que hi ha hagut una altra cançó relacionada amb el futbol i el Mundial, que també s'ha colat al top de les més utilitzades de TikTok a Espanya, i sospito que
1: hòstia,
0: tu
1: et
0: voldràs morir, gala.
1: No, jo em trec els auriculars.
0: Però escolta això. La, la, la. O sigui, l'estàs ballant.
1: No. No és veritat.
0: L'està ballant.
1: Ara canta aquí. Mira. M'encanta aquesta cançó.
0: La fucking cançó que el Sergio Ramos i la Niña Pastori van fer pel Mundial del 2006... 2016, perdó, que és La Roja Baila. Uau. Bé, la...
1: És que saps què passa?
0: La Roja Baila!
1: Jo sóc una roja i estic ballant.
0: És la roja que baila! Ai, l'hem trobada!
1: Por la roja moriré. Estan enamorats de mi?
0: Sí.
1: Por la roja moriré, soy español. És que és...
0: Sóc jo.
1: Por la roja moriré, soy español. O sigui, jo mai he vist res tan fastigós mai a la meva vida.
0: Jo vaig pensar que aquestes paraules sortirien de la teva boca, t'he de dir.
1: Però és que és perquè hi ha un faig enamorat de mi.
0: Qui?
1: Un...
0: En Sergio Ramos, no?
1: En fi, crec que hem de demanar perdó per posar això i deixar-ho de posar ara mateix. Té a veure que no ha passat mai i, sobretot, aprendre els errors i no tornar-ho a fer mai més. A mi, al Mundial... Vale, vols un hot take?
0: A veure.
1: Vaig mirar la final.
0: Ho sabia.
1: Ah, clar que ho sabia, si ho vaig penjar Mejores Amigos. I quan en Ferran va marcar el gol vaig fer una Instastory Mejores Amigos posant O Ferran.
0: Veus?
1: Però m'arrepiento de todo i mai ho publicaria. O sigui, ara us ho estic explicant perquè ha prescrit. Però no ho publicaria en plan Viva Espanya, evidentment, perquè jo volia que guanyés Argentina, tot i que odien en Messi perquè és un prepotent.
0: Tot es menteixen al final del dia. No et fiïs de ningú.
1: Miau, miau. Miau, miau.
0: Va, que a nivell Catalunya la cosa millora, però tampoc molt, no et pensis. Fem una petita prova ràpida de com ha sonat TikTok Catalunya aquest estiu. A veure si endivinem el patró d'acord. És el repte per tu. En primer lloc.
2: Com et dius?
3: Em dic Xavier.
2: I què veus?
3: Ginebra amb poca sola.
0: Sorpresa de ningú, quina creus que serà la següent?
1: Una que segur que no m'agrada.
0: A mi crec que tampoc. A veure...
1: Ah! Ah! Que asco!
0: Va, pues canviem.
1: Clar, no!
0: La següent t'agradarà.
3: Però no, no, no, no em revisa el ventilador.
1: Que em voleu matar a mi avui. L'Arnau Creus. No, no, la persona que m'està maltractant avui té un nom i té també un cognom. Es diu Arnau Creus, redactor de Love Dicat. Em mereixo que facis això, que és posar-me Joan Dausà. I després... I Banda Neon, que aquests haurien de plegar immediatament. O sigui, si Buos ja havia de plegar... El de Banda Neon és aquell que... Aquell?
0: No sé ni qui és, tia, Banda Neon.
1: Vaig a buscar-ho.
0: Qui és Banda Neon?
1: Doncs pues aquest.
0: Doncs que pleguin, perquè això, quan ho han fet,
1: això
0: el 2016...
1: Això és ofensiu.
0: Aquesta foto, que és del 2016, però sí, és d'aquest any,
1: aquests, no? Ells van veure la foto dels catarres, amb tot el sol allà, quan Jennifer, i van dir, inspo.
0: És la mateixa vibra.
1: No tenen vergonya.
0: Cap.
1: No tenen cap mena de vergonya, aquest modelet del Pull and Bear.
0: I espera, perquè encara queda una que crec que et farà remuntar.
1: Són els de Catalanet, és que s'ha de tancar.
0: Ho tanquin. Va, te recupero.
3: Què era això? Era això?
1: Veus? Aquesta cançó l'hagués criticat si me l'haguessis posat primera, però com que me l'has posat després de la més miserable basura, m'encanta, me la foto pel cul. A veure, Sam, posa-me-la una mica més. Oh, veus? A mi m'encanta. Detalles.
0: Has estat atenta, però, a totes les cançons?
1: No.
0: Vale.
1: Sí.
0: Fem un petit segon per reflexionar, a veure si endivines quin és el patró que han seguit totes aquestes cançons. A banda de la vergonya aliena, no has trobat a faltar alguna cosa?
1: No.
0: Tu no, ai?
1: Ai, ja sé què és! Que no hi ha ni una dona cantant.
0: Efectivament.
1: La Disney m'agrada. No, la Disney! És broma, família. Sí que sóc molt misògina amb la música. Em passa aquesta barbaritat que no escolto dones, però bueno, ja ho sabeu com sóc i em compreu així, no?
0: 100%.
1: Jo quan penjo el rap del meu Spotify, tothom em diu, quin gust musical, excel·lent, quina gran música que escoltes. La música que escolto als Beatles és veritat que està molt bé. O que és Grasses. I tot de música de feta per homes. No sé què em passa de debò, però jo aquest any m'he proposat escoltar Mari Jaume i no és broma que crec que em sortirà el rap.
0: Ah, mira, doncs molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, no, aquest any feminisme. Com la meva Cantimplora Lila, aquest any pur feminisme.
0: Estem d'un woke, que no ens l'aguantem.
1: Estem d'un woke, que no ens l'aguantem, és així. I ara, família, ens n'anem del terreny musical per veure què ha passat a nivell de tendències i altres coses que, evidentment, a mi, com a intel·lectual, no m'importen.
0: Una cosa que sempre fa molta gràcia de TikTok i que també ha passat aquest estiu és que quan un artista anuncia un disc per d'aquí 3 mesos sempre surt algú que fa una cançó amb IA i s'inventa que és una filtració del disc.
1: A qui li ha passat?
0: Doncs aquest estiu li ha passat a l'Ariana Grande perquè no hem parat de sentir aquesta suposada filtració de Pètals.
1: Jo m'ho vaig creure.
0: És broma, no?
1: No. Bé, partint de la base que no escolto dones, jo quan veig una cagada històrica i em diuen que és l'Ariana Grande, que ni la conozco, penso, vale, després de fer Wicked, que tothom diu que és molt bo, però és basura.
0: A mi m'encanta.
1: No, però perquè ets gay.
0: Ah, vale.
1: I connectes amb això.
0: Jo vaig plorar un piló, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Com una malparida vaig plorar. I saps quan vaig plorar, també?
1: Quan?
0: El dia que vaig buscar Petra a TikTok.
1: Ja et va sortir
0: i abans que sortís l'àlbum i tal, apareixia un edit de l'Ariana Grande com enmig d'un pet, enmig d'una margarita. Ella era el centre de la margarita i al seu voltant tenia tot ple de pètals.
1: Jo m'ho vaig creure, jo em pensava que era d'un musical. O sigui, no m'esperava que fos una cançó de la seva discografia en tema. De fet, no sabia ni que ella havia de treure un àlbum.
0: Ets misògina.
1: Sí, molt. No ho sabia. Pido perdón.
0: No passa res.
1: Anava a dir que no es repetirà, però més que probable que es repetirà.
0: No crec, perquè ella no traurà més coses, segurament, perquè diu que es retira.
1: Què? Això és viral? Jo no ho sabia.
0: És viral. De fet, l'altre dia va fer el seu últim concert de la gira i va plorar molt. A més a més, el va...
1: Però ella ho ha dit que no cantarà més. Ara...
0: Ella ha dit que es retira, que no sap quan tornarà, però que retira. O que potser
1: com
0: no torna.
1: Com grasses. Queden 32 dies pels estadis, by the way.
0: Però bueno, posem una mica de cançó, no?
1: Sí, perquè... Aquesta és la cançó real. Hi ha diferència, no, realment?
0: Home,
1: és horrible
0: que...
1: igual.
0: Què dius?
1: A mi m'agrada més aquesta. A mi m'encanta aquesta. Això és mierda. I a més sembla que ho diu una mica en català, l'única és que pronuncia massa la T.
0: La IA.
1: Petra! Ai, per mi ho feia ella.
0: No, clar.
1: És que és molt fort. Hi ha una altra cançó que la IA també fa molt bé, però bueno. Aquí també li ha passat una cosa bastant graciosa a la Zara Larsson, amb la seva perfecta cançó Midnight Sun.

0: El tema té un lore que ve de molt lluny, però és boníssim, perquè fa temps es va fer viral un edit de la seva cançó Symphony amb dibuixos de dofins saltant i arcs de Sant Martí i tota la pesca.
1: Ella, que és molt divertida, es va reapropiar d'això i a la coreografia de Midnight Sun dels concerts del seu tour, les ballarines feien flotar l'aire, bueno, les feien, perdó, flotar l'aire com els dofins del vídeo.
0: Doncs llavors els seus fans, que també són els més divertits, van començar a fer-ho en massa als concerts. Clar, a ella, que estava cantant, li va pillar per sorpresa veure com certa gent del públic començava a flotar i escolteu com es pixava de riure.

0: Més estiu a xarxes, que ha estat la caiguda de les influencers. Però no us preocupeu, perquè la setmana que ve en parlarem a fons i amb alguna petita sorpresa, així que estigueu al cas. Que todo llega a su tiempo, guapes. Dit això...
1: Saps qui també pensava que ho rebentaria aquest estiu i ha quedat més a una banda que ningú?
0: Jo sí que me caigo muerta.
1: I va treure un tema
0: escarós
1: a mig estiu que ningú escolta, que té una reproducció que és la de la Jana.
0: Ah, sí, que ella li encanta.
1: Miss Olivia Rodrigo.
0: Aviam si cada d'una vegada nosaltres la posem a xupar.
1: Ai, no, que a mi m'encanta, jo me caigo muerta.
0: Jo no me caigo muerta.

Estàs sentint el Love. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: lloc.
1: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort.
2: Mi gente, hemos vuelto. Com estàs, Alberto Gabel?
3: Doncs ara, xocada, perquè acabo de rebre un missatge del meu amic Isaac que m'ha deixat l'Ela. L'Ela.
2: Per què?
3: Perquè m'ha dit una guarrada històrica.
2: Isaac?
3: L'Isaac, el meu excompany de pis.
2: Alberto, això no és seriós, tio.
3: Però que t'ho juro que jo no me recordava. Vale, re, una marranada, no la puc dir en veu alta perquè si no m'arranyeu. Vinga, va, som-hi. Això és el Lo Picat i aquest estiu ens ha explotat el mòbil del programa, el 667-07-61-16, amb totes les consultes que ens heu fet durant les vacances. Us ho recordem que encara no tenim ni dispositiu perquè ha explotat.
2: He rebut una guarrada.
3: Veus?
2: És que ai, ens ho mereixem.
3: És l'hora catxonda, les 4 i mitja és l'hora catxonda de tota la vida.
2: Hala, quina il·lusió!
3: Vinga,
2: què
3: va.
2: Deies?
3: Que res, que hem de consultar els missatges.
2: Sí, per això avui, després de tota la setmana, toca recuperar tots els que no hem pogut respondre per fer-ho ara, no?
3: Perfecte.
2: Vols que comencem a llegir una mica?
3: Home, doncs sí, toca, no?
2: Bueno, doncs comença tu.
3: Uah! Vale. Odio fer treballs en grups perquè ningú fa millor que jo. Sé que sona prepotent, però és així, i em nego a pensar que no sóc l'únic.
2: Sí. O sigui, no ets l'únic, a mi em passa igual.
3: Jo no puc opinar d'aquest tema perquè...
2: Vale, pots que ho diguem?
3: Recordem que sóc la problemàtica.
2: Jo també sempre sóc la problemàtica.
3: No, no, la problemàtica de la que no fa res. I que espera que ho faci
2: és
3: la persona
2: veritat
3: que ho fa.
2: Però tu tens dues facetes. Jo crec que la teva faceta problemàtica... Bueno, les dues són problemàtiques. Però la problemàtica de la que estem parlant ara és l'antiga.
3: Com l'antiga?
2: Perquè recordem que m'has fet fer aquest matí... Això és treball en grup, però és esclavatge, també.
3: Ah, vale.
2: He hagut de treballar com si fos una nena a Bangladesh. Perquè l'Alberto ha decidit que jo no podria descansar en el que em queda de vida.
3: No, a veure, ja han sigut
2: és que
3: 36
2: clar
3: hores d'esclavitud. Res.
2: Hòstia, Albert, bro!
3: Res ha durat tan poc.
2: És veritat.
3: Però... amb una bona causa.
2: Sí, les promos del Loft. Jo porto un dia que no dormo perquè l'Alberto ha decidit que les promos del Loft han de ser, bueno, fantàstiques. Sí.
3: No, a veure com surten, estic molt cagat. Però sí que és veritat que crec que per esclavitzar-te... O sigui, a veure, és que és molt problemàtic això que anava a dir. Però entén-me que l'esclavitud que hem tingut nosaltres també ho hem fet una mica per amor a l'arte. Perquè totes aquestes hores... Entén-me.
2: Sí.
3: No?
2: Sí.
3: Vale. Llavors,
2: ho hem fet per amor a l'art, és veritat.
3: O sóc una tirana.
2: Ets una tirana o no fa res.
3: O desapareixo i no et contesto els whatsapps.
2: Que... t'ocuparàs amb mi quan s'acabi el Loft.
3: Sí, però sense cap treball en grup. Imagina't. Què? Tu qui eres la que renyava, no?
2: Jo no deia res, ho feia tot jo i ja està. I veus? Quan algú em deia, crec que podríem fer això, deia, no, ja està fet.
3: Això és el que m'agrada a mi, trobar una persona així. I jo
2: estava tranquil·la. I tu què fas amb aquesta gent?
3: Res, doncs que siguin feliços.
2: I els dic ghosting després, maltractador.
3: No, jo els hi faig ghosting si me diuen coses de... Has de fer la teva part. No, amor,
2: però he vingut... Però què faràs amb mi?
3: Si me dius que he de fer la teva part, desapareixo.
2: Quan s'acabi el Loft.
3: Cada dia la mateixa història, cada dia.
2: Que el teu noi ho tingui instal·lat Tinder al mòbil, són banyes. Em diu que no el fa servir. Sí, són banyes, el fa servir,
3: amor,
2: segur. Però ets
3: servir
2: tonta, carinyo, ets tonta, en plan... Que no... O sigui, fes-te un test d'IQ, perquè et sortirà negatiu. O sigui, seràs digne d'estudi.
3: Seràs...
2: És conya.
3: Bueno, que sàpigues que el fa servir no només el Tinder, sinó el pito per enxufar-li un altre. Bueno, en plural, altres.
2: Sí, segur. Perquè més ell mai li agradarà a ningú.
3: No, no.
2: Nòvia i amb Tinder, però esto que és?
3: Esto que és?
2: És una vergüenza, això.
3: És una vergüenza.
2: Així no es pot anar.
3: Jo li agafo el mòbil i tiro al mar.
2: Jo li cardo pel cul. Vinga, va, què més? Som-hi!
3: A la uni, si el professor diu que l'assistència no és obligatòria, realment vol dir que no és obligatòria? Potser és una pregunta de merda, però és que em sembla superfort. Ja, a mi és un dubte que també a gala... Ai, a gala. A dia d'avui em passa... perquè dic, a veure, és la uni, rotllo, jaja, no?
2: Wow, a veure.
3: Let me flow. Què passarà al
2: llista? Has entès la pregunta? En aquesta persona li sorprèn que l'assistència no sigui obligatòria.
3: Ah!
2: No, quin és el nivell de comprensió lectora en aquest programa?
3: Cap ni un. Que fort, doncs, tia, clar que sí, no hi vagis, eh?
2: No hi vagis, està prohibit. El de fet, dia. Si vas, el profe diu, uau, vaya pringada.
3: Diu, a veure, tu, pringada, torno. Fot mitja volta i vés a fer un cafè al bar. Però això què és, entrar a una classe? Mare de Déu, no m'ho esperava gens ni mica. És patètic.
2: Tu vas anar un dia a la classe, a més.
3: I era obligatòria.
2: Ah, l'assistència. Sí, jo no he tingut mai cap classe d'assistència obligatòria a la uni.
3: Jo hi anava, firmava i m'anava al gimnàs.
2: A la UAP és...
3: És madness.
2: Sí.
3: Bueno, crec que totes les de la UAP és una mica madness.
2: A mi em firmaven. Però no era obligatòria, però pujar com... No em pujava nota, però en plan, saps?
3: Que et podien descomptar notes si veien a final de curs que no havies anat, no?
2: Te la turboparava.
3: Ja, és una merda, això. Jo ho dic sempre que penso, uf, per què em fas estar aquí? I llavors dic, bueno, si t'has cardat tu sola. I llavors dic, ah, doncs marxo. I a xupar-la. Següent!
2: Va, què més diu?
3: Vaig descobrir que el meu nòvio té una persona dels millors amics d'Instagram amb qui havia tingut alguna cosa abans de conèixer-me. Ella li respon stories de tant en tant. No he vist res estrany, però per què segueix els seus close friends? Mira, la mateixa pregunta em faria jo.
2: La meva pregunta que et faig és, deixa'l. És una pregunta un tanto imperativa, però sí.
3: És la que... Una cosa, que estigui el close friend.
2: Jo moro, el meu ex ho tenia.
3: És broma, no?
2: No. Oh. Mai havia dit res dolent, d'ell.
3: Pues mira, primera cosa que li trobem. Que fort. Sí. Com ha d'estar l'altre als close friends? Perquè és...
2: Ara et diré una cosa.
3: En mi pròpia casa, Pablo Lorenzo.
2: Et diré una cosa.
3: Tu m'estàs enganyando
2: et
3: o...
2: diré una cosa.
3: A veure. Què?
2: Jo també.
3: Anda.
2: A xupar-la. Aquí hi ha una dita espanyola molt lletja, molt lletja, molt lletja, que diu... O follen tots... O al riu. Però falta una paraula que no vull dir, perquè és despectiva. Bueno, despectiva és...
3: Ah. Ah, hola! No l'havia sentit mai, aquesta. Quina
2: o follem
3: barbaritat.
2: Tots a la puta al riu.
3: Sí, ah, no, ui.
2: És horrible, ui. Aquesta frase. Home. Però, o sigui... S'ha de buscar una altra manera de dir-la, perquè l'essència de la frase, yes. El significat, és vero.
3: Yes.
2: Clar.
3: Vale. Doncs la guardem.
2: L'hem de wokeitzar.
3: La wokeifiquem i vinga, cap al...
2: Cap al sobre de les frases que ens agraden.
3: Mare de Déu. Doncs, tia, no sé, bloqueja'l a Instagram. A la tia, des del mòbil del teu nòvio.
2: Ah! Oh! Albert!
3: És broma.
2: Què faries tu ara, de veritat, seriosament?
3: Liar la parda. No, li diria, qui és? Amb un somriure d'orella a orella.
2: A més, saps què faria? Aquesta boca.
3: A veure.
2: Preguntar-li gent que m'ha mencionat com... En plan, mirar Insta Stories. Està al llit mirant Insta Stories. Tal. Preguntar-li gent que sé que és de la uni o el que sigui. Qui és, no sé què, perquè sé que vindrà aquest Insta Story. Llavors, quan pregunti, no sembla loca, perquè havia preguntat d'altra gent. Jo feia això.
3: Hola.
2: És de loca,
3: Està super.
2: Però és de bon, és de llesta.
3: Sí, perquè a mi em passa que sóc...
2: Perquè passa desapercebut.
3: Clar, jo sóc molt tonta i faig...
2: Ai!
3: Qui és aquest? I em va vibrar un ull mentre somric d'orella a orella.
2: I tens les poses nasals molt obertes.
3: Creieu que aquesta cara és una persona equilibrada? Sóc jo somrient d'orella a orella amb un ull mig tancat.
2: I amb les poses nasals molt obertes.
3: Tu així. Què faries si me veus així? Jo sortir corrents. Però com que sóc jo la de la cara, no em puc veure.
2: Home, tens una pantalla al davant.
3: Jo sóc supercomprensiva. De cara en fora, de cara en dintre, no. No,
2: tu desapareixeries?
3: Jo sempre desapareixo. No hi ha dia que no desaparegui. Tinc complexe de mat. Sento que en qualsevol moment em puc partir per la meitat. Imagina't. Toma ja. Va, següent consulta.
2: Vale, diu... Ui, aquesta és una mica trista de sobte, eh? Potser necessitem un miau-miau o alguna cosa així.
3: Perquè aquesta...
2: Home, jo he llegit la paraula bullying, o sigui que... Mai he caigut bé ningú de la meva classe i ho diu que comenci el curs. No em fan bullying directament, però estic sola. Què he de fer? Tampoc és que em caiguin bé a mi, però bueno, em sento fatal.
3: Ui.
2: És una mica problemàtic, potser?
3: Sí, no sé què dir-te, perquè... En plan, clar, pots dir el típic de canviar d'institut, parlar amb la gent, potser altres cursos, però si no poguessis canviar i tal, jo intentaria buscar tipus les amistats i tot.
2: Exacte,
3: la resta,
2: fora. Un extraescolar...
3: Un extraescolar, un hobby...
2: Sí, és un extraescolar.
3: Però jo què sé, un veí, el que sigui. Però buscar-ho fora, i que el col·le al final tampoc és tota l'existència. O sigui, a la que s'acaba...
2: A mi, jo a l'institut el vaig aguantar perquè em van dir que s'acabaria.
3: Clar.
2: Literal, eh?
3: És que s'acaba. Llavors és com, no passa res, s'acaba. I que a la vida no sempre te trobaràs gent simpàtica, gent maja, gent que et caigui bé tota la
2: Has de practicar, perquè a la vida hi ha molt imbècil suelto.
3: Clar.
2: Això és el que et dirà la teva mother, que té raó.
3: Però nosaltres som unes mothers, ja. Llavors...
2: No.
3: No.
2: No.
3: Una mica sí. Però bé, si necessites res, ja saps quina és el WhatsApp del programa.
2: Sí, bueno, necessita't alguna cosa, la nostra resposta ha set aquesta, però vale. Última, eh? Vale. I posem música, després ja d'esto. La meva nòvia té un celebrity crush i cada vegada que surt aquest tio diu barbaritat sobre el que li faria. Jo ric, però si jo fes el mateix amb una actriu crec que s'enfadaria. Conta com a banyes?
3: Sí.
2: Albert, no, tot poden ser banyes. És que, tio, si respira són banyes, sí, no. A veure, no.
3: Si respira, no, però si respira al costat d'un altre, sí.
2: Uau, what the fuck?
3: És broma, no sóc tan tòxic, eh? No, de veritat, que jo faig broma, que és broma.
2: Uau, cada vegada que dius que és broma és menys broma.
3: És pitjor. No, a veure, si diu barbaritat, jo això m'ho estic treballant. Tinc problemes, oi, de inseguretats? Ja, jo ho sé.
2: No, i a mi em molestaria.
3: Home, és que molesta una mica, però... Tampoc és motiu... O sigui, el problema crec que el tens més tu que l'altra persona que ho diu. Llavors, tu calles i tu gestiones
2: sola. Vale, però l'altra persona amb quina finalitat ho diu? Informativa? No, o sigui, m'entens?
3: No tan informativa, però jo què sé, tipus, entenc que tothom pot tenir crushes i que tu vas pel carrer i per molt que estiguis enamorat et sembla guapo o guapa o una persona. I tu penses, buah, tio, pues m'encantaria... Perquè hi ha gent que només vols un morreo. Saps? Et penses, pues que és tan guapo que li vull cardar un morreo i ja està. Mm. Perquè ja sé que el que tinc amb aquesta persona no ho trobo en el lloc. Llavors, no busco això. Busco, pues, potser un altre tipus de divertimento.
2: De divertimento, vale.
3: De
2: sí, t'ho puc comprar.
3: Passar-la rico, com deia l'ex-nòvia de la meva amiga.
2: Passar-la rico. Molt bé, doncs, família, posem una mica de música i de seguida tornem.
3: Vale, va.
2: No? Què, et ve de gust una mica de maig?
3: Maig? Vale, va, maig.
2: Home, sí, Albert.

Noies, Pati, tu ha d'anar a mirar a la Índigo, que ens fa treure el millor de nosaltres. Aquest ha sigut el hit de l'estiu, i que digui el contrari, és Gala Castelltort.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Quins al·lèrgues noves, eh?
0: Els experts, 15a temporada. Més que dades.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?
0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
5: Ja.
0: El Love.
5: Batllar.
0: Amb Gala Castelltort. I Alberto Gadel.
6: Mi gente del Love, fins aquí el programa d'avui. Com ho dice? Plo, plo, plo. Plo, plo, plo.
7: Ja sabeu que ens podeu...
6: No, perda,
7: és que avui estic molt gemegadora.
6: Onda, per què?
7: No
6: que tens una cita.
7: No. Una no. Tres. Aquest any... Bueno, com cada any, recordem que els divendres fem una mica de punxadiscos, set punxadiscos. Per tant, ens heu d'enviar al 667-07-61-16 la vostra cançó de l'estiu. Perdoneu, és que anem una mica pillats de temps.
6: Punxadiscos, set punxadiscos.
7: Perquè si algú no entén el que és punxadiscos, jo, si no treballés aquí, no ho entendria.
6: Jo sí, perquè, a diferència de tu, no visc a Espanya.
7: Ja, és que tu vas anar a Gósol, me vaig anar a Gósol i vaig veure que a tot reposava PD de no sé qui, PD de no sé quants, i pensava, carai, tu.
6: Bueno, va. Família, fins aquí el Love d'avui. Ens veiem demà amb el PD7 aquest i nosaltres ens n'anem. Vinga, som-hi, com ho dice?
7: Adéu.

El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT. Al Loft.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Sisplau, que vingui la policia de les coreografies. Ara mateix a l'estudi 2, al directe dedicat a l'edifici de l'Avinguda Diagonal de Barcelona 614, perquè l'Aina Ostrell està rebentant, està clavant la coreo de l'Eva i la Jana dels Ínclits Ginestar.
1: L'Eva s'ha llevat. Està molt nerviosa.
2: Què vol dir Ínclits?
0: Ínclits vol dir que són gent particular, gent com que mereix ser estimada.
2: És el primer cop a la vida que sento aquesta paraula.
0: I clar, perquè tu estàs acostumada a la meva fórmula de els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu, del Palomar de Barcelona.
2: Exactament.
0: Però també són Ínclits, la Júlia i en Pau, i escolta'm, i tu aquesta coreo que t'has tret de la màniga, tia?
2: Home, és famosíssima, eh?
0: Perquè ara tornarà a fer el pont, sí?
2: Fixa't.
0: La tornes a fer?
2: Sí.
0: M'hi fixo, eh?

0: que et veig fatal, eh?
1: Jo no et puc seguir, Aina.
0: Però què faràs aquest cap de setmana que tens concert de Gina a Sant Celoni? Ja pots estudiar, eh?
1: Doncs intentaré reproduir el que estàs fent tu, el que estàs fent tu ara, que no sé ni parlar, perquè no puc seguir-te de cap de les maneres.
0: O això, o és el moment d'anar cap a la barra, perquè si no, quina vergonya, eh? No saber-te el ball.
1: Clar, però és això, aquesta inflexió que has fet ara al final, jo no sé si puc fer això.
0: Sí, 100%.
1: Tu perquè deus tenir un do.
0: No!
1: Estàs tocada per la vareta.
0: Gens, en absolut. Saps avui... per què ballo country, oi?
1: Perquè no saps fer res més.
0: No, perquè només mous els peus.
1: Avui arrenquem amb Gina Està, el Nota de Veu Dicat del dijous 3 de setembre, perquè també són notícies, Gina Està. Perquè són a punt de llançar una cançó nova. Una cançó nova on estaran acompanyats d'algú que es diu Nil, de cognom, i Moliner, de cognom.

0: camí.
1: Aina, em pots confirmar que he dit Nil de cognom i Moliner de cognom?
2: T'ho confirmo.
1: Clar, és que com que em dic Frank de nom, Lluís de cognom, em penso que tota la gent és tan rara com jo. Nil de cognom molaria bastant, eh?
2: Sí, no conec a ningú per això.
1: Ara que hi ha tants Nils de totes les edats, funcionaria molt un Nil-Nil.
2: Ah, doncs mola.
1: De nom Nil, de cognom Nil. Doncs la qüestió és que tenim a Ginestar d'una banda, en Nil Moliner de l'altra, i una cançó que és a punt d'aterrar a les nostres vides, de la qual en tenim un avançament rondant per xarxes.

0: aquesta nit. T'ha molat, eh, aquest, he fet jo aquest remix, ho has vist o no?
1: Ah, sí?
0: Semblava que s'acabava i tornava a començar, ho he fet jo. És un...
1: Ah, doncs, molt bé.
0: Què et sembla?
1: Caram, no sabia que tenies aquesta habilitat.
0: Tinc un do. DJ Trapello.
1: Sí, sí.
0: Que, per cert, la DJ Trapella també ve aquest cap de setmana a Festa Major de Sant Celoni, eh?
1: La DJ Trapella no es perd cap festa, que, a més, aquest any, els divendres, segueix fent un programa aquí a ICAT, de 5 a 8.
0: Ben tirat, això. Demà no ens hi busqueu aquí a les 5, que començarà el cap de setmana ja amb la DJ Trapella, un cop s'acabi la sessió de punxadiscos del Loft. Som la gent del Nota de Veu, a ICAT, ens hi posem ara a les 5, anem fins a les 7, dues hores per endavant, que pinten guapíssimes. A l'altra banda del vidre, el control tècnic en Dani Expósito, i la primera cançó, doncs una bona barra, un mantra, un Joie de Vivre, només viure de Ginestar.

0: Cada dia al GAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: cada dia a ECAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Camí d'un quart de sis de la tarda, nota de veu a ICAT, avui amb un programa guapíssim entre cella i cella, perquè volem posar el focus en el Premi Cerverí, un guardó que es dona a la millor lletra de cançó en llengua catalana. Això es concedeix anualment per la Fundació Prudència Bertrana en el marc dels Premis Literaris de Girona, i això, Aina, ens porta cap als anys 90.
2: Doncs sí, de fet, el primer guanyador va ser Sau.
1: Atenció.
2: Imagina't. L'any 95 per al teu costat, i des de llavors, doncs, cada any se n'han donat un Premi Cerverí a la lletra de cançó. I és molt important que comentem aquest tema, més que res, perquè resulta que la cançó que pot guanyar enguany, d'entre les 10 propostes que hi ha, l'escolliu vosaltres, notetes, amics nostres.
1: I fins quan es pot votar això i on?
2: Fins al 6 de setembre, és a dir, aquest cap de setmana, i a través de la web de Catalunya Ràdio. Si busqueu Premi Cerverí votar o Premi Cerverí Catalunya Ràdio, així us sortirà.
1: Qualsevol cercador us dirigirà cap allà. Per això nosaltres avui en parlem, perquè pensàvem amb l'Aina que valia la pena donar-hi valor i avisar-vos de que teniu 3 dies mal comptats per votar i per dir-hi la vostra. Abans de plantejar quines són les candidates, pros i contres de cada una de les cançons que es pot endur al Cerverí 2026, et sembla bé si, per saber de què estem parlant, per donar context, ara que està tan de moda el context en tot el que fem, i perquè la gent sàpiga de què estem parlant, fem una mica de mirar les últimes 5 guanyadores?
2: Ai, sí, vinga.
1: Va, doncs, Premi Cerverí 2025, per tant, encara tenen el títol vigent, compartit, ex aequo, que m'agrada dir-ne a mi, entre Maria Jaume i Fa

0: Mallorca està pipant. Som i contact.
1: La Maria Jaume i Fades, que es van endur al Cerverí el 2025, ara farà un any per Montxerí Go Home. Tirem un any enrere, 2024. Ens n'anem cap al cor de Catalunya, cap al Bages, amb l'Anaïs Vila cantant Cendres.

0: S'està parlant de cançons totes guapíssimes, però recordeu que aquí no valorem tant la interpretació, la musicalitat, la melodia, la perícia a l'hora de tocar els instruments. Aquí el que es valora és la lletra, la cançó escrita. És a dir, buscar-la, fixar-t'hi, donar-hi voltes i triar la millor lletra de tota l'escena musical catalana.
1: Exactament. Per això és important fixar-s'hi bé, perquè a vegades potser hi ha algun artista o algun grup que no coneixeu, però com que l'important és la lletra, en aquest cas val la pena fer-li una llegida. També és un exercici, això, de llegir la música.
0: 100%. És com convertir la música en literatura. Ja sabem que és un art. Doncs aquí t'has de fixar molt bé en cada una de les paraules. L'Aina i jo vam ser jurat del Cerverí, aquest jurat que fa una preselecció, planteja les finalistes i llavors es decideix per votació popular. Per tant, en vam llegir unes quantes de lletres.
1: I tant, i de fet, d'entre les 10 seleccionades a aquest premi de millor lletra de cançó, n'hi ha algunes que surten del meu imaginari i algunes que surten del teu, també.
0: I d'altres persones.
1: Sí, tant.
0: Que cada vegada som més icònics, però encara no remenem tant les cireres.
1: Home, és més divertit si ho fas amb més gent, això.
0: Sempre, sempre. Com més gent, més riurem. Maria Jaume i Fades, 2025. Anaïs Vila, 2024. Anem a buscar fins al 2021. Per exemple, el 23, Soc un bohemio, es va endur al Cerverí per Les coses que no m'agraden de tu.

I si ens n'anem encara un any més enrere, 2022, per qui va ser el Cerverí? Quina va ser la cançó de l'escena catalana amb millor lletra d'aquell any, del 2022? Doncs s'ha mort l'home més vell d'Espolla, de la Ludwig.

0: Ja hem parat la taula, ja hem posat les cartes al descobert, avui posant el focus en el Cerverí, en les lletres, en la millor lletra, que encara l'estem buscant de tot aquest any a l'escena musical catalana. Hem donat context amb els últims guanyadors. Si tiréssim enrere, fliparíeu, perquè trobaríem Estimar-te com la terra de Ginestà.
1: Per exemple.
0: Sempre és estiu de Lil Dami, No volem més cops de la Judith Nederman, però n'hi ha de Zo, n'hi ha de l'Adrià Puntí, n'hi ha dels Pets, de Xerí Marasté, de Blaumut, vaja, de Manel, òbviament. Benvolgut, per exemple.
1: Sí,
0: tu,
1: sí, clar.
0: Tu creus, Aina, que Benvolgut es va endur al Cerverí, sí o no?
1: Home, 100%.
0: Creus bé.
1: De fet, m'agradaria que d'aquí, no sé, quan faci 50 anys, per exemple, que es fa aquest premi, es tornés a votar entre les lletres ja guanyadores.
0: Per la millor de les millors.
1: Exacte, per trobar el top 3 de millors lletres. De fet, mira, Lluís Llach, es va endur també un premi Cerverí per la millor lletra.
0: I els teus estimadíssims amics de les arts, l'any 2010 per Reykjavik.
1: Sí, fantàstics.
0: Reykjavik és la dels macarrons, oi que sí? No, aquesta és la de Louisiana i els camps de cotó. Quina és Reykjavik?
1: Reykjavik.
0: Tu que ets experta i una mena d'eminència en el camp del cançoner dels Amics de les Arts.
1: T'anava a dir que és de les antigues, dels Amics.
0: Gràcies, per tant, és de les antigues.
1: És una història molt típica dels Amics. No ho sé, què vols que t'expliqui exactament? Escolta-te-la.
0: Va, anem a les d'aquest any.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Anem a les que podeu votar vosaltres al web i a l'app de Catalunya Ràdio i podeu dir la vostra. Podeu triar una de les cançons que ara us presentarem i ho podeu fer fins aquest, que és diumenge, dia 6?
1: Dia 6.
0: Per tant, no badeu, que si no al final seran tot plors. Va, vas tu amb la primera, que sé que et fa especial il·lusió.
1: Molta. Estic segura que aquesta la vam posar tant tu com jo en el nostre rànquing.
0: És així.
1: I és El forner de les Alosa.

0: Primera candidata que podeu votar, el forner de l'Osa. No sé si et vols fixar en algun passatge especial de la lletra, Aina.
1: Mira, saps per què la vaig escollir, jo?
0: Per què?
1: Perquè en un concert de l'Osa van explicar que la cançó del forner és com una segona part de la cançó de Sota de l'Om.
0: És veritat que és una cançó popular tradicional.
1: Exactament, que també l'han versionada les de l'Osa. I llavors m'agrada molt perquè m'agrada ja de per si que sigui com aquesta història i perquè narra la història d'una dona que s'escapa, no? Vull dir que el trobo com molt divertit. I no sé quin és el tros que més t'agrada, però a mi m'agrada molt quan fan referència al fet de pensar en el forner, saps? O sigui que dins la meva cambra penso en el forner, saps?
0: És guai, eh?
1: És com que ja veus a venir què passarà, saps?
0: És molt novel·lesc, també
1: sí,
0: diria.
1: Sí, m'agrada molt com està escrit aquest vocabulari com, entre cometes, antic, no? Segons
0: ens entenem,
1: com.
0: Ens entenem, sí. Justament, doncs, està bé que posis el focus en això i en

0: la imatgeria que creen a través de les paraules, perquè en el Cerverí tot es tracta de la lletra.
1: Exacte.
0: Molt de valor. El forner de l'Osa, un altre candidat a la volta al món d'en Dan Peralbo.

0: La volta al món de Dan Pere Boi el Comboi, que depèn de com, si no hi pares gaire la lletra, per com la interpreten, per com la fan, et pot semblar que és una altra cançó de Dan Pere Boi el Comboi, o que fins i tot té un punt alegre, sorneguer i divertit.
1: És que la música li té.
0: No és el cas. És una història molt dura. A més, sabem que basada en fets reals. Parla d'uns abusos en Dan de quan ell era petit. És una història ja explicada. No l'estem pas descobrint nosaltres ara. De fet, en parlava en Dan en aquest mateix estudi, al davant de l'Albert Miralles i la Mariona Batalla, en un dels pausa de la temporada passada.
1: Que el podeu recuperar, evidentment, a 3CAT.
0: Al web i a l'Abdicat, allà, disponible 24/7 per vosaltres. Algun passatge que vulguis subratllar, Aina? Està bé que ens anem fixant en algun tros de la lletra. I així, més enllà de sentir la cançó, doncs valoreu també si mereix el vostre vot.
1: Home, doncs posa els pèls de punta al tros de no em facis mal, no em facis mal, no em facis mal avui.
0: Ui, duríssim això,
1: és molt fort.
0: Quina gran merda, i que bé que en Dan ho hagi sabut convertir en art, en una cançó. Anem a buscar una altra candidata, el Cerverí 2026, buscant la millor lletra de tota l'escena musical catalana, el petit de cada dil escriu tan bé quan s'hi posa ni rei, ni Déu, ni pàtria.

0: En Joan Pons, el petit de Caleril, cantant aquí Ni rei, ni Déu, ni pàtria, de l'últim disc, el que va suposar el seu retorn després d'aquell guaret voluntari. El disc és Aril, Aril, Aril, i aquesta cançó, Aina, és una altra de les candidates a ser votada per vosaltres com a la millor lletra de tota l'escena catalana.
1: I de fet sé que hi ha un parell de frases que t'agraden a tu especialment, Fran.
0: A veure, va, treu-me aquí unes bones barres de l'Aril.
1: Diu, ni rei, ni Déu, ni pàtria, ni intel·ligència artificial.
0: És que és així. És exactament així. N'acabarem farts de tanta digitalitat.
1: Doncs sí, i també hi ha un altre fragment que a mi m'agrada molt, que fa pensar que diuen, en el fons hi ha preguntes que mai troben les respostes, i en el fons hi ha respostes que mai troben les preguntes.
0: Com en sap l'Aril de jugar amb les paraules?
1: Sí, sí, sí.
0: I és com aquesta filosofia molt seva, si l'heu seguit de fa temps, en Joan Pons, fent màgia. Com també en fa, des del País Valencià, en Feliu Ventura, quan el cel es tornà negre.
2: Sense fer de nit als ulls, quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà.
3: Pensa en la plana d'Utiel.

0: és d'indiferència, va deixar tirat al seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà.
1: Ho anunciaven sàvies veus,

0: apagar en tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
1: Quan els cels tornen negres...
2: En Feliu Ventura, amb una cançó especialment significada, Aina, perquè això parla de la Dana.
3: Sí, evidentment es veu de seguida, ja el tercer vers diu aquell 29 d'octubre, que mai més no sabrem oblidar. Pell de gallina, és molt grossa aquesta cançó, molt necessària també, amb moltíssimes barres, com per exemple, serà el president del fang honorable ni excel·lència que amb hores d'indiferència va deixar tirat al seu país.
2: És que patapam!
3: No, aquí no hi ha cap, saps? No és cap metàfora, és
2: poca,
3: literal.
2: Poca subtilesa.
3: Exacte.
2: Tots tenim al cap una persona, uns noms i uns cognoms.
3: Però vaja, una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà.
2: Una altra candidata ens arriba des de l'Empordà, a mig camí entre l'Empordà i Barcelona. Són els Fetus, cantant Mori el Branch.

0: Memorial Branch és aquesta cançó de Fetus on entra de nassos la veu d'en Quim Carandell de la Ludwig i vindria a ser una mena de denúncia social disfressada de cosa sorneguera, que és molt l'estil dels Fetus, aquí posant el dit a la nafra, en això de la gentrificació, del turisme massiu, vaja, ja ens entenem, molta torrada d'alvocat i molt cafè d'especialitat.
1: Exactament.
0: Què et sembla?
1: Acabat bé, eh?
0: Només barres de aquesta... 5 a 7, nota de veu, ICAT, en directe, som poetes, som periodistes, som comunicadores, fem el que vulguis. Què et sembla?
1: Et falta dir el compte corrent.
0: @ Frank Lluís Giró, @ Aina Ostrell.
1: Doncs aquesta cançó té autèntiques barres, com per exemple... Mira, a mi m'agrada molt el tros que diu entre salmó, mantega i userda, entre pancakes i ous remenats, va descobrir que el plat estrella era una torrada amb el bocat.
0: És que hi tenen la mà trencada els Fetus, en això.
1: I això que el pobre Joan, ell volia anar a menjar una mica d'embotit i no en va trobar.
0: Les va passar magres, en Joan, sí. Que és el protagonista d'aquesta cançó, Memorial Branch, de Fetus, una de les candidates al Premi Cerverí 2026. Això ho decidiu vosaltres, votant. Es tracta de triar la millor lletra de cançó de tota l'escena musical catalana. No em direu si no és guapíssim, això. Potser ni sabíeu que existia, doncs podeu votar fins al diumenge, val? Afanyeu-vos, que si no fareu salat. Això és a través de la web i l'app de Catalunya Ràdio. Ho busqueu i ho trobareu fàcil. Avui al Nota de Veu us estem punxant a totes les candidates. Ens en queden una, dues, tres, quatre. La que ve ara és... Aina, és una de les nostres cançons.
1: Sí, és una de les que més hem arribat a punxar aquí al Nota de Veu d'ICAT.
0: El dia que fem un vídeo de que portem 10 anys treballant plegats, una de les cançons 100%. Del vídeo haurà de ser aquesta.
1: Balcons.

0: Quina cançó més fantàstica i quina grandiosa combinació d'en Max Codinac i la Rico de les Al·lèrgiques al Polen. Queden fantàstics.
1: Per favor, per favor. Icònica.
0: Doncs sí. T'he de dir que les millors barres per mi són el tros com rapejat.
1: Uau, increïble.
0: Que diuen, per exemple, la veritat prefereixo que el món no existeixi a viure un minut acabant-me. Què et sembla?
1: Uau, que és difícilment igualable. Com a la nostra intro.
0: Exacte.
1: Com la cançó dels Amics de les Arts. Va, ens en queden tres. Anem a, jo crec, una de les clares favorites. I això és mullar-se una miqueta, però és que tampoc em veuré jo l'enteniment i no diré ara aquí, al davant del micròfon, en directe, a ICAT, que Enganyar-te, de la Ludwig van, i en concret la lletra d'Enganyar-te, són mel.

0: Uau, aquesta també posa els pèls de punta. És una història de remordiment, de pena, de sentir-se tan culpable i tan assenyalat d'haver de buidar el pap d'alguna manera.
1: A mi m'agrada molt quan és molt literal la cançó, saps? Quan et fa veure molt la imatge de tot el que ha passat. Una mica com la cançó de Benvolgut de Manel, que també va ser guanyadora d'un premi i servaria la millor lletra. Crec que narra una història que tu estàs veient tota l'estona, saps?
0: És molt cinematogràfica, coincideixo plenament amb tu.
1: I m'agrada molt quan diu, per exemple, les carícies als petons que avui li ha donat a un altre i aquells crits fugint per un pati de llums de l'Eixample.
0: Uau, aquesta és una de les candidates a enganyar-te de la Ludwig van buscant el Premi Cerverí 2026 que decidireu vosaltres votant, per exemple, si us ve de gust, Festa i Drama de la Maria Jaume.

0: Festa i Drama, que és una de les cançons de l'últim disc de la Maria Jaume, que l'heu sentit dia sí, dia també, aquí al Nota de Veu, perquè ens flipa Sant Domingo Forever. Què seleccionaries tu de Festa i Drama pel que fa a la lletra, Aina?
1: Doncs mira, per exemple, a mi m'agrada molt el tros que diu "M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història".
0: Oh, és boníssima aquesta barra, eh? Sí. La pots repetir, sisplau?
1: "M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història".
0: Uau, increïble.
1: I també m'agrada molt el fet com ella parla de que el temps passa, no? Però tu segueixes tornant en aquell lloc, en aquella festa, i segueix havent-hi com la mateixa festa i el mateix drama, tot i que tu has canviat i el món ha canviat, però tu tornes allà i allò és el mateix.
0: I el que mola és que això és casa.
1: Sí.
0: Tot sovint.
1: I crec que això ens passa una mica a tots, eh?
0: Ara que viurem les festes majors.
1: Exacte.
0: De Sabadell i de Sant Celoni, entre d'altres, aquest cap de setmana, ja és això.
1: Clar, vull dir, jo segueixo veient els mateixos gegants que quan jo tenia 5 anys, saps? Llavors és com que dius, uau, ha canviat el món i he canviat jo, però segueix havent-hi les mateixes tradicions, no?
0: I nosaltres que hem evolucionat, que hem anat presentant tot de candidates al Cerverí 2026, i ens en queda una altra que arriba com en Feliu Ventura, també del País Valencià, és la Sandra Montfort i la seva cançó "Terra de Guapes".

0: La Sandra Montfort i la seva terra de guapes, candidata també per la seva lletra al Cerverí 2026.
1: És una cançó dedicada a la seva terra, al País Valencià, i per tant és molt divertida perquè té com molts elements típics del País Valencià, com són, per exemple, el ritual de la paella, el cerebro de la gent. Ui, València ha demostrat ser un poble feiner, lluitadora per la llengua i la cultura del carrer, fandangos, malaguenyes, dolçaines i esbarcers, en fi... Té un munt d'elements, val la pena fixar-s'hi en aquesta lletra perquè és per aprendre'n molt sobre el País Valencià.
0: És com que va tirant pinzellades que dibuixen casa seva.
1: Ah, exacte.
0: El País Valencià. Vinga, anem a la desena i última candidata al Cerverí. És del disc Descasada, de la Magalí Sare, que l'hem cremat també aquí al Nota de Veu. Non, non, non.

0: La Magalí Sarri, amb aquesta cançó, també opta al Premi Cerverí, que dona un guardó a la millor lletra de cançó en llengua catalana. Això es concedeix per la Fundació Prudència Bertrana en el marc dels Premis Literaris de Girona. Passarà ben aviat. Pots votar-ho fins diumenge al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Ho busques i és ben fàcil.
1: Et llanço un parell de barres d'aquesta cançó.
0: Som-hi.
1: Déu-n'hi-do, la Magalí. Ella explica, per exemple, diu, què dirà el nostre veïnat si sent plorar un pobre infant a ca una soltera? També parla de no sóc noble de matrimoni, jo sóc pobra de naixença, no sóc monja ni santeta, jo sóc la descasadeta. Sóc un mirall que està trencat però reflecteix la realitat. Déu-n'hi-do.
0: Es fa molt difícil de votar. M'alegro molt de formar part del jurat, com tu, i d'haver preseleccionat. És a dir, que nosaltres en podríem triar 10, que ja era difícil, però era molt més fàcil que no pas acabar-se decidint per una de sola.
1: No, i tant, clar, perquè jo, per exemple, la Magalí la vaig proposar, però...
0: Però també a l'Osa.
1: Però també a l'Osa.
0: Però també a enganyar-te.
1: Però també a la Ludwig. Clar, clar.
0: Clar, guita la ella. Ara vota. Tu has votat?
1: Sí.
0: I aquí has votat?
1: No t'ho diré.
0: Jo encara no he votat. Tinc fins diumenge, com vosaltres, per fer-ho. Va, no vareu, que si no al final seran tot plors.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
2: Cada dia a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola de nou, Fran, Lluís i Aina, notetes i notetes. Soc Carles de Revolt i aquesta setmana m'agradaria presentar-vos el nou tema que es diu El ritme del carrer. Som Revolt, de Terrassa, i ens agradaria que escolteu, us agradi, espero que sigui així, i bona entrada a la feina de nou. Gràcies i fins aviat.

0: recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat d'aquest dijous 3 de setembre amb Revol a la pàgina d'Emergents, una gent que ve, Aina, de Terrassa. Fet que t'honora perquè demostra que tu punxes a qui has de punxar.
1: I tant que sí.
0: Independentment de la seva procedència, encara que sigui la ciutat rival de casa teva.
1: Sí, és cert que són ciutats rivals, però també a mi m'agrada Terrassa.
0: Tu saps detectar el talent.
1: Sí. Doncs mira, ells són Revol...
0: Perdona, rebobinem. Has dit a mi m'agrada Terrassa?
1: Sí, m'agrada més Sabadell, però Terrassa està bé.
0: Jo no sé si ara t'estàs creant amics o enemics. Tu mateixa, endavant.
1: Bé, és que sí, jo he estat molts anys... És que he estat molts anys jugant a bàsquet a Terrassa. Llavors he tingut un vincle que és indestriable de la meva persona, i això és així.
0: Estàs conduint per una carretera plena de revolts.
1: Sí, exacte, la carretera de Matadepera estic fent.
0: Literal.
1: Doncs aquest grup és Revol, i aquesta cançó que sentim és El ritme del carrer. Ells fan rock enèrgic amb molta influència internacional de grups com AC/DC, Green Day o Eagles of the Death Metal, i la cançó parla del món on vivim cada vegada més accelerat i proposa una solució. Ballar, ballar per sobreviure al ritme del carrer.
0: Ballem, ballem, que el món s'acaba. Vindria a ser una mica això.
1: I d'altra banda et porto una proposta que, si parlàvem de Terrassa, dues tasses avui.
0: De debò?
1: Sí, perquè parlem de la Jana Fontilles, que ella és de Ribes de Freser.
0: Això és el Ripollès.
1: Sí, va néixer allà, però m'ha dit que porta uns anys vivint a Terrassa.
0: Uau!
1: Doncs ella està treballant en un disc debut. Ara mateix, de fet, s'està dedicant a acabar de produir les cançons que té fetes per treure aquest disc, que calcula que seran unes 7 cançons. I és un disc on cada cançó explora un estil diferent perquè està buscant quin és el seu so.
0: Molt bé, doncs de seguida rematem l'hora amb la Jana Fontilles, que és natural de Ribes de Freser, però terrassenca d'adopció. Abans, us vull recordar que el Nota de Veu no s'acaba a les 6, que seguim de 6 a 7, que hi ha una segona hora que recuperem amb Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino. De seguida el tindrem aquí parlant de com ha estat l'estiu a l'escena musical catalana, en Guillemino i els seus rotllos cada dijous per rematar la setmana. I també us dic, així com ràpid, que tenim un parell de crides. Recordeu el nostre telèfon, que és el 677 50 61 53. 677 50 61 53. Ens podeu dir què passa amb Oques i amb el seu comiat, i també quines cançons punxareu el dimarts per celebrar la tornada a l'escola. Vinga, i ara la Jana, la Fontilles.
2: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu. És una cançó sobre voler compartir una vida amb la persona que estimes, però també saber acceptar que potser l'altre necessita volar sol. Com que no sé fer cançons gaire serioses i tampoc em considero gaire romàntica, li he volgut donar un toc més juvenil i tendre, que sento que al final l'amor també és això. Ara estic treballant en el meu primer disc, així que Honolulu és només una petita part del que està per

0: Bona tarda, són les 6 en punt. Acaben de sonar les senyals horàries i donen fe de que això que estic dient és cert. I descobrim la segona hora del Nota de Veu. Ho tenim tot a punt, estem ready, sí? A l'altra banda del vidre, Dani Expósito, alçant el dit polze, sí, tot a punt. I aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, acabant de netejar les ulleres per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: A aquesta hora hi ha en marxa la reunió del Consell de Vigilància del grup Volkswagen hores abans que la direcció del grup plantegi un pla de reestructuració que deixa SEAT al marge del procés d'electrificació i que podria significar la desaparició de la marca catalana. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet a Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat de partits ultraconservadors llatinoamericans. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Giró i jo mateixa.
0: I la setmana que ve podríem fer l'actualitat del dia amb en Pau Guillemet. Si arriba l'hora,
1: ai, tant,
0: pot fer el butlletí.
1: Quan vulguis.
0: Saps que ell tenia com tirada aquesta cosa,
1: sí,
0: de fer les notícies?
1: Sí, sí, els dijous ho podem fer així.
0: A veure si la setmana que ve, si tot va bé, en Pau fa les notícies i en Noteta deixa de córrer per Barcelona.
1: I es posa a fer el butlletí cultural.
0: Rebaixar la seva marca per la mitja marató i es posa a fer feina.
1: Et diré una cosa, si en Pau fa el butlletí i en Noteta fa el butlletí cultural,
0: sí,
1: tu i jo sortim a berenar.
0: Evidentment, és el que toca.
1: Perfecte.
0: Com ha de ser, que és dijous.
1: Doncs quedem així.
0: Bona tarda, notetes! Ja sabem quines són les tres pel·lícules que ha preseleccionat l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar als Oscars.
1: La favorita era La bola negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, i com era d'esperar, serà una de les que l'Acadèmia proposarà per la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. L'altra gran favorita i també escollida és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i per acabar, Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Per saber quina de totes tres serà finalment la seleccionada per anar als Oscars, ens haurem d'esperar per això el proper 16 de setembre.
0: I la Setmana del Llibre en Català es marca el repte de promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. És per això que, com a principal novetat, aquest any el certamen incorporarà converses amb prescriptors digitals i també l'enregistrament de podcast.
1: Tot això en una edició que es farà del 18 al 27 de setembre i que repetirà l'escenari dels últims anys, el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi trobareu més de 280 editorials vingudes d'arreu dels països catalans i més de 350 activitats.
0: I d'això de l'enregistrament de podcast, Aina, no sé si es pot explicar, però molt millor demanar perdó que no pas demanar permís.
1: A veure?
0: La pila,
1: sí,
0: la pila d'aquesta casa, serà a la programació de la Setmana del Llibre en Català.
1: Que guai!
0: Veureu allà a l'equip del programa enllaunant el seu meravellós artefacte sonor. Última notícia de l'àmbit cultural. Ja podeu trobar a les llibreries La vida no són matemàtiques, de l'ínclit Joan Miquel Oliver.
1: T'es content, eh?
0: Ai, tant, per favor.
1: El guitarrista i compositor d'Antònia Font torna al món literari després de més d'una dècada. Ho fa ara amb un recull de microrelats on desplega tot el seu univers creatiu per reflexionar sobre el pas del temps, la vida quotidiana, i ens porta a la seva Mallorca d'infantesa.
0: Per cert, el primer ja me'l vaig llegir, que era El misteri de l'amor,
1: sí,
0: d'en Joan Miquel Oliver. Em va agradar molt i ja espero amb candeletes. La vida no són matemàtiques. Com tu també m'has dit que esperaves amb candeletes, que obrint la segona hora de programa et demanés: Aina, quin dia som avui?
1: Quin dia creus que és avui, Frank?
0: A veure, que jo sàpiga que avui és 3 de setembre.
1: Vas errat.
0: Sé que falta un mes i dos dies pel primer concert d'Oques.
1: Això
0: la
1: gent, és cert.
0: Que la gent tingui clar que el primer concert d'Oques no és el dia 3.
1: No, això no ho pensa ningú.
0: Hi ha gent indocumentada que per la ràdio diu a vegades: no, el primer concert d'Oques, el dia 3.
1: No, dia 5.
0: 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10 d'octubre. En qualsevol cas, Aina, quin dia és avui?
1: És que avui no és 3 de setembre.
0: Avui és, és l'inici de la Festa Major de Sabadell.
1: No.
0: L'inici de la Festa Major de Sant Celoni.
1: No, tampoc.
0: No sé per on vas.
1: Avui és 34 d'agost.
0: Tremenda tabarra amb els Amics de les Arts, oi?
1: Doncs sí,
0: vas
1: ells
0: per aquí.
1: I el seu 34 d'agost de la cançó No ho entens. Avui és el dia, Frank, em sap greu.

0: AICAT, nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Divendres! Ja està, s'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra.
2: Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
0: A ICAT, nota de veu.
3: Camí d'un quart de set de la tarda, inaugurant oficialment la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. De seguida, amb en Pau Guillemet, Guillemino. Bona tarda, Pau.
4: Molt bona tarda.
3: Com ha anat l'estiu?
4: Ha anat molt bé.
3: Sí?
4: Sí.
3: Ara en parlarem.
4: Mira, sí, ara en parlarem.
3: Parlarem sobretot de com ha anat l'estiu a l'escena musical catalana. Uh-huh. I llavors, si hem de fer això, jo crec que la primera pregunta és òbvia. Com et dius, Pau?
4: Jo soc, em dic Xavier.
5: Ara...

0: Xavier, el tècnic de so, contra tot pronòstic, de la Ludwig van, una de les cançons de l'estiu. Ningú veia venir. Ja veníem de l'estiu passat, on Millor amb ell.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Rebatejada com a Millor amb ell.
1: Que perquè... deixa'm dir que ara és bimilió o dos milió amb ell, eh?
0: És que va superar el milió d'escoltes, i amb en Quim Carandell vam dir, ja no és Millor amb ell, és Millor amb ell, i ha tornat a passar el mateix amb Xavier, el tècnic de so, i potser és perquè venim inflamats, l'Aina i jo, de cap de setmana de Figueres a l'acústica. És que és una autèntica bestiesa el fenomen Ludwig van.
1: Sí.
2: A mi sembla fabulós. Que, sobretot perquè que hi hagi aquesta preponderància ara de la, dels grups de guitarres i dels grups que fan cançons de forma... I a més és un grup molt, sobretot penso, de directe, realment molt disfrutable en directe, que quan, ja... quan ningú els coneixia ja els escoltàvem nosaltres i escolta, nanos, es disfrutava molt.
0: No, ara... Hashtag jo ja hi era, no?
2: No, però realment això ho escales, diguéssim, a la Rambla de Figueres, per exemple, que és un escenari prou gran, i els que faran, no? Vull dir, no sé si tocarà la Mercè, pot ser?
0: No, ho van fer l'any passat, el Bogatell.
2: Bueno, doncs ja ho van fer, aleshores ja van fer el Bogatell, per tant, ja van fer un bany de masses aquest. Jo crec que... el camí està completament marcat, per la Ludwig.
0: Jo crec que hi ha un parell de barres que, com a mínim, amb l'Aina hem deixat anar tant aquí com se'ns va convidar l'última setmana de programació d'estiu a la tarda de Catalunya Ràdio, amb en Roger Carandell, i vam dir, d'una banda, això, que la Ludwig s'està menjant o està començant a ocupar l'espai que Oques Grasses està deixant, en el sentit de ser un grup massiu, un grup transgeneracional, un grup on tothom se sent còmode. És com una mena de grup casa a Catalunya.
1: Jo crec que si uneix també que estan de moda, i això és així, per això també s'ha fet tan viral el reel i tal, però també que tenen molt bona música, perquè tu pots anar al concert del grup de moda sense conèixer-los, no? I després dir, uau, quin directe, i enganxar-t'hi, o sentir el grup de moda, veure-la a Instagram, i després escoltar la seva música i dir, no, jo aquesta gent ja en sóc fan, saps?
2: Només falta Pep Guardiola per ungir-los, no? Es faig dit a Pantocràtor, així.
0: Literal, sí. D'una banda, l'estiu de la Ludwig, sense cap mena de dubte, i de l'altra, l'estiu de la nostàlgia. Perquè qui ens havia de dir que l'any 2026, juliol i agost, arreu i amunt i avall del país, tindríem girant a Sopa de Cabra, als Pets i a Lacs amb Bustos.

celebrant els 40 anys, tant de Sopa com dels Pets, com de l'Ax en Busto, l'estiu de la nostàlgia, també vam ser nosaltres al concert de Sopa, a l'acústica de Figueres. De fet, el vam retransmetre en directe per la ràdio i vam al·lucinar de com estava allò de ple com l'ou, de gom a gom, tothom cantant, les 25 primeres files eren ben bé

0: bona preparació. Per què ho dic? Perquè vaig anar a veure un concert la setmana passada dels tres que us vaig dir que aniria imperdibles aquest estiu.
1: Mm-hmm.
0: Un d'ells era el Tyler the Creator, que vaig anar amb
1: a
0: el meu
1: Itàlia,
0: fill a
1: sí.
0: Milano. Mm-hmm. I ho dic perquè en Tyler the Creator, el meu fill em matarà si sent això, però a mig concert es va punxar la pilota.
2: Opa, no.
0: I té 36 anys.
2: Anava a buscar l'edat justament.
0: Vale, llavors té 36 anys. Per tant, remarco a favor de tots els grups catalans del rock català que tornen ara i fan gires, la bona forma que has de tenir per estar i fer concerts i fer gires, perquè el senyor Tyler Gator, el qual admiro moltíssim, em va deixar una mica fred. El critico aquí a la ràdio, perquè com que és multimilionari,
1: sí,
0: és igual,
1: no?
0: Dir, ho acceptarà. A més, li agraden molt els bifs, que es bifejava amb el públic ell mateix.
2: Sí, eh?
0: Sí, li agrada que li buegin i llavors sí, feia coses aquestes.
2: Mira que justament jo tenia una posició dalt de l'escenari, Aina, i t'ho vaig explicar en el directe unes quantes vegades, que en Gerard Quintana ho saltava i ho ballava absolutament tot. És a dir, es va passar com una hora i mitja llarga cardant bots dalt de l'escenari.
0: Crec que ara és sopa de kombucha, eh? O sopa d'alguna cosa, o sigui, gingebre, vull dir, a la sopa deuria altres coses, ara.
2: No,
0: per estar així vigorós i fort,
2: en plena forma, i a més, clar, jo també penso que són uns concerts molt agraïts, perquè quan aparques el que és l'atenció creativa a l'hora de fer nous discos i noves cançons, a més, sempre sortiràs a perdre amb el teu llegat, aquí, ja, això ho abandones.
1: És que són tot hits.
2: I clar, i vas a donar al públic el que vol. Domen més i més i més.
0: Però torno a atacar en Tyler, se'n creu.
2: No, està bé.
0: Em va agradar l'experiència. No, clar, però és que s'ha de dir tot. I més com a música estàs allà a l'escenari i dius...
2: No et van tornar el que costa l'entrada,
0: no
2: ja
0: No
2: em
0: van
2: veig.
0: Tornar els 80 euros de l'entrada. Però...
2: Prou bé, 80 euros.
0: Barato, vam agafar la cosa barata que he hagut d'agafar el de davant per veure-ho millor. Però bueno, total, això que dius, com que són tot hits, et pots permetre el luxe, que suposo que Sopa i tot aquest no ho acaben de fer del tot, però en Tyler en va abusar, i d'aquí ve la meva crítica, com que s'havia quedat sense alè, ho va dir, I'm out of breath, niggas, ho va dir així tal qual, amb aquestes paraules literals.
2: Ai, feia allò de posar el micro i que la gent la cantés.
0: Ni posar el micro, o sigui, ell simplement es treia l'inear i la gent, tot, les 50.000 persones li cantaven la cançó, però clar, això ho pots fer una vegada.
1: Sí.
0: Dues vegades,
1: no, ja
0: si ets cansa, molt bo.
1: Ja
0: però clar, el tema número 7 o 8, el tio ja no podia amb els seus ossos.
1: Que fort!
0: I va començar a fer, i llavors se'l veia que deia, què tal, com esteu? I la penya, ja ens ho has preguntat quatre vegades. I llavors al final era... Bueno, llavors diu, mireu, és que estava guanyant temps. Diu, és que no tinc... M'he quedat sense alè. Diu, per tant, ara aquesta propera la canteu vosaltres. I així va fer un bloc de 4 o 5 cançons. I és Tyler, que tu cobres molts diners, guapo, per ves al gimnàs, nano, no sé.
1: Jo també crec que aquí a Catalunya per això mola molt que convisquin aquests grups, no?, que fan 40 anys amb els grups que en fan 20 i amb els grups que comencen. O sigui, crec que és com supersà per l'escena i és fantàstic també anar a un festival i anar veient una cosa darrere l'altra tan diferents, no?
2: És veritat que recordo que tu deies que també estan en plena forma la lleva dels 20, els 20 anys, per exemple, de Tarres i Amics de les Arts,
1: sí,
2: que toquen a tot arreu i estan en forma, i els Búhos també.
0: Bueno, aquests perquè no paren de tocar, segurament, no?
1: No tenen temps de...
0: És veritat, quan toques molt, realment entres en unes dinàmiques de...
2: Sí, una gimnàstica.
0: De que sí, que si no ho fas, no, ja d'allò... Deixeu que us punxi un grup, un artista molt novell, que deies tu, Aina, molt...
2: Però abans, tu vas comprometre't a veure tres concerts, ja ens has dit que vas fer el check a Milano, a Tyler the Creator...
0: És una mica de pasta molt bona.
2: Els altres dos que tenies?
0: L'altre era el 25 de juliol, una cosa memorable, que és el tercer any que es fa a les Borges Blanques, que és el Glosa versus Freestyle, molt xulo.
2: Molt recomanable.
0: Molt recomanable, a més ara Catalunya Freestyle segueix amb els... tots els campionats, des de començar temporada, de fet,
1: no
0: ara
1: hi
0: fan
1: anar
0: a passar a Catalunya. I aquesta edició estiuenca, amb Glosaires, va haver-hi uns piques de Glosa versus Freestyle molt interessants. I va passar...
2: Era una miqueta old school contra new wave?
0: Va passar una cosa molt interessant, que vam estar molta estona esperant-la, i al final jo pensava, si no fan això, malament, que és que es van intercanviar els papers.
1: Oh!
0: Primera, com el rapero fa rapeja i el Glosaire Glosa, ¿vale? Però després us van girar i realment allà us en dius... Ole, saps? Perquè realment un glosaire rapejant i l'altre cantant està molt bé.
1: I tot això impro, a més a més.
0: Tot impro i amb piques i...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Mala maró, però tot va acabar molt bé, eh?
2: I el tercer concert que tenies...
0: Tercer no hi vaig anar, però era les Xarcases al Perifèria Cultural.
2: Val, sí, aquest em va agafar,
0: sí, que no hi vaig poder anar, però bé.
2: Molt bé, i del que ens vols punxar, de coses també que has observat aquest estiu, que t'agraden, que creus que val la pena posar-hi el focus i que tindran recorregut?
0: Mira, primera cosa, que és up and coming, molt nou, molt nou, que gairebé no se n'ha sentit a parlar gaire, perquè és supernou, però jo li auguro un molt bon futur, és en Genís Arnal, amb aquesta cançó que

0: Bon apunt de 6:45, última mitja hora de la setmana, el Nota de veu dedicat, enllestint ja la primera setmana, i amb en Pau Guillemet, que ens està descobrint Aina, Genís, Arnal, tu el tenies fitxat.
1: Doncs no, i m'agrada moltíssim, eh?
2: És maco, eh?
1: D'on és, ho saps?
2: És de Gelidenc, de Gelida.
1: Mira.
2: I la història d'en Genís, jo el conec de fot bastants anys.
0: Si és de Gelida, vol dir que és veí,
2: ah, la nostra tècnic.
0: D'en Dani Expósito, que també és de per aquelles terres.
2: Busca'l pel carrer, va, normalment va vestit de negre.
0: No, és... Perdona, un nano de negre, no?
2: No, no, un nano. En Genís va començar molt i molt jove, crec que tenia 15 o 16 anys, i feia trap. Produïa trap i tot això. Es va presentar al concurs aquest que munto jo, que es diu Que lo que es, va presentar allà i li ha anat seguint la pista.
0: Que tu això et va de nassos per pipejar, eh?
2: Sí. I llavors ara ha anat canviant, ha anat mutant, i va treure aquest EP autoeditat ara a la primavera, precisament, que es diu Pensa en mi quan deixi de ploure, que és un títol preciós, que també és el títol de les cançons, un EP curt. I la veritat és que el destaco perquè, pel que el conec, perquè he vist l'evolució, perquè ha agafat aquest caire, tu ara deies fora de micro, Jordi Lanuza...
0: A mi m'ha portat cap a Jordi Lanuza i cap al 9999 Ferran Palau.
2: Per exemple.
0: Cosa molt orgànica.
2: Sí, una cosa molt orgànica, molt això, molt guitarrístic, molt ambiental, molt fuck algorithm també, perquè la intro és llarga i
0: 100%.
2: Això ens... és amb
1: a
2: dos
1: favor.
2: Collons, eh?
0: I vinga, va, fotem-li
2: valor, saps?
0: Ha tardat molt a començar a cantar.
1: Sí.
0: Semblava ben bé que digués,
2: sí.
0: Va, 10 segons més. Va, una
2: fins
0: volta
2: i tot
0: més.
2: M'he pensat que havia triat malament la cançó perquè es manté una d'instrumental i he patit una mica.
0: Calla, que he tirat la versió instrumental, no?
2: No recordava que
0: l'he liat
2: tant.
0: El primer dia.
1: I també m'agrada perquè és com molt despullat tot plegat,
2: sí.
1: No? És com una mica de veu i guitarra pràcticament i...
2: I ell està treballant amb gent de la seva edat, més em sembla que té 20 o 21 anys, tot just, i lo xulo d'això és que, a més de ser cantautor, es grava i es mescla i es produeix i masteritza. També té estudi. És un tio, et dic, molt jove, molt novell, però que ja, diguéssim, jo per mi apunta moltes maneres i li auguro molt bona trajectòria.
0: Molt bé, doncs, com farien l'anunci, recorda el seu nom, Genís Arnal.
2: From Gelida.
0: De Gelida. Va, què més ens portes?
2: Us porto un altre, ara, a les antípodes de Gelida. Aquest noi no sé d'on és. Fa pinta de maresmenc, però ara potser em matarà. I és un tio que treballa tot el món de l'urban. Ara... Després podem comentar una mica com està el tema de l'urban en català. Però ell seria un exponent d'un nou valor d'urban en català. I ara porta tot aquest estiu que l'ha anat seguint, fent aquesta cosa que fa molt aquesta generació, també no sé quina edat té, però me la imagino entre 18 i, o 17 i 22 anys, és com anar com fent una mica les curabutxaques al TikTok, no? En plan, em tiro un tema, tiro aviam que, a veure, tiro la moneda, a veure si funciona i a veure què pega, no?, què enganxa,
1: doncs
2: i pum,
1: camí,
2: i a veure si és un bon hit.
1: Un camí per funcionar, eh?
2: Jo crec que sí, que és el joc que s'ha de jugar ara, no?, amb, sobretot amb tota aquesta música. I es diu Isar Campa, Isar o Isar, i aquesta cançó es diu A la plaça, és on la va treure, és molt estiu, que ja ho veureu. En té unes quantes, i a mi m'agrada més una altra que es diu Don Angelicata, que els beats són una mica més sofisticats, diguéssim, és una mica més això, una mica més alternatiu, diríem, la sonoritat. Però aquest A la plaça és bastant banger i jo crec que li ha anat bastant bé tirar-lo aquest estiu.

0: ara sortim de córrer pas, l'ambient ens acompanya.
1: Aquest és Lizard cantant a la plaça, el seu hit de l'estiu. És un artista en el qual en Pau Guillemet posa esperances pel que fa al desenvolupament del nou urban.
2: Sí, bàsicament el segueixo a xarxes i he vist aquest comportament molt habitual, no?, de començar com a tirar coses, a veure què s'enganxa, i li veig molta actitud, li veig unes barres, li veig un... El destaco també perquè, diguéssim, que a nivell lletres hi ha un típic posicionament lingüístic que molts cops defensem aquí al programa, no?, el tio sense embuts, o sigui, el tio és com bastant upfront, li posa bastant de morro a les lletres i bastant posicionant-se a favor del català.
1: Com ha de ser.
2: De forma molt natural, no? I crec que això també és un valor que també està en alça i que també se sap jugar, no? Si fos aquest tipus de lletres, potser sí que podríem dir en contra seva per poder que tira una mica de tòpics de cançó d'estiu, que potser també és el joc que vol jugar, però...
1: Clar, però és gairebé com un cliché en si mateix.
2: Endavant, Isar.
1: Escolta'm, ens estàs triant coses que t'han a tu tocat la fibra, que t'han cridat l'atenció aquest estiu. Isar i Genís Arnal estan camp de naps, t'està quedant la cosa. Molt d'home, aquí.
2: Bueno, però estàvem a la secció, em deieu pel WhatsApp, posem fletxes, no? Aquests nois són fletxa cap amunt.
1: Sí, m'agrada molt parlar de la gent que té fletxeta cap amunt.
2: Que estan com traient el cap, tot just, no? I llavors hi ha una altra fletxa, doble fletxa cap amunt, diríem, ja han tret el cap, però jo crec que ja estan en un punt d'enlairar-se completament. I més les he triades perquè poder, mediàticament, no són molt, molt conegudes, però si les segueixes una mica a xarxes, que és el que val la pena fer, no?, de seguir els grups que et criden l'atenció, entres en el seu univers, hòsties, no han parat de currar, no han parat de tocar, i han fet concerts a tota la geografia, i han fet un concert molt especial a Eivissa aquest estiu, perquè una d'elles és eivissenca, que l'altra és de
1: Girona. Veig que ara estàs arreglant la cosa del camp de naps, eh?
2: Sí.
1: L'altra és de Sant Feliu de Guíxols.
2: Ah, Sant Feliu de Guíxols.
1: És ganxona.
2: I són l'Aranà, que podem, si vols, escoltar el tema i comentar.

0: la unió dels seus superpoders, una ganxona de Sant Feliu de Guíxols, una eivissenca de l'illa d'Eivissa, formant l'Aranà.
1: La Lara i l'Anna.
0: La Lara i l'Anna, altrament conegudes com l'Aranà. Nosaltres les vam veure i vam xerrar-hi, que era el Primavera Sound.
2: El Primavera Pro. El Primavera Pro. El dimecres abans del Primavera Sound, que per cert, saps què ens van dir allà?
0: Que traien disc nou.
2: Sí, que estaven a punt de treure disc nou. Jo crec que ha de ser aquesta tardor.
0: I de fet
2: sí.
0: Em sembla que em van dir el volem estrenar en exclusiva al Nota de Veudicat.
2: I em sembla que ja s'ha començat a fer...
1: La feina.
2: La producció.
0: S'està fent la producció i el periodisme, i a més treballen en una oficina amb en Xavi de Blau, que és un encant.
1: Doncs l'Aranà les he triades perquè, com dèiem ara també fora micro, a vegades no tot passa a les plataformes de streaming, sortosament, i crec que són grups a experimentar, a veure en directe. El seu valor intrínsec, jo sobretot crec que és el directe,
2: sí,
1: perquè 100%. Realment tu deies, Aina, fora de micro, que són molt hipnòtiques. Van fer un concert a Eivissa que va ser molt important per elles, perquè una d'elles és eivissenca, i realment, veient els stories que van penjar, realment va ser una cosa, un fet important, sobretot també pel tema del llegat cultural, la llengua, etcètera, etcètera. Hi havia gent molt emocionada de veure-les allà fent això, perquè no s'estila gaire, i el que fan és integrar aquest cant redoblat i Vicenç, que és aquest vibrato que sentíem
0: sí,
1: aquí,
0: ja,
1: no?
0: Ja,
1: que
0: no
1: l'imitaré
0: ja,
1: perquè tu sí que vagi...
0: Mira, puja-la, Dani, puja-la. No,
3: que siga llarga i pulida.
1: Ah, això mateix. Que sembla que és un... Llavors, si parléssim en termes electrònics, això seria un glitch, vale? Seria com un glitch. És a dir, la persona que canta es queda com glitchejada, com lupejada amb aquest... Vale,
2: però és difícil de fer.
1: És molt difícil.
2: Així en directe,
1: això és una cosa que es fa a Eivissa tradicionalment, que queden molt poques cantadores i cantadors de cant redoblat. No recordo el nom, però en aquest concert va venir una noia jove que fa, em sembla que es diu Marina, no sé, m'estic inventant, que fa cant redoblat i va venir a col·laborar amb elles, i això per mi és un mèrit important d'aquest duo, d'haver integrat, així com a Catalunya integrem la sardana, doncs, amb tot, sempre que podem, doncs a Eivissa integrar el cant redoblat en l'electrònica de forma excel·lent, perquè queda molt lligat, sembla realment un glitch, i jo crec que podrien ser perfectament les properes un grup que s'assembla molt, que té moltes coses semblants, que són les Tartar Helena. Anar al Tiny Desk, per exemple, no m'estranyaria que tard o d'hora acabi l'Aranà al Tiny Desk, no sabem quan, perquè quan el senyor Tiny i el senyor Desk vegin aquest grup, diran quan, cap aquí.
0: O quan s'escoltin el Nota de Veu d'avui, quan el recuperin. Exacte. Potser aquest cap de setmana,
1: en subtítols,
0: si
1: no?
0: Molt m'apures, diran, si agafi aquest maletí ple de diners i porti'm a l'Aranà.
1: Porti'm a
0: l'Aranà al mig d'aquesta redacció.
1: Això mateix.
0: Doncs molt bé, Pau, bon ull, per caçar tant en Genís Arnal com a l'Ísar, com també a l'Aranà. Et tirem nosaltres un parell de cançons.
1: Va.
0: Per dibuixar tendències, per imaginar-nos el futur.
1: Com ens agrada imaginar el futur,
0: Per exemple, te'n recordes d'allò que se'n deia la banda del pati?
1: Oh.
0: Recordem que hi havia els tiets, la Julieta, la Muixca i Figaflaues.
1: Sí.
0: Doncs eren molt amics i molt amigues, van partir peres, llavors tothom pel seu camí, tothom per les seves. I clar, aquesta gent feia més o menys pop urban, o urban directament, i ara sembla que estan obrint altres vies. Per exemple, els tiets aquest estiu ho han rebentat força amb això. Que...

0: Aquí hi ha molta guitarra acústica, és una sonoritat més de pop-rock de tota la vida, i els tiets sembla que van cap aquí, que ja ho havien apuntat a l'últim disc, el Café pels més cafeteros, en aquella cançó, per exemple, que era A fora plou, sí, que la van fer a Blind Records, amb en Santos i amb en Florent, i jo tinc la sensació que aniran aparcant aquella cosa del trapetón i de l'electrònica, i abraçaran aquesta nova sonoritat, per entendre'ns, com una mena de Pets 2.0, com uns Pets de 30 anys.
1: Saps que no sabria què fer jo ara, Frank, ara que ho estàs plantejant? Ara estic pensant, diu, ho veiem claríssim ara, això, però no ho sé, perquè estava pensant, Oques Grasses, per exemple, van marxar a fumar 2 anys, diguéssim allò, ara tornem, saps? I va aparèixer la banda del Pati, no? En aquests 2 anys.
0: Sí.
1: I aleshores, però van tornar i de cop pam, fan el, no? Fan el 19 amb el Sant Jordi i bueno, i pleguen, no? Això és decisió personal ja, perquè són una mica més grans. Però amb els grups que estàs anomenant ara, realment poden fer moltes coses. Podries també desaparèixer un temps i tornar per la porta gran amb 2 anys més o 1 any més, però no sé si s'ho poden permetre, perquè realment avui en dia ningú es pot permetre de deixar de la roda hàmster, no pots sortir-ne, perquè si surts de la roda, bueno, tens la sensació que la gent s'oblida de tu. Però quan pots aguantar sense que s'oblidin de tu? Per molt gran que siguis, eh? Per molt conegut, vull dir. Que realment, jo no sabria què fer, eh? No sabria cap on anar.
0: Clar, el 27, Aina, si no ens fallen les previsions i els números, hi ha d'haver disc nou dels tiets, disc nou de
2: Figaflaues
0: i disc nou de la Muixca.
2: També sabem que està a l'estudi gravant.
0: I clar, per on tornaran aquesta gent? Els Figaflaues, per exemple, la Calçotada, que l'han mantingut molt viva en els directes, tinc la sensació que com a sonoritat queda molt lluny. I de fet, l'última cançó de Figaflaues és un ska de manual, que és a la fresca.
1: És veritat.
0: Llavors, què faran ara?
1: La Costellada.
0: Ah, després de la Calçotada, dir, la Costellada, no?
2: A mi m'agrada com a nom de...
0: Ara porta'm el tall, no?
1: Ara porta'm el tall, ja m'he passat a la carn.
2: Trobo que com a nom de disc està guai.
1: Jo crec que ha passat prou temps, en el concret, concretament en Figaflaues, ha passat prou temps des de l'última cosa que van fer, que és, com tu deies, fa un any, un single d'estiu, i la Calçotada queda molt més enrere. Crec que tot aquest temps els permet reinventar-se completament.
0: 100%.
1: I això és el que realment... El factor sorpresa hi ha de ser, perquè l'escà també va ser un factor sorpresa.
2: Sí,
1: el
2: sí,
1: dia.
2: Sí, sí.
1: Per tant, el factor sorpresa serà molt important i crec que s'ho estan... I ha d'haver-hi una certa fragmenta de mans del duo Figaflaues pensant què farem, què farem? Ja veureu. I s'ho està molt bé pensant. S'ho deuen estar passant molt bé pensant què faran.
0: Clar, perquè a més dèiem allò de l'espai d'Oques, que és evident que aquest espai quedarà buit, perquè Oques és a un més vista de dia 10 de forma definitiva. La intenció de vot ara ens portaria a pensar en la Ludwig Band, però la gent de la banda del Pati, els tiets, Figaflaues, la Muixca, potser la Julieta, també pensen que aquest espai pot ser seu.
2: Segueixen girant sempre moltíssim els estius, sobretot. És una passada, vull dir que...
0: I la Muixca és molt icònica.
2: I tant, i
0: ella
2: també
0: sí
2: reinventa
0: fer,
2: molt.
0: Pot fer el que li roti.
2: Sí, sí.
0: Jo la veig a Catalunya a nivell Rosalia.
2: I Figaflaues també és possible que... Vull dir, ells han madurat molt des de l'últim disc, no? Vull dir, com tothom, han canviat molt, han crescut molt, per tant, no sé, també és possible que facin alguna cosa molt diferent.
1: Figaflaues, per exemple, el bagatge que tenen també musical, per exemple, jo en Pep recordo, l'he vist tocant la guitarra, vull dir, sap defensar, eh? Si en comptes de mirar, diguéssim, el negoci, els grups grans, miressin només la part juganera lúdica, podria haver-hi trolejades divertides.
0: Per en exemple, quin sentit?
1: Sí, Figaflaues a cop, Ghost Acoustic, saps? Ghost Ludwig. Figaflaues, Ghost Ludwig.
0: L'Unplugged, no?
1: Sí, o un disc tipus rock and roll, Ludwig Band, per què no?
2: Però...
1: O sigui, fan cançons, vull dir, tenen hits Figaflaues per parar un tren, vull dir, que, sí, que no s'acabi, és una gran cançó, i tantes altres al principi, fins i tot Xocolatina, que és una cançó completament house, el cos està molt ben fet, vull dir, és una cançó pop molt, molt resultona, vull dir que realment seria molt divertit aquesta approach, aquesta aproximació més lúdica, no tant pensada en una fórmula que funcioni, bla, bla, bla, qui som, no sé què, aquesta cosa trolejada seria molt guai.
2: Però tu creus que hi pensen ells i tothom, eh? Molt, molt, molt en això de trobar la fórmula, de fer una cosa que funcioni...
1: Home, quan estàs en un nivell així que et funciona bé la màquina i que t'hi guanyes la vida, no pots oblidar-te del negoci.
2: T'entenc perfectament, home. Però també penso que precisament des del seu privilegi, entre cometes, no, de ser un grup com molt consolidat, també poden permetre's el luxe de fer una cosa com molt més seva, que potser no sigui
0: que
2: tan...
0: pots arriscar
2: popular,
0: més.
2: Vull dir, sí.
1: Bueno, a veure, ho has de fer com la Rosalia, que ho has de,
2: exacte,
1: has de performar,
2: per exemple.
1: Ho has de performar molt ben performat, però
2: sí,
1: per
2: no,
1: fer
2: no,
1: això.
2: Sí, no, clar, clar.
1: I la gent s'ho ha de menjar amb patates, allò, dona'm el, com es deia la cançó aquella, el Berghain, no? Dona'm el Berghain, que m'encanta, no? Vull dir, és igual, tot el temps jo crec que acaba posant les cançons al seu lloc i segurament té molt bones coses, però l'estratègia, l'operació Rosalia amb aquest disc era una mica aquesta, jo sí. Faig el que vull, però al final no deixo de fer màrqueting fort tota l'estona. No?
0: Va, anem a l'última cançó que et volíem tirar, que també parla d'una evolució, d'un canvi de tendència, i és el nou disc de les al·lèrgiques al pol·len.

0: Les al·lèrgiques que aposten pel grunge, pel pes de les guitarres, perquè sembla que Catalunya torna a ser guitarrera per la Ludwig, per Dan Peralbo, per les al·lèrgiques, per Hipnosi, per Pla Moguda. Això en el Sona Nou, per exemple, és ideal per prendre el pols. Fa 4 o 5 anys eren tot bases i gent tirant veus al damunt, i ara tots són instruments de nou, i carregar fundes, i carregar DIs, i carregar cables, i tot plegat.
1: Quina era la pregunta?
0: Doncs això, que es dibuixa una nova tendència.
1: Sí, no.
0: Que no sé si quan en parlem vol dir que ja anem tard.
1: Jo penso que encara podem anar més a fons, no?, amb el tema guitarreig, és a dir, això que has dit la paraula grunge, el ressorgir del grunge, quan,
0: 100%.
1: Quan ha d'arribar?
0: Home, això de les al·lèrgiques això, també sona molt grunge.
1: Que realment la distorsió i tot plegat, no?, crec que val la pena que també aparegui per aquí un amic, obrir l'aixeta aquesta del fus, dels pedals aquests distorsionats.
0: Molt bé, 100%, eh? Quins records, eh?
1: Oh.
0: Ja hi érem als 90,
1: oh, noi.
0: Clar, tu cançons no, eres massa jovenet.
1: Com?
0: Començaves a fer cançons ja als 90 o no?
1: Sí, noi.
0: Sí.
1: A més, va que bé que m'ho digui, estic tocant la mà al Frank Lluís, vaig començar a fer hardcore.
0: Clar.
1: Per tant, és que em va canir pintat tot això que explico jo.
0: Jo
2: ho he viscut, això.
0: Pau, t'esperem dijous que ve. Un plaer veure't aquí i retrobar-te cada setmana. Aina, un plaer haver completat amb tu la primera setmana de Nota de Veu, temporada 2026-2027.
3: Setmana superada, eh?
0: Sí, ha estat dura, eh? Perquè
3: sí.
0: Hem d'anar esmolant els ritmes.
3: I venim de l'acústica, vull dir, ha sigut una setmana llarga, però fantàstica.
0: I cap de setmana era de festa major, per descansar.
3: Correcte, sí, per descansar.
0: Gràcies també a en Dani Expósito, el control tècnic a l'altra banda del vidre, i us retrobem el dilluns, que demà hi ha la trapella.
4: Cada dia a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: A casa i al Sudan.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Sí, l'Ergan Nova.
6: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
4: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
8: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré cops.
6: De què va el programa?
9: Jo t'estimo en l'ència.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
10: Molt bona tarda, gran parella de la radiodifusió i aviat de la televisió i més enllà del cinema, si cal. Escolteu, Diana, m'agrada molt. I hi ha una cançó que es diu El bany, que canta junt amb un Rosarona, que és molt xula. És molt xula, si la voleu posar ja de pas. Bueno, una abraçada molt forta i vinga, amunt!

Hola, bona tarda. Doncs a mi la cançó així que em ve al cap i que m'agrada és la de Zoo, de Tobogán. Ja sé que és com molt coneguda, però m'agrada. Vinga.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Independents, una hora d'actualitat musical a l'antena dedicat cada dia de dilluns a dijous. A aquesta hora, a les 7 de la tarda, us hi esperem per posar-nos una miqueta al dia del que ha passat al món de la música en les últimes hores, amb l'equip habitual, Omar Barón a la producció, Diego Monroy a la taula de so, i us parlarem David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Encara falta pel Carnestoltes, però avui ens hauríeu de veure, perquè avui hem vingut disfressats de pirates. I és que avui us parlarem d'una banda anomenada Pirate Queen. És una banda integrada per dones i que, a més, té arrels aquí a Catalunya. Demà publiquen disc. I hem dit, per què no fem, doncs, un reportatge sobre músics amb estètica pirata. I això és el que farem, entre doncs, altres coses, clar.
1: En parlarem, perquè els discos pirates, això era una altra cosa, no, David?
2: Sí.
1: Ho explicarem avui al programa, perquè sí, hi ha tot una escola, diríem, de vestir-se com a pirata per fer música. I començarem amb els nord-americans D-I-I-B-Baixa, que tenen cançó nova. El nom s'escriu així, com dèiem, D-I-I-B-Baixa, però ho hem de pronunciar així, Dive. Doncs els Dive ja estan preparant cançons noves des de Nova York. El dia 30 d'octubre publicaran nou disc, Zirp, el cinquè de la seva carrera, que va començar ja fa 25 anys. El disc està produït per A.G. Cook i ja podem saber una mica com sonarà gràcies al primer avançament que avui haurà el programa. Kit, benvinguts!

Així obríem el programa avui amb Kid dels Dive, que ara són de gira per als Estats Units acompanyant els Interpol. Després tenen algunes dates a Europa, però de moment no n'hem vist cap per aquí a prop, eh? En canvi, qui sí ens visitarà és l'anglès Jake Buck. El 7 d'abril actuarà a la Sala La Paloma de Barcelona, evidentment 7 d'abril del 2027, i les entrades les podreu comprar a partir de la Diada, l'11 de setembre. Buck vindrà a presentar disc nou a l'Amo, que serà ja el 7è de la seva carrera. Es publicarà el 13 de novembre i ja sabem que inclourà cançons com aquesta. I no és un clàssic de Chuck Berry, encara que ho sembli pel títol, Never Can Tell.

0: Doncs continuem aquí a l'Independents.cat parlant una mica d'altes i baixes de concerts. Jack Back, recordeu, el dia 7 d'abril a la sala de la Paloma, unes entrades que es posen a la venda l'11 de setembre, però males notícies, en tot cas, per tots aquells que no tenen una entrada de cara al concert que els irlandesos Fontaine D.C. faran el 24 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona. S'han venut ja totes les localitats disponibles i recordar que la banda dublinesa presentarà el que és el seu 5è disc d'estudi, Dopamine Chamber, que es publicarà el 16 del mes que ve. I entre els avançaments, doncs, aquest tema que sona de fons, titulat Marianne.
1: A veure si afegeixen una segona data a Barcelona, perquè hem estat mirant la gira i tècnicament seria possible. D'entrada, dir-vos a fans de Fontaine D.C. i catalans que us heu quedat sense entrada, que encara en queden per al concert que faran a Madrid el dia 22 i que a la seva gira hi ha un buit tant el 23 com el 25 d'octubre. Per tant, podrien afegir, com a mínim seria possible, un concert abans o després d'aquest del 24 al Sant Jordi Club de Barcelona, però això és només que logísticament és possible, eh? No,
0: exacte,
1: tenim cap notícia de que hi hagi un segon concert.
0: De moment encara no, si no, doncs des d'aquí ja ho direm. Ara us volem parlar una mica de Bon Blues.

0: Doncs ja se saben les dates de la 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola. Es farà durant dos dies, 1 i 2 d'octubre, a la Carpa Xarau i amb entrada gratuïta. Artistes que hi participaran, doncs molts, no els direm tots, però per exemple destacar aquest que sona de fons, en Johnny Rawls, també Anna Popovic, Andrew Duell o Dakey Harrell. A més de la celebració dels 20 anys de Contra Blues, que precisament ahir us en vam parlar, perquè la setmana que ve rebran un premi Altaveu. Doncs apunteu-vos-ho, 1-2 d'octubre, 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola.
1: I sabeu qui té cançó nova? Senyor Chinarro. I aquesta frase la podríem dir gairebé cada mes de l'any, perquè Antonio Luque és molt, molt prolífic. Encara no sabem la data concreta d'edició del que serà, atenció, el seu 20è disc. Sí sabem que es titularà Les Fuerzas y los Cuerpos i que inclourà aquesta cançó Cantautor Foráneo, que potser ja toca la setmana que ve al Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, on hi actua.

Aquest 2026 passarà musicalment a la història, bàsicament pel fenomen d'en Jim de Potin, i ho farà per diversos motius. Un és pel fet de tocar música microtonal, però bàsicament per la seva estètica divertida, on els dos components de la banda canadenca juguen a ser músics extraterrestres que, a més, es comuniquen en un idioma inventat. I és que música i estètica sempre han anat de la mà al llarg de la història del rock, i molt especialment dins del gènere del heavy metal. Precisament hi ha un subgènere anomenat Pirate Metal que tracta sobre mites pirates amb cançons que parlen de mapes, de tresors, beure rom, viatges fantàstics, els perills que amaguen els mars i els oceans i sobre llegendes que van existir a la vida real, com ara William Kidd, el terrible corsari pirata que va morir a la forca a Londres el 23 de maig del 1701. El seu record i les seves aventures han servit d'inspiració a Pirate Queen, la primera banda pirata integrada per dones i amb arrels a Catalunya, tot i que el seu centre d'operacions el tenen a l'illa flotant de Lixion, al Triangle de les Bermudes. Doncs viatgem fins allà.

0: tornin a hissar les veles i surtin a navegar per tot el món, els hi hem demanat que es presentin, que ens comentin quina ha estat la seva inspiració principal i també que ens parlin d'aquest nou treball i de les diferències amb l'anterior.
1: Hola, sóc Elisabeth Noirnuit, la cantant de Pirate Queen. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai i per parlar del nostre nou disc, Traveling Around the World. Estem molt felices de poder compartir una mica del nostre món amb vosaltres. Doncs jo crec que Pirate Queen neix de la combinació de moltes coses que ens han inspirat durant aquests anys. Per una banda, evidentment, hi ha la història real dels pirates i, sobretot, les històries de dones pirates que moltes vegades han quedat una mica en segon pla. Però també ens inspirem molt en llegendes, en històries de fantasmes, viatges, folklore i tota aquesta idea de llibertat i aventura que s'associen amb la vida pirata. I després hi ha també la part molt important de la nostra pròpia història, l'Ixion. Per a nosaltres no és només una estètica, és un món que forma part de nosaltres i de les històries que expliquem amb la música. Per això Pirate Queen no vol ser només una banda que es vesteix de pirates. Volem que quan escoltis una cançó o vegis un concert tinguis la sensació de que has entrat a una aventura, que has pujat al nostre vaixell i que durant una estoneta estàs navegant amb nosaltres. I crec que aquesta és la principal inspiració, les ganes de continuar explicant històries i de fer que la gent vulgui descobrir que hi ha més enllà de l'horitzó.

Traveling Around the World continua sent Pirate Queen, així que manté les nostres arrels de power metal. Però crec que és un disc molt més ambiciós i més cinematogràfic que Ghosts. Ghost era la nostra presentació al món, diguem. Mentre que aquest disc és realment un viatge. Cada cançó és com una destinació diferent, amb la seva pròpia atmosfera i la seva pròpia història. Si Ghost era, diguem, el moment d'obrir les veles, aleshores Traveling Around the World és el moment de començar a navegar en si. Moltes gràcies per escoltar-nos i per donar-nos l'oportunitat de parlar de Pirate Queen i de Traveling Around the World. Esperem poder portar aviat aquesta aventura als escenaris de Catalunya i, sobretot, que us animeu a pujar al vaixell amb nosaltres. Una abraçada molt gran i ens veiem al mar.

Ens veiem al mar, diuen Pirate Queen, un mar on doncs no estan soles, perquè tenen molts amics, però atenció, també molts enemics de travessia. Doncs ara dedicarem uns quants minuts a repassar altres bandes amb música i estètica pirata.

Doncs entre les bandes més llegendàries hi ha Running Wild, uns pioners de l'escena heavy metal a Alemanya que es van formar a Hamburg el 1976. Alternen estètica pirata amb la clàssica dels músics de rock dur, però bona part de les seves cançons sí que giren a l'entorn de la temàtica pirata, com a mostra, doncs, aquest tema titulat Pirate Song.

Doncs amb Burg hem marxat a la localitat escocesa de Perth i allà trobem Al Storm, un quintet que practica folk metal amb temàtica pirata i que, això sí, s'autoanomenen el veritable metal pirata escocès. Des del 2004, que és quan van començar aquesta aventura, han publicat un total de 8 discos.

Si hi van haver pirates a Àustria, doncs entrada sembla difícil perquè no tenen sortida al mar, però això no va impedir Visions of Atlantis a crear aquesta banda fa 25 anys a partir de la seva admiració pel grup finès de metall simfònic Nightwish, el mite de l'Atlàntida i les històries de pirates.

0: Recordeu Adam and the Ants? Va ser un invent estrany que va sorgir a Londres el 1977 aprofitant l'escena punk. Tocaven una mica estils diversos i ho feien amb una estètica pirata que possiblement els va proporcionar aquells 15 minuts de fama que van disposar. Van publicar 3 discos i van desaparèixer el 1982. I mira, parlar de punk, doncs és fer referència a Sex Pistols, que un cop es van dissoldre, van voler fer calaix al costat de l'hàbil Malcolm McLaren i van treure una pel·lícula amb banda sonora inclosa anomenada The Great Rock and Roll Swindle.
1: Oh, Irish girlies! Listen, listen!

Doncs entre les cançons d'aquest fals documental del 1980 dirigit per Julian Temple hi havia aquesta cançó tradicional sobre pirates, sobre mariners i rom, sobretot molt de rom. Hem parlat molt de fora, però i Espanya? Doncs mira, possiblement els millors representants són Mago de Oz, que van consolidar l'estètica pirata de forma temàtica i visual amb el disc Bandera Negra del 2021. També hi va haver una banda anomenada Los Pirates, creada per Iván Ferreiro, tot i que poc tenien a veure amb aquest món de taverna, garfis i cames de fusta. I si busquem representants de quilòmetre zero, els primers que ens venen al cap són El Pony Pisador. Ei, segur!

Tot és part de ser un pirata, la cançó que el Pony Pesador van gravar i van incloure al seu disc Llars i Trons del 2016, i on narren de manera divertida el que significa ser un pirata. De fet, es va convertir en el llibre infantil Ser un pirata amb il·lustracions de Quim Amate. Venim de...

0: els habitants del món.
1: I aquests altres són La Colla Pirata, que és el nou projecte per a públic familiar de Pepet i Marieta. L'any passat van publicar Tots són Pirates, un conte disc on han comptat amb la col·laboració d'altres grups familiars com Trobadorets i Xiula. Doncs hem parlat molt de pirates, però el millor, l'únic i inimitable pirata és Keith Richards.
2: I heard you're putting together a crew. If enough people keep saying it, it must be true. I heard where you're headed. The fountain. Have you been there?
1: Doncs aquest és Keith Richards amb Johnny Depp en una escena de la franquícia Pirates del Carib. De fet, no és cap secret que Johnny Depp es va fixar en Richards a l'hora de donar forma al seu paper de Jack Sparrow, tant en la seva manera de parlar com de moure's o de fer gestos. L'anomena una estrella del rock amb ànima pirata i és cert que al cap dels anys Keith Richards ha anat adoptant una estètica pirata, la mateixa que Johnny Depp va lluir el 2018 en el concert que va fer amb The Hollywood Vampires al Festival de Jazz de Monterrey. Acompanyat d'Alice Cooper i Joe Perry d'Harry Smith, va portar la veu cantant en aquesta versió del clàssic Heroes de David Bowie. I és que el món dels pirates està ple d'herois.

0: Independents.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Independents. Informació i música

0: Doncs, Josep, podríem dir que aquest és un dels grans clàssics de George Michael, que a més anava acompanyat d'un vídeo, i en un vídeo doncs es veia ell tocant una guitarra, i aquestes guitarres ja se sap doncs que més tard, més d'hora, de vegades surten a subhasta, i aquesta guitarra, juntament amb altre material de George Michael, es podrà adquirir, si és que tenim els diners necessaris i suficients, els dies 1 i 2 d'octubre a Londres es farà aquesta subhasta, i la guitarra es tracta concretament d'una Gretsch Synchromatic 160 Sunburst, que es ven juntament amb la caixa i amb unes paraules doncs, que eren Rockabilly Rebel escrites a la tapa. Es calcula doncs, que els fans i els que tinguin diners també per pagar aquesta guitarra doncs, pot oscil·lar el preu entre els 70.000 i els 140.000 euros.
1: Déu-n'hi-do, ara estava recordant, David, com va triomfar aquest disc Faith, que tenia 9 cançons i 7 van sortir com a senzills. És un dels discos més venuts de la història.
0: Doncs sí, mira, i aquesta va ser també una de les cançons que va interpretar en el primer concert que va fer George Michael a Barcelona. Va ser un 6 de juliol del 1989 a l'estadi de Sarrià. Va tocar Faith, va tocar molts clàssics, i mira, ja que parlem de concerts, hem de recordar, a més que el 25 de desembre d'aquest any farà 10 anys de la mort de George Michael, i el 6 de novembre doncs està previst que arribi als cinemes una pel·lícula anomenada George Michael The Faith Tour, que recull el concert que el músic britànic va fer a París el 1988.
1: Doncs ara una versió i un original que ens portarà també una mala notícia, una mort.

0: original. Versió original.
1: Avui escoltarem un original de Cyndi Lauper i la versió que em va fer en el seu moment un artista que avui ens deixa, ens ha deixat, Cassandra Wilson.

Quin tros de clàssic va ser una de les últimes cançons que la nord-americana Cyndi Lauper va incorporar al seu disc de debut, aquell She's So Unusual, de l'any 1983, uns supervendes, una balada que va acabar traspassant fronteres i també gèneres. I és que Lauper es va quedar parada, encantada, i no s'ho podia ni creure, que Miles Davis versionés aquest Time After Time en disc i en directe. Es va convertir en un clàssic de les seves últimes gires. I via la versió de Miles Davis és com arribem a l'adaptació que en va fer la nord-americana Cassandra Wilson, una de les grans veus del jazz contemporani, i malauradament ja hem de parlar d'ell en passat perquè avui hem conegut la mort de Cassandra Wilson als 70 anys. Tenia una veu espectacular, de vellut, càlida i greu alhora. Era una veu emocionant que vam poder gaudir en directe en alguna ocasió i que avui volem tornar a escoltar perquè ara sí... La veu de Cassandra Wilson ja és eterna.

Quina veu, Cassandra Wilson, quina pena que s'hagi apagat a l'edat de 70 anys. I ja que estàvem escoltant versions, ara en posarem una altra per recordar-vos que ja podeu descarregar, i és una hora de música per emportar-se, una nova iCat Tape. Torna les iCat Tapes amb un radar del mes de setembre, primer escàner musical de la temporada, descobrint nous territoris sonors, i hi ha molta música, evidentment, en aquesta iCat Tape, són 17 cançons, però avui ens fixem en la que obre aquesta iCat Tape. Un artista que hem seguit molt de prop aquí al programa, ens encanta també la seva veu. I mira, ens va bé per recordar que ben aviat, res, falta molt poc, tindrem cançons noves de Guillem Gisbert. És que aquesta iCat Tape d'iCat s'obre amb la versió que Alba Morena fa de El mar de Manel.

0: l'aparador.
1: Us passa sovint que el dia es fa curt i que queden coses per fer? Doncs aquesta sensació és la base de No em dóna la vida, una de les noves cançons de l'artista multidisciplinària Vicky Larrós.
2: Hola, sóc Vicky Larrós. Acabo de treure Trash Tendre, un EP que parla del procés de curació de les ferides a través de l'amor de les amistats. No em dóna la vida és una cançó que reflexiona sobre el ritme frenètic que portem avui dia. Aquesta hiperproductivitat que no ens deixa ni respirar, ni parar, ni veure les nostres amigues. Estem cansades, però bé. Espero que ho gaudi.

0: Jo també trobo faltar, amor, tinc ganes de que es passi aquesta temporada així tan a tope.
1: Entre la carrera, el trabajo y todo, yo no sé cómo llegas a todo.
2: Guapi, no, que va, ja t'ho hagués passat si ho hagués fet. És que vam donar la vida, tio, sobreu.
3: Tu pots creure que no he estat ni un dia més de 2 hores seguides a casa? No, me faltan hores, o sea, me faltan hores, no, no quiero más hores, perquè ja les que tinc ja estan bé.
4: Si t'agrada la música, escolta Independents. L'actualitat musical d'ICAST.

0: les escoltes en diagonal de l'Independent.
1: The Warning és una banda mexicana de la localitat de Monterrey formada per les germanes Daniela Paulina i Alejandra Villarreal Vélez. Es van aficionar a la música a través del videojoc Rock Band i així és com el 2013 i en plena adolescència es van llançar a l'aventura de crear The Warning, un poderós power trio que es mou pel rock dur amb influències pop. De fet, van cridar l'atenció mediàtica en la versió que van fer del clàssic Enter Sandman de Metallica amb lluances incloses del guitarrista Kirk Hammett. Everything's a Falling és el cinquè disc d'estudi, un treball que va néixer de la necessitat d'aturar-se i reflexionar després d'anys d'activitat frenètica entre estudis de gravació i gires.

0: Doncs ja esteu avisats que aquest disc val la pena, mai més ben dit, no? The Warning.
1: Sí, una formació d'aquelles que cal doncs, resseguir una mica, perquè van començar molt d'hora, eren adolescents, i ara hi han tret el seu cinquè treball, que es diu Aviat, The Warning. Nosaltres, mira, ja se'ns acaba la setmana, i per tant, doncs, a primera setmana...
0: Superada,
1: però en tenim moltes més, i ens trobareu, com sempre, a l'hora habitual, dilluns. Mira, dilluns us parlarem, ja us ho vam anunciar, però avui ho tornem a recuperar, us parlarem de l'altaveu.
0: Sí, perquè l'altaveu de Sant Boi torna a presentar una programació que val molt la pena, amb clàssics i artistes contemporanis i també la celebració del 50è aniversari d'una expressió de la catalanitat mítica que es va produir allà a Sant Boi justament fa 50 anys, any 1976. Per tant, moltes coses a explicar a partir de dilluns. Ens retrobem aquí a l'Antena d'ICAT.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga és nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
5: De què va el programa?
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La central del ball, el lloc, la discoteca d'ICAP que arrenca. Miqui Puig es plata, diu hola. Tornem a ser-hi, puntuals a les 8. La ubicació horària és a la FM, però ja saps que també ens trobes amb l'streaming a 3CAT Cultura i a partir de migdia tots els digitals, com si fóssim un diari, com si fóssim una guia. Això és Pista de Fusta en la nova temporada, arrencant de nou. Sempre juganers, sempre buscant cançons noves i sempre saludant a tots els pistes de fusters que ens hem trobat a l'estiu i que encara, en algun ball de tarda, ens cloquem l'ull. El remix es diu New York, és l'Olina, i això és Gigi, electrònica d'aquella que et sacseja per dins i per fora, entre cuix inclòs.

El nou pop es balla, fa de l'Olina. El segell britànic Relaxing Records va editar aquest seu Gigi. I ara arriben els remixes d'Arca, un d'aquells artistes que hem ja adoptat a casa. Gairebé es podria dir que Arca és barcelonina. I aquest de New York, com si fos un revival de l'electrocash, com si les caixes de ritme haguessin de petar les parets d'un bany fosc i polsegós, ple de brutícia. Més caixes de ritmes, més música de ball que té l'electrònica entre cella i cella. Són els Galaxians, que ho fan bonic, que hi busquen sempre posar-hi una part de boogie. Britànics presenten un remix del seu Walls Apart. Steve Julian

És una de les meves descobertes, el trio de Leeds. Inspirat en UK Soul, aquell soul que es feia als 80 a Britània, ple de caixes de ritmes i de sintetitzadors. Ens regala aquest remix Steve Julian 808 Print Remix. Walls apart, mons apart i músiques que no s'escolten. Ets a la nova temporada de La Pista, un any més a les zones. I això és una de les descobertes dels darrers dies. Es diu Sam Gallagher.

0: una reedició d'un àlbum que acabava de treure, anomenat Anywhere He Is Perfect. Ens ha portat aquest Devotion, una peça de Sanjay Lighting, on el pop i l'electrònica es troben. Allà em trobaràs a mi, sempre disposat.
1: Vista de costat, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: La perda, plena de novetats. Jeans, és Boy Archer. A cop de pop, a cop de sintetitzador.

la vida en un poble petit. Sé de què us parlo. Per això Voyager van deixar Nova York i se'n van anar a un poble petit. I allà se n'enfotien del Moria que els ballava. Un retrato de com es veien ells mateixos. Sent els pijos de ciutat intentant fer una vida suposadament normal en un poble. Això es diu Jeans. Això Wi-Fi. Són night tapes. Més duets, més gent que fa electrònica eleganta, fosca i sintètica, per aquesta xafogó que no marxa.

Uns altres que editen la seva música en una edició de luxe són Night Tapes. Per això aquest Wayfarer torna i torna. Ets aïcat a la ràdio inquieta, la pista de fusta és una discoteca que cada tarda obre les 8 amb Miguel.

0: El missatge és claríssim. I got some music. Lodge. Dues D's i una J. És l'àlies d'un productor italià. Simone Lodi. I en aquesta remescla, l'estructura clàssica de la música disco es veu reforçada amb tots els elements de les caixes de ritmes típiques i tòpiques de l'acid house per convertir-lo en un hit.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
3: Pista de fusta, la sessió diària que converteix el sofà en pista de ball.
0: Hem tornat, una nova temporada a ICAT a la FM, puntuals a les 8, amb cançons que em cremaven els dits, que tot l'estiu hem anat guardant, compilant perquè les balléssim junts. What is this? Caïsa. Ets ICAT, ets la ràdio inquieta i ets dins la pista. Deixa't anar, el ball necessita.

0: in the USA. Kingdom Maravilla. Pensat com si fos un house clàssic, però aquestes veus, mig de rapper, mig dels 80, fan que això sigui meravellós. What is this? Cançons que ens porten, que han anat cremant els meus dits tot l'estiu i que tenia ganes de compartir amb vosaltres. Són les noves incorporacions, un repertori que creix, que ens ha de portar cap a un final. Sempre bonic en la música de ball, la llibertat, l'expressió, les vostres cares quan ens trobem a balls populars. I sobretot pensar que contra maluc us podeu entrebancar. Anant de la cuina a la terrassa per gaudir dels últims dies de sol. Star 69 és la música de Mans. Buscant sempre cançons que siguin distintes, lluny de tòpics.
1: You keep calling my man. I wish you'd stop calling my man.

acomanem que aneu al Bandcamp del segell Swingers de Benidorm per trobar coses com aquesta de Manze. Comparteix títol amb el senyor Fatboy Slim. Es diu Star 69 i té aquest punt de veritat de UK Garage tan ben fet, tan underground, que no voldries que s'esgotés. Pensa que són artistes que a vegades fan només un parell de maxis i que no els tornarem a veure mai més, però que el moment que ens donen la joia i ens donen el plaer són inesgotables.

0: Senyores i senyors, encara queda estiu per tenir una cançó que ho sigui. Blow on Mother Living ens regalen aquesta peça dedicada a Evelyn. Una cançó per obrir els braços, per ballar amb la camisa oberta, una cadena i samarret imperi sota. De veritat, em venen ganes d'estimar l'estiu. Jo, que mai he sigut d'estiu, aquesta cançó em fa venir ganes de ser-ho. Evelyn, benvinguda a casa.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: I ja que parlem de calor, d'escalfor, n'hi ha una gota clar. La seva sauna és una de les peces celebrades del darrer disco de J.C. Ward. Però remix de Horsemeat vol dir pujar la graduació molt amunt.

com si el diguessin, posat esteroides, com si haguéssim demanat patates fregides de luxe, com si ens haguessin acompanyat la sauna amb tot el que vulguis, fins i tot xampany, xampany sobre pit, d'homes peluts com jo. La sauna de Jesse Ware, una de les peces del seu Super Bloom, una peça excelsa, com aquest remix de Horse Meat Disco, no et deixa independent. I ara 2:50 de pur plaer. Tiri Cordai i el seu Getson, i jo vindríem.

0: provar coses noves, trobar llocs on expressar-se, és el que fa el rapper canadenc Tyrik or Die. El seu Get Some juga amb la música de ball, amb la producció, i han posat una base de UK Garage que funciona com
1: servei
0: poques coses. El servei de ball, l'urgència dels darrers dies de saber que tornàvem i començar a acumular cançons que han de servir per ser boniques, necessàries, que les necessitarem, perquè l'hivern serà llarg i haurem de venir a buscar refugi. Sinhaven i Thomas Garcia ens demanen que sempre portem la veritat per davant.

0: tantes vegades m'he preguntat com deu ser la velocitat de la llum. Que a mi si em la deixeu amb aquest beat, amb aquest 126 BPMs, d'aquest Through the Sin Heaven i Thomas Garcia, ja ho tindria. Amb la veu de Tien Viet Nguyen. La veritat que no m'invento els noms, sabeu que els podeu trobar sempre a Trascat Cultura, on hi ha l'històric, el magatzem de cançons. M'encanta magatzem de cançons, m'ho noto ara mateix. A partir d'ara tindrem un magatzem de cançons de ball.
1: Magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Les cançons de ball que tot l'estiu hem anat recopilant, preparades per aquesta primera arrencada. Una arrencada, una esbranzida de tornar a agafar la mesura, de tornar a pensar que ballareu mans en l'aire, a casa, fent esport, picant al volant del cotxe, però sempre en la nostra sintonia. Seasons, Butterfly.

0: intros de peça Booted Scissors amb un sampler il·legal que no han ni dit d'on és, però que funciona. I ara escolteu com Lars Delstein us té una cosa que explicar.
1: The eyes, amazing, and the faces elated. Places like cream, privilege, space, limelights, amnesia, ministry of sound. The vibes were immense.

Som davant d'una de les cançons de la temporada, ho acabo de decidir, Lars de Faustein, i aquesta reminiscència. Clubs i clubs, anant relatant llocs, festes, llocs on de la llibertat i el ball eren més enllà dels cèntims, els doblers, la gent rica amb mòbils i vaixells aparcats, on els balladors potser estalviaven tot l'any per anar a ballar amb els millors músics del món, que els hi posaven cançons boniques. La reminiscència, clubs on d'algun moment el Lars de Faustein va ballar. I aquest un club, l'Ocean Breeze Club. Retrofuck, més cançons del segell català Personal Belongings. Més cançons que fan estiu, com fa estiu, anar amb samarret imperi, beure morro i fotre't cops amb el sofà perquè vas descalç.

0: Goig, quina joia tenir balladors com vosaltres, els pistes de Folsters, que veniu cada tarda a buscar una dosi, com qui va buscar una cosa sagrada. Som de ball i ens diem la pista de fusta. Jo em dic Miqui Puig, els plats. I cada tarda a les 8 obrim a l'FM Dicat. També ens pots trobar digitals, servidors. A partir del migdia tot queda emmagatzemat a 3CAT Cultura. I ja ho saps, hem preparat un estiu condensat amb aquestes primeres sessions de la temporada. Feu-ho a Corella, sisplau. I si acabeu de descobrir la pista de fusta, busqueu nous adeptes, que sempre puntua.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
1: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: La secta del ball té sacerdots.
0: La secta et diu adéu. La secta et deixa amb aquest waiting de Belly Rick. Recordeu de buscar els noms difícils en la nostra web. I sobretot, sigueu feliços i balleu.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Hem fet els deures aquest estiu i recopilarem les millors cançons publicades al llarg del juliol i l'agost.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al grup britànic més gran que s'ha fet i s'ha desfet, arriba l'hora del cel obert. Avui volem parlar d'una fascinació, d'una espècie d'hipnosi col·lectiva, d'un grup que, en poc més de 4 anys, va revolucionar l'escena pop mundial i es va transformar en una referència a tot el pop independent que s'ha fet des d'aquella època. Avui volem fer-vos enamorar dels Smiths.

There is a light that never goes out. Potser la cançó més rodona de tot el repertori d'aquests quatre mancunians que van sortir a mitjans dels 80 a contracorrent de tot. Penseu que en aquella època el que es portava era Kaja Gugu, la Human League, el pop sintetitzat, el rímel i la perruqueria d'alta costura. I contra tot això, com si fos un bolet, dos marrecs van decidir apostar pel pop de guitarres i unes lletres que no eren d'aquest món.

En Morrissey, amb aquests textos que només sabia fer ell, posant-se la pell d'un estrany a l'autobús que t'explica la seva història. Un de tants que marxa del seu poble de mala mort per anar-se'n a Londres, a la capital, i adonar-se'n de que els problemes els portes a la motxilla, vagis on vagis. M'agrada començar per aquesta cançó perquè el Johnny Marr, el guitarrista, explica que probablement el record més bonic que té de la relació amb Morrissey va ser quan van fer aquesta cançó un davant de l'altre a l'habitació del cantant i els va sortir a raig en menys de 5 minuts. La millor frase d'aquesta cançó: tenir 16 anys, ser petós i tímid. Aquesta és la història de la meva vida.

This Charming Man, la primera cançó, la que ja va explotar tota la febre cap als Smiths. La guitarra Jingle Jangle d'en Johnny Marr i aquestes lletres ambigües a nivell de sexualitat que li sortien tan bé a en Morrissey. En una època de Boy George, Frankie Goes to Hollywood i Bronski Beat, això va ser com una espècie de pedra que trencava els vidres de l'arquitectura pop de l'època. A dia d'avui, els més veteranos de la sala encara se'n recorden l'aparició dels Smiths per primer cop amb aquesta cançó al Top of the Pops, amb un Morrissey de la camisa desbotonada i un ram de gladiols com a arma de destrucció massiva. I és que la personalitat del Morrissey és la que va marcar més la diferència exponencial entre els Smiths i tots els seus contemporanis. Un home que parlava dels exclosos socialment, dels que se sentien oblidats i relegats. Un home capaç de fer el please, please, please, let me get what I want.

Good times for a change, dies bons, per sorpresa. En Morrissey fent de rondinaire habitual i en Johnny Marr regalant-nos aquesta espècie de balset acústic amb clau celta, demostrant que fins i tot amb les mandolines era capaç d'inventar-se un nou gènere. I la habilitat dels Smiths per transformar-se potser no s'ha reivindicat prou. Tothom els té com a molt estancats en el pop de guitarres netes, Sorry Ken Baker, i tanmateix potser la millor cançó que han fet mai va ser una cara B que s'alimentava del blues pantanós del delta del Mississippi.

How soon is now? Sí, sí, això era una cara B. I això sí que és ja el punt culminant de la trajectòria d'en Johnny Marr com a guitarrista i arreglista. Aquest trèmolo empaltat de Bo Diddley, aquestes campanes, mentre Morrissey es pregunta quan arribarà el seu moment i algú l'estimarà. Bueno, és que el Morrissey mai estava content. Fins i tot es va crear una etiqueta per descriure les seves lletres, que era miserabilism, és a dir, un home que està permanentment deprimit i abandonat.

Vaig buscar una feina i la vaig trobar i el cel sap que encara em sento fatal. El primer top 10 de les llistes britàniques amb aquestes guitarres lànguides que va composar en Johnny en un hotel de Nova York ple d'escarabats mentre el pobre Andy Rook, el baixista, suava la gota gorda al seu costat al llit amb una grip mal curada. Què? Ja us heu enamorat dels Smiths o encara no? Ei, que tinc més proves, eh? Mira, per exemple, hi ha el Norwegian Fast.

0: Com m'agrada el Nowhere Fast, nen. M'agrada tant aquest moment del Morrissey. Que el Morrissey digués el que vulguis, és un fatxa, és un racista, no para de cancel·lar concerts, és una diva. Sí, tio, però qui és capaç de dir una cosa tan tremenda com això de que quan el tren passa és com si fos una cançó trista? Ningú, home! Ja t'ho dic jo que ningú. Què? Han fet una pausa o encara no? Va, vinga, que si no el Morrissey se'm queixarà un altre cop.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, donant-te els motius perquè t'enamoris dels Smiths i intentant explicar en forma de cançons per què la seva ombra és tan allargada i per què encara a dia d'avui és el grup indie de referència. Aquesta cançó que ve ara és absolutament britànica, en el sentit de que en Morrissey destripa de manera despietada el sistema educatiu anglès, el seu classisme i la violència intrínseca que portava. Això és The Headmaster Ritual.

En Morrissey, parlant d'aquests mestres que porten el mateix trajo des de l'any 1962 en un The Headmaster Ritual publicat al disc Meat is Murder. Parlàvem també de que moltes de les grans cançons dels Smiths estaven publicades amb singles o en cares B. Anaven tan sobrats que no es podien esperar a aquest ritme de disc cada dos anys. Aquí, per exemple, tenim una de les cançons més alegres i optimistes, sí, sí, dic optimistes encara que hi hagi un Morrissey, amb uns riffs de guitarra amb flaire mexicà. Això és Alaska.

La timidesa pot fer que no facis totes les coses que t'agradaria fer. Ask, aquest single del 1986, en un any en què cada single dels Smiths era millor que l'anterior. Aquí, per exemple, manlleven un riff de Mark Bolan per parlar-nos del pànic als carrers de Londres i d'aquests discjòqueis que posen música que no té res a veure amb la nostra vida.

En Morrissey, dient que hem de penjar el disc jockey, ja, tampoc no cal que el pengis, per l'amor de Déu, pobra bèstia. Ara n'hi ha algun xec que jo també te diria que un parell de calzallots els hagués fotut, eh? Va, vinga, deixem la violència i seguim amb més cançons dels Smiths, com per exemple aquesta joia petita en què Morrissey flirteja amb la idea del suïcidi. Això es diu Sleep.

Ai, Déu meu, que bé que ho fa, això. Morris-se, i que bé que ho fas quan et poses una mica mòrbid. Una altra de les coses característiques d'aquest grup que ens decora el programa d'avui és aquesta manera tan particular de modular que té en Morrissey, no? Fins i tot hi ha un punt gairebé tirolès en aquests jodels que es marca especialment al final d'aquest que és un dels seus grans singles, el The Boy with the Thorn in His Side.

The Boy with the Thorn in His Side, un altre dels grans singles d'un grup que mai va tenir un número 1 a les llistes angleses, cosa que a Morrissey a dia d'avui encara li fa mal, i com que ell és conspiratiu de mena, repeteix com si fos un Donald Trump de la vida que alguna cosa va passar i que aquí hi havia trampa. A veure, trampa no hi havia. El que passa és que les cançons i les lletres d'en Morrissey no eren per tots els públics. Per exemple, aquí se li acudeix treure una peça en què parlen de que el millor que es pot fer un dia de sol a Anglaterra és anar a passejar en un cementiri.

En Morrissey passejant-se per les tombes del cementiri, plagiant parts de Ricard III, d'en Shakespeare, i nomenant a Keats, Yeats i sobretot el seu estimat Oscar Wilde. Bueno, amb la tonteria hem arribat al final. A veure, us hem donat 14 motius per estimar els Smiths tan apassionadament com ho fem nosaltres. La perla, aquesta cançó del seu últim disc, A Strange Ways Here We Come, una balada sumptuosa i melodramàtica que es diu Last Night I Dreamt That Somebody Loves Me. Amb aquesta peça rabiosament romàntica, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest estiu he vist la millor sèrie de l'any, no sé vosaltres, però Sugar 2 serà el meu top 1.
2: L'estiu també serveix per repassar matèries pendents. Jo tenia molt pendent acabar Widow's Bay. Quina meravella. Marxaríeu a Widow's Bay de vacances?
3: En les sèries amables, sense grans conflictes, bla, bla, bla. A mi el que m'ha animat l'estiu ha estat Furious.
4: No sé com heu passat l'estiu, però a mi, Russell T. Davies, amb el final de Puntilles, em va donar diversos dies de mal cos.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
1: Iniciem temporada número 7 del Sèrie Selector.
3: Es diu ràpid.
6: Es diu ràpid, eh?
1: Com The Shield. Va sempre no? Junt, no? Quan dius alguna cosa, sempre que es diu ràpid.
3: Sí, clar.
1: No? Sempre
3: sí.
1: És com un pack inseparable. I què? Com heu passat l'estiu? Què tal?
6: Bé.
1: Heu vist
6: molt
1: sèries
6: bé.
1: O heu descansat de mirar sèries?
6: He descansat, he vist cinema. Ja ens passa, no?
3: Jo també. N'he vist bastant.
7: L'estiu veiem pel·lis,
3: sí,
7: no?
3: Sí, veiem
6: pel·lis. Ja, quan descanses veus sèries curtes, que són les pel·lis.
7: Quines pel·lis heu vist?
1: Capítols pilots llargs.
6: He vist bastantes.
7: No recordeu res.
6: Ja, és complicat, eh?
7: Sí, he vist moltes jo també, però no en recordo cap.
3: Ah,
1: jo, l'arquitecte de la defensa, no sé com es diu aquella pel·lícula francesa, sobre la construcció
3: sí,
1: de l'arc de la defensa.
3: Boníssima, que està
6: boníssima. L'he vist.
1: També m'agrada molt el biòpic de Franco Battiato.
7: Ah.
1: Em va agradar bastant.
3: Jo he vist una que es diu Anniversary.
7: Vale.
3: Boníssima.
1: Que diuen que...
3: Boníssima. I també he vist de drama, la de la Zendaya.
6: Jo també la vaig veure.
3: Que també m'ha agradat bastant.
7: Vale.
3: A mi m'ha agradat, eh?
6: Sí, està bé.
3: Però la de l'arquitecto...
7: Jo no l'he vist encara.
3: Espectacular.
1: Sí, m'agrada moltíssim. Sí. Amb Xavier Dolan fent un paper per allà que mola bastant.
7: Jo he vist La desaparició de mi madre, un documental llarg de Filmin, que parla de... El títol és lamentable, realment, perquè va cap a un lloc molt fosc.
6: Però és la sinopsi? O és una volada?
3: És sobre la desaparició de su madre,
7: és un títol,
3: o no?
7: És un títol poètic, que és d'una actriu italiana ultrafamosa dels anys 60 i 70, que s'ha fet gran, i el que vol és desaparèixer del món, però des d'un lloc poètic.
3: No, és un
7: una
3: trucarà,
7: persona que ha sigut retratada tota la seva vida, i arriba gairebé als 80 anys i diu... Vull desaparèixer.
1: Esborreu tot.
7: Vull desaparèixer.
1: Control Z.
3: No, és un true crime.
7: És un documental que el fa el seu fill, a més, o sigui, és el fill rodant, gravant La desaparició de mi madre. Està molt bé, està fent.
6: I es pot dir com desapareix?
7: És poètic, no és literal. No és literal. O sigui,
1: que un poeta?
7: És metafòric.
6: Un poeta s'ha vist i s'ha gaudit molt.
1: Top de l'any, eh?
6: Home, és... I vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure al cinema a una sala minúscula.
7: Sí,
6: jo crec que Tarantino té una sala més gran a casa seva.
7: És els Ombrells o no?
6: No, és una altra sala. Ah. Ara has de dir dues més. És una sala que està reformant-se. Està ampliant-se.
7: Ampliant-se?
6: Està ampliant-se a Barcelona.
1: Sala... Ha canviat un súper per una nova sala de cinema.
6: Ah, correcte.
1: Estem parlant dels Verdi.
7: Sí, Verdi.
6: Una sala que és un passadís. Jo crec que van agafar un passadís, van fotre
7: van
6: 24 butaques en línia i una pantalla al final.
7: És que de tot arreu pots fer una sala de cinema.
3: I les butaques són tan còmodes com sempre?
6: Bé, has una mica... Saps el síndrome Ryanair del coll?
3: Sí.
6: Que acabes una mica Stephen Hawking? Doncs és la mateixa cosa. I a més és una pel·lícula que no és curta. Que dius, ja vull que s'acabi.
7: Molaria que el cinema es comencés a implantar com el no molaria gens, en realitat, però el sistema de les companyies aèries, no? En plan, com diferents tipus d'entrades. Tu, si vols espai a les cames, pagues 10 euros.
1: Extra legro.
7: O algo així.
6: Pot passar.
1: Home, realment, hi ha seients... de merda, en cinemes i seients boníssims.
7: Per això.
1: Però no donem idees dels preus d'aquests dinàmics que ens estan arruïnant la vida
3: mai,
1: a concerts a arreu.
7: Turbocapitalisme.
1: Sí. Però a veure, heu anat a Vidal Fein aquest estiu?
7: Jo no.
6: Clar,
7: jo no hi he anat.
6: Sí, a mi em faltava acabar-la. M'ha agradat molt.
1: Molt.
6: A l'inici estava una mica confós, no tenia bé el to, l'interès...
3: És que és la gràcia.
7: Una és que l'inici ja... és desconcertant, volent ser
6: desconcertant. Ja l'havia vist, una cosa com, no sé, em semblava com una espècie de barreja de coses que ja s'han vist, cànon, que també pot ser-ho i pot ser una gran història, eh?
7: La majoria de sèries que veiem són barreges de coses que hi ha vist.
0: Sí, però aquesta, per exemple, el component Stephen King, marcadíssim. Vull dir, hi ha coses que les té molt clares.
6: Sí, la vaig gaudir moltíssim, i jo no sabia si hi havia segona temporada o no quan l'estava veient. N'hi ha, efectivament.
8: Sí.
6: I moltes ganes. A més, al final, clar, aquest Jo soy tu padre, al final, que no diré l'espoiler, però aquest Jo soy tu padre...
7: Ai, un Jo soy tu padre,
6: home,
7: al final.
6: Jo soy tu padre, com un campanar...
7: Ah, sí,
6: a un sofà d'una casa d'una persona...
7: És que no l'he acabada.
6: Ah!
7: No, però no passa res.
6: Ah, val.
7: No m'importen els
6: espòilers. Hi ha un moment de Jo soy tu padre, no és cap espòiler,
7: vale,
6: que fa avançar la trama i et fa quedar-te una mica, doncs, amb ganes de tot. Però és molt interessant, no? No saps ben bé mai... si són guionistes de comèdia que estan escrivint terror, si són guionistes de terror que estan escrivint comèdia, o sigui, realment està molt ben trobat. Si venien, per exemple, de sèries d'humor i comèdia com...
8: D'humor i comèdia? O de terror i comèdia?
6: Ai, de terror i comèdia. com la dels vampirs, ara no en surt.
7: What We Do in the Shadows.
6: Jo crec que aquesta...
8: Home, sí.
6: Ostres, li dona una volada
0: més. És un perquè tipus d'humor diferent.
6: Té molt més... No.
8: La comèdia estava molt més posada,
7: Bueno, l'altra és una sitcom gairebé, no?
6: Sí. Són coses diferents. Però és realment, em sembla, d'un enginy molt afinat, la capacitat per passar d'un gènere a un altre sense que tu ho notis. És a dir, està tan ben fet que de sobte estàs en una pel·lícula de terror i realment pateixes, i després torna a l'humor.
8: Però es pot veure, també.
6: Sí, no és
8: terror...
6: És molt difícil, si ho trobo...
0: No, però...
8: De por
0: que fan por,
8: Fa por, fa por.
0: Sí.
8: Però és aquest terror que enganxa, que hi ha un punt d'addictiu.
0: Sí.
8: De que... Estàs esperant que hi hagi un següent ensurt, no?
0: I no passe. I quan tu ho estàs esperant, no passe. És una de les coses que m'agraden. I què me'n dieu de la vis còmica de Matthew Rhys?
6: Jo anava a dir dues coses més. Una és...
8: Que el marit de la Sílvia com és.
0: Amb el permís de Kerry Russell.
6: Jo anava a dir dues coses més, només. Que és... El capítol...
8: Ets la Kerry Russell catalana.
0: Sí, clar. Soc la diplomàtica.
6: El capítol aquest de Simonònic... que és excel·lent, per mi, és excel·lent, aquest espès. No és bo té l'episodi, però de sobte viatgem al passat i és...
7: Explica'm tota la sèrie, please.
6: I després, al moment que el Matthew Rhys es veu un got amb una substància i fa una interpretació...
0: Una passada.
6: Que és una passada de les conseqüències.
8: A mi on em compren és a l'episodi 4.
0: A Patricia.
8: Sí.
6: És el 3.
7: A mi també em compren
8: moltíssim. No sé si el 3 o és el 4, però...
6: La festa.
8: Em va passar que dic... Ai, se n'estan anant molt, no? Que és com un episodi que et sembla que estigui fora de la sèrie, de lo que has vist fins ara, i dius, ah, no, això és la sèrie. O sigui, et dones la sensació que quan s'obre dius... Ui, se n'estan anant a una cosa lateral, no? I de sobte dius, no, has d'entendre que aquí és la lateralitat el que importarà.
0: Aquesta actriu, Emmy, en 15 dies al millor secundari, jo crec, amb millor actriu de repartiment.
7: I a més era una sèrie que no esperàvem, vull dir que ha sigut una sorpresa total.
6: Algú s'endurà, jo crec.
8: Sí, és molt, molt estimada.
7: Sí.
8: Jo crec que Hacks i aquesta, tercera temporada final, els Emmys tenen moltes candidats, diguéssim, moltes possibilitats de ser molt, molt premiades. I des del juliol, que ells, amb els guionistes, han passat un estiu regular, perquè s'han passat treballant ja en segona temporada. Mm-hmm. Els rumors diuen que segurament a finals de 27 ja podríem veure coses.
0: Quines ganes.
8: O sigui, que estan anant una mica...
6: Finals de 27?
8: Sí.
7: Temps d'acabar-la, crec.
8: Volen anar ràpids a fer nova temporada. No sé si arribaran, però deien això, que volien que fos una d'aquestes sèries que no esperessin molt...
6: Ja és un temps.
7: Home, sí, és un temps.
6: Ja és un temps.
8: Bueno, però estàs parlant de que gairebé és un any.
0: Sí,
8: no?
0: És un any.
6: Sí, però és una sèrie que al final són...
8: Sí, és molt difícil.
6: 4 hores, vull dir, que és una sèrie que curteta. És mitja hora, curtet, vull dir, però no.
8: Bueno, hi ha capítols més llargs, capítols més curts, i capítols de 40...
6: L'últim és de 48, sí.
0: A veure, l'espectador agraeix moltíssim que les sèries que li han agradat i li han vingut de gust, li venen de gust any a any, tu.
7: Sí.
0: Jo sé que és molt difícil...
7: S'ha de tenir calma, amb això.
0: Mantenir el nivell és molt difícil, però... jo ho agraeixo moltíssim.
8: Sí.
0: O sigui, entenc que és difícil, però...
8: Aquí, per exemple, l'avantatge és quan, per exemple, amb Slow Horses, no?
0: Sí.
8: Directament Apple diu...
0: Amb això estava pensant.
8: Et dono 3 temporades i ja posa't a treballar com si fossin una. I clar, això avança molt, no? Hacks també tenia aquesta mentalitat de dir, el nostre objectiu és fer-ho que cada any tinguis una sèrie, perquè si no, t'agraden pluribus, no? Sí. Perfecte, una temporada que d'això, però tardaràs 2-3 anys en
6: fatal
8: veure la següent. Clar, quan arriba ja...
6: Què anava?
0: Severance, en tens moltes ganes, però tampoc són sèries fàcils de recordar la trama.
7: A mi em sembla un motivator per seguir vivint, eh? O sigui, la idea de que d'aquí 3 anys o 2 anys o un any vindrà pluribus, em sembla una grandíssima notícia. O sigui, que també està guai.
0: A mi també no sembla,
6: arribarà
0: però...
6: el moment i diràs, ostres... Que ràpid passa el temps. Que curta és la vida.
0: Que ràpid passa el temps. No me'n recordo de res. L'he de tornar a veure.
8: Perquè Beto Martínez...
7: Està bé. Sugar Dress. La Severance va ser molt heavy per això.
0: Sí.
7: La Severance perquè va haver-hi la vaga de guionistes i tot. Llavors, estava justificat, però vaja. Pluribus trigarà tant?
0: Un parell, va dir, eh?
7: 2027 serà.
8: No, 28 segurament.
7: 28, carai.
8: Sí. Perquè ara em sembla que havien acabat ara d'escriure... Volien rodar any que ve, però ja hi havia actors que tenien compromeses coses i tal, i em sembla que és com... Bueno, quan acabi de rodar la Rhea Seehorn, els altres projectes...
6: Sí. Jo crec que també Vince Gilligan escriu amb calma.
0: Sí.
6: Li agrada allò de...
8: Bueno, també s'ho pot permetre. No?
0: Totalment.
8: Un punt de...
6: És escriptor i diu, jo vull un any tancat allà a Maine, no sé, una cabanya de fusta,
7: sí,
6: i anar fent.
7: Segurament.
8: Sí, és més New Mexico, crec.
7: Cabanyes per a pensar.
0: Sempre.
8: Hi haurà Sugar Trees?
7: Sugar Daddy. Sugar Daddy, ja.
8: En 2 anys?
7: Segurament, no? Jo crec que...
8: Jo no he pogut veure encara Sugar 2.
0: Que anava a dir, la primera és de l'any passat i aquesta és d'aquest any. Ha trigat un any, eh?
7: Va bé.
0: En la línia del que estem dient.
7: És una sèrie d'aquelles que... Per què em senyales amb el...
6: T'he de dir que ma mare... Està obsessionada amb aquesta sèrie.
0: Vale. Home, no m'estranya.
7: Digue-li a ta mare que estic obsessionat amb aquesta
8: sèrie. Saluda la Mariana, per
7: exemple. De fet, ens saludem.
6: Amb ella.
7: Hola, Mariana, què tal? Estem igual. Sí, és que ja sabeu que quan hi ha una sèrie que m'obsessiona em poso molt pesat. I Sugar és la meva...
8: Ja està pensant estratègies per com colar-la al top 1 de l'any. Ara ja s'ha comunicat la recta final de l'any. Perquè ara ja toca panellets,
0: ja toca panellets,
6: estem a 40 graus,
8: regal invisible i...
0: Sí, però estem pensant estratègies per desarmar aquesta estratègia teva de fer pujar els primers llocs les sèries que
8: crec que hem de fer un pacte, hem de parlar coses alternatives, un complot,
0: boicots, complot.
6: Cordó sanitari.
7: Ho acceptaré. No em podreu callar, no em podreu callar.
0: Va, Sugar.
7: No callarem. Sugar és aquesta sèrie protagonitzada per el
0: Colin Farrell,
7: aquest mite de mites irlandès que ha fet aquesta carrera brutal a Hollywood i que s'ha distingit per ser un actor que ha fet... coses mainstream, diria, però de sobte també ha anat cap a productes, cap a sèries, cap a pel·lícules més d'autor i Sugar anava cap a un lloc quan es va estrenar Apple TV que a priori era un lloc més convencional, no? Una sèrie de detectius, vull dir que al final...
8: Un noir detectivès,
7: un gènere
8: no?
7: Que...
0: A mi ja em sembla bé, allò,
7: sí,
0: eh?
7: Però que era un gènere...
0: Estèticament
7: una sèrie
0: fantàstica.
7: Que dius, vale, okay, sí, no? Sí. I és una sèrie que et sorprèn cada vegada... a cada temporada, és a dir, jo ja després de la primera que ja sabem el gir de guió tots que hi ha, no?
8: Sí, perquè vas explicar
7: a la segona...
8: almenys 3 o 4 vegades en aquest programa.
7: Dius,
8: el gran plot twist.
7: Després d'aquest gir, el capítol 6 de la primera temporada, dius, i com acaba? Dius, ostres, aquí és una sèrie que s'ha pensat des del principi, és a dir, no van improvisant, sinó que tenen molt clar cap on van, no? I quan diem doncs això, no? Slow Horses o altres sèries que ja tenen, ja saps que tindràs 3-4 temporades. Sugar, no sé si s'ha anunciat la tercera, però...
0: Fa
7: tota la pinta que n'hi haurà, i és d'aquelles sèries que a mi, veient-la, em recorda a un moment molt dolç de les sèries de televisió, que per mi és el, una mica aquell 2000... entre els 2009 i el 2016-17. Aquelles sèries que... aquella dècada, o gairebé no arriba a dècada... On podies veure Dexter, podies veure True Detective, podries... Té tot el que aquella època de la televisió i de les sèries ens va enamorar, condensat en una sèrie molt actual, que és un homenatge també al cinema, amb un personatge que està totalment obsessionat pel cinema clàssic d'Estats Units, i que al final... crec que això, que com a espectador et dona moltes coses que ja et donaven sèries clàssiques de, que han marcat, diguem, la història de l'edat d'or, aquesta última de les sèries, on hi havia Breaking Bad, The Shield, The Wire, Los Soprano, tota aquesta època, doncs crec que està molt condensada en aquesta sèrie. A mi, almenys, em dona el que necessito que em doni una sèrie, que és un guió brutal, una actuació memorable i innovar en un gènere ja mil vegades vist. Uh-huh. I ja està, fins aquí.
0: I amb girs guapos també la segona temporada.
7: Sí, no, clar, és que el tema és aquest, que hi ha un
8: que
7: gir
8: no
7: també
8: que
7: a la segona,
8: encara,
7: que sí, no us explicaré.
8: No, sisplau, i no fessis bromes però sobre aquest gir, perquè llavors esta... les podem intuir.
0: És veritat que aquesta
8: sisplau,
0: segona controla't. Temporada...
8: Necessito veure mica... Sugar 2D.
7: Sí, sí, jo no dic res, ja està.
0: És veritat que aquesta segona temporada està esperant una mica a veure on ve el gir.
7: Clar.
0: A veure on ve, a veure. I bé,
7: total. Pau va i bé, total. Sí, és...
0: Pau va i bé.
7: És meravellosa, sí. Va i bé.
8: No li riguis aquestes bromes.
0: Ja, és veritat, li dono
7: aires. És que a més avui vinc raro perquè m'he posat les ulleres d'estar per casa. No, tinc unes ulleres pel carrer i unes ulleres per casa.
8: Ah, sí, eh?
7: Sí, perquè quan veus sèries, jo les miro estirat i llavors et queden com tortes.
8: A veure, hem parlat de Sugar 2, la recomanació del Beto Martínez d'aquest estiu, hem parlat de Widow's Bay, que el Carles Perelló ens ha destacat, que també li ha agradat molt aquest estiu, i la Sílvia Comet s'ha posat en Furious.
0: Sí.
8: I què tal? Ens recomanes?
7: Amy Ransom, no?
0: Bueno, i tant.
7: La Fiona de Shameless.
0: Sí, és una de les protagonistes. Però és que l'altra... Bueno,
7: sí?
0: Un moment.
7: Jo encara no l'he vist.
0: Ara en parlo.
8: No he pogut.
0: Bueno, jo
8: que
0: crec
8: Disney
0: que...
8: Disney no el tenia aquest estiu. Llavors no he pogut entrar encara.
0: Doncs una llastimeta, però és igual. De cara a la setmana que ve heu de veure els dos primers capítols
7: segur.
0: Us enganxarà.
7: És que hem estat de vacances.
0: Us enganxarà moltíssim. O sigui, estic segura que us agradarà. Estic segura que us agradarà.
8: L'han renovat per segona temporada. Sí. Així com Sugar 3 encara, no?
0: Correcte.
8: Furious 2, sí.
0: O sigui, es va acabar dilluns i crec que va ser dilluns mateix, o si no diumenge, o sigui, el dia abans.
8: Al cap de setmana.
0: Exacte, que ja van dir que la renovaven, gràcies. I això, estic tan segura que us agradarà com que és una de les candidates a sèrie de l'any, tranquil·lament.
7: Oh, ostres!
8: Vinga!
6: A la número 1.
0: No.
7: No, l'1 és Sugar.
0: Amb una llista. Amb una llista de la sèrie de l'any.
8: Ah, pot entrar al top 10.
0: Sí.
7: Ah,
0: sí,
7: m'ha dit top 10.
0: Sí, sí.
6: Candidata a sèrie de l'any, vale.
0: Bueno, sí, perdó, m'he expressat malament.
7: Val. Furious.
0: Sí, hauria d'haver dit a la llista...
7: Que no té res a veure amb Fúria d'HBO. És Furious.
0: No,
6: sí, en fas
0: en
6: Furious.
0: En absolut. Furious. Vale. I és aquesta sèrie d'Elizabeth Meriwether, que és aquesta creadora que ha estat implicada amb sèries com New Girl, Dying for Sex... quina més? The Dropout, la tenia aquí. O sigui, que sempre busca personatges femenins complexos i afegeix un toc d'humor especial, doncs amb aquesta també, tot això ho té.
7: Total.
0: Llavors, la història és una agent de l'FBI que persegueix un assassí en sèrie. L'agent de l'FBI és la Amy Ransom, mm-hmm. la Fiona de Shameless, sí. I l'assassina. O sigui, és que si una ja és bona, l'altra t'hi cagues. És la Lola Pettigrew, que és una de les actrius que feia de protagonista No diguis res, mm-hmm. la millor,
7: la jove.
0: Està impressionant.
7: Ja ho feia molt bé a No diguis res.
0: Sí. I és una sèrie fosca, violenta, o sigui, l'assassina es dedica a agafar homes, seduir-los, torturar-los i matar-los.
7: Vale.
8: És una viuda negra.
7: Sèrie Sílvia Comet, 100%.
0: 100%. Això
8: no és un true crime, però hi ha crime.
7: Sí, hi ha molta
0: no, però amb un punt de sentit de l'humor molt guapo...
7: Té comèdia.
0: No té comèdia, és humor negre molt...
8: Només riu la Sílvia, però ho disfruta.
7: Comèdia segons Sílvia Comet.
0: No. Té una capeta d'humor negre molt ben posada. La veritat, té 8 capítols. Enganxa moltíssim. La història està molt bé. Llavors, lo més xulo de tot és el joc de miralls entre les dues protagonistes, que tenen molt més en comú del que sembla. I a mi m'ha recordat el tipus de sèrie, no ni la trama ni tal, però el tipus de sèrie Mare of Easttown, Killing Eve,
7: pel
0: gat i la rata.
7: Aquest nivell.
0: Sí, per què no? Sí. A mi m'agrada molt aquesta sèrie.
7: La veuré aquest cap de setmana.
0: M'ha agradat molt. Sí. No sé, ja me direu, potser no li trobeu tanta cosa.
7: No, setmana que vam seguim parlant.
0: Però bueno, ha estat una de les meves sèries de l'estiu i ja et dic, anava allà cada dilluns, allà, com un... Pling!
7: I es pot veure a...
0: Disney.
8: Jo tenia molta por que aquest estiu vingués també, si li comentin, no heu vist la sèrie de l'estiu?
0: Ah!
8: Com ens va passar l'any passat amb el Verano que m'enamoré.
0: També la sèrie de l'estiu.
8: Sterling
0: Point. Sí. Aquest any tenia cara i ulls, la sèrie de l'estiu. Aquest any...

0: sí. I Tiptoe. És una de les sèries de l'estiu,
1: L'heu pogut veure?
0: Sí.
2: No, encara no.
1: Buah. És d'aquelles
0: de...
1: Quin mal. Realment, ho ha tornat a fer Russell T. Davis de destrossar-te una mica...
2: Que bèstia. Saps? Haig de dir que el que va passar a Series Mania, que va passar un trosset de la sèrie, ja es veia aquell estil Russell T. Davis de comèdia però que et farà plorar una mica... I és això, eh?
1: Sí, tu avances des del primer episodi, eh? Vull dir, els 10 primers minuts saps que hi haurà una tragèdia amagada dins d'aquesta sèrie, que després, a través de conèixer doncs, personatges jovials, feliços, tal, doncs tens un punt de... Sempre t'ensenya una mica la família escollida, no?, del col·lectiu, hi ha un punt de... Ostres, és alegre, però saps que hi haurà un moment de baixada, no?
0: I... Que bé que viurien si poguessin viure bé, no?
1: Sí,
0: una mica.
1: Sí, sí. I clar, és una espècie d'asbestes, una espècie de dos veïns que acaben tenint una tensió i una pujada d'odi i una relació molt estranya que es va intoxicant per fets aïllats i a partir d'aquí doncs la violència escala fins a límits dramàtics, no? I és una mica la sensació de doncs no, aquesta cosa de l'extrema dreta i aquests missatges anti-LGTB que estan consolidant, no?, i que estan arribant a un punt de fins on pot arribar la violència, no?, perquè moltes vegades no és només verbal sinó que pot arribar a casos molt més extrems, no?, i ostres, t'ho posa d'una manera que t'ho creus, que veus que pot arribar a ser possible i això, no?, i aquest punt de dir, és una minissèrie curteta però d'aquestes que ostres, està feta amb una precisió i una manera de fer, que és això, si voleu una cosa que us animi, no mireu aquesta sèrie, però realment és una sèrie que crec que s'ha de veure,
0: sí.
1: I per entendre una mica també el món d'avui.
0: Jo crec que té punts de gran exageració, gran exageració, però és rotllo Years and Years, és una mica el que vol anar, no?
2: És del mateix creador, sí.
0: Que és això,
1: no arribem a aquest punt.
0: Exacte,
1: no?
0: Això és el màxim, però això pot passar.
1: Sí.
0: No sé, està molt ben construïda, a més, o sigui, comença pel final, però superbé.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi també m'ha encantat.
3: De la batalla,
1: de puntilles, la tradició de Tiptoe, i això, és que David Morrissey i Alan Cumming estan superbé.
2: Dos actorassos.
0: Morrissey a tot arreu aquest estiu.
1: Sí, ha estrenat a Aragón, també.
3: En parlarem.
0: Però és que aquest senyor és boníssim,
1: sí,
0: o sigui, tot el que fa.
2: De puntilles a HBO.
0: Sí.
2: Que, sí, no, sí. És original seva, però la podeu veure a HBO i, de fet, queda molt bé dins del catàleg d'HBO.
1: I és bastant clàssic, no?, que tinguin bastantes de Russell T. Davis. Sí que hi ha algunes que es va comprar a Filmin, però la majoria sí que, quan és Russell, normalment se les queda a HBO. Doncs vinga, arrenquem aquesta setena temporada amb un programa on el que es destacarem són les sèries destacades d'aquest mes de setembre, que ara el que hem parlat és coses que hem anat veient a l'estiu, però ara el que us volem destacar seran sèries que s'aniran estrenant aquest mes, que sempre és un mes que, déu-n'hi-do, hi ha bastanta coseta important.
3: Quantitat de retorns de sèries
2: és
3: importants.
2: És un mes hiperventilat en tots els sentits del setembre.
3: L'embut de la tornada al col·le.
2: Sí, absolutament. Tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries, DICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo, 634-760-355. En aquest programa, que no sé quin número és. Quin número és, Carles?
3: 258.
2: 258?
3: Sí.
2: 258 programes, 258 vegades que us hem dit aquest número i encara costa d'aprendre-se'l. En fi, nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per Twitter, xarxa X, Series Selector, amb aquest hashtag SeriesSelector3Cat.
4: Series Selector, dijous a les 10 de la nit, amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
1: Doncs vinga, primer combo del programa, Sílvia.
2: El primer, eh?
0: El primer
1: d'aquesta temporada. Qui ens l'envia?
0: L'envia la Laura.
5: Hola, Series Selector. Som la Laura de Mallorca. Estic contenta que hagueu tornat, perquè aquest estiu hem estat orfes de programa. Aquest estiu he vist La Casa del Dragón, que trob que és millor que les temporades anteriors, però tot i així no acaba d'arrencar i no hi ha cap personatge que m'enamori, com a Joc de Trons. Si hagués de dir algú, dirien a Alice.

0: calenta la bruixa per dir alguna cosa. Després he vist Ted Lasso, la temporada 4, que és una feel-good ensucradicíssima. De vegades algun capítol tan ensucrat que és difícil de veure. Però bé, que compleix la seva funció de fer-te anar a dormir contenta. I finalment han començat a veure Tiptoe, que m'encanta. Els actors troc que ho fan molt bé. I el primer capítol el vaig trobar un poc pamfletari, un poc com que volia tocar un munt de temes socials en 45 minuts, però després, a pesar de que estic d'acord amb el que comenten, però després troc que millora, no és tan forçat i no t'agobia tant en temes socials. Bé, amb aquestes tres sèries a veure què me podeu recomanar. Una abraçada i ben tornat.
1: Oi, welcome back. It's good to see you.
2: You too.
3: Football is life.
4: No, life is so much more than football.
3: Well,
2: not as catchy, but true.
5: L'ordre de les coses és important,
6: sí,
5: i
6: gran sintonia,
5: per anar-te'n a dormir, no, millor veure primer Tiptoe i després Ted Lasso, perquè si ho gires, tens ganes de tallar-te les venes en Cristo. Diagonal.
6: Si ho gires, igual no dorms.
5: Sí que sí.
6: Laura, què tal? Moltes gràcies, sí, per trobar-nos, sí, a faltar. Jo crec que la setmana que ve ja podries venir a seure aquí, perquè estic d'acord amb tot el que dius. Sí. Jo he vist les mateixes coses que tu, de fet. La Casa del Dragón, com que sóc fidel seguidora des del final de Joc de Trons, de tot lo que
5: s'acabi amb dragón.
6: Ah, exacte, una mica sí. Doncs això, la tercera temporada recupera una mica l'energia que no tenien les dues primeres temporades. Hi ha batalles terrestres, batalles aèries, però l'impacte dramàtic és que no l'aconsegueix. Em sap greu. Em sap greu perdre una mica el temps, també, perquè al final,
5: sí,
6: com la Laura, no, yeah, acabo de sortir mai totalment satisfeta d'aquesta sèrie, per bé,
5: yeah,
6: que va passant. I
5: perquè l'inici va ser espectacular.
6: Sí, no, no.
5: Del Dragon, la segona,
6: la tercera temporada.
5: Avui.
6: No, no, ja ha tingut capítols molt bons, eh?
5: Sí.
6: En honor a la veritat. I després també ha recuperat una mica la història de Joc de Trons, de l'estratègia, de la profunditat psicològica d'algun personatge. És veritat, tot això. Però, com la Laura, sempre
5: no
6: m'hi acaba de faltar alguna cosa.
5: Mm.
6: Jo, amb el que no estic d'acord, o bueno, cadascú té els seus personatges preferits, jo crec que aquest any és l'any d'Emma Darcy, i jo crec que està molt bé el paper que fa de... Mai dic bé el nom, Rhaenyra. Jo crec que és la millor interpretació de la sèrie, i el millor personatge, pues, potser també. La veritat és que potser també. I després sempre agrair que incloguin a James Norton amb qualsevol sèrie, amb aquesta també,
5: que aquesta
6: temporada fa el paper del dolent superdolent. I...
5: Que bé se li dona ser
6: molt
5: dolent, eh?
6: Molt.
5: Des de Happy Valley,
6: sí,
5: que ja aquell personatge li va marcar una mica la carrera.
6: Sí, sí, sí. Ha fet coses que no són així,
5: sí,
6: tan bèsties. Aquí fa de molt dolent una altra vegada, i a mi m'agrada molt l'actor i el personatge també m'agrada. Però vaja, després Ted Lasso, estic d'acord amb tot el que diu, i amb el Víctor, que està com encantat amb Ted Lasso, però a mi me fa molta mandra. Trobo que...
5: Digues.
6: Més del mateix.
5: Hòstia, jo em vaig desenganxar, crec. Jo no vaig acabar l'anterior.
6: La
5: tercera és? No sé quina
6: sí,
5: és.
6: Sí, aquesta és la quarta.
5: Aquesta és la quarta.
7: A la
5: tercera,
7: jo vaig baixar la segona. Ja,
5: no,
7: la tercera
5: no la vaig. Jo la tercera no la vaig acabar. I ara aquesta vaig decidir començar des de la quarta. I clar, hi ha un punt que és divertit, que té aquesta història de com traslladar-ho tot en el futbol femení.
6: Sí, això és lo bo.
5: I emmirallar-se una mica a moments de la primera temporada i allò, petites clocades d'ull en moments anteriors, no?
6: Mm-hmm.
5: Doncs amb personatges que l'escoltàvem en el tall, no? Dins la cosina...
6: La germana del Dani Rojas.
5: Sí. Té moments que són divertits i també que t'enganya, que et penses que anirà per un lloc, va cap a un altre.
6: Sí.
5: I realment, com a sèrie feel good, és bastant imbatible.
6: Sí, sí, sí.
5: Ara es repeteix més. Que,
6: clar.
5: O sigui, vius en un cercle infinit que no pares de veure una mica sempre les mateixes estructures.
6: S'hauria agraït la renovació de la fórmula. O sigui, hi ha els mateixos personatges, tot igual, etcètera, però no sé, una
5: però
6: mica
5: vegades,
6: més pensada, no?
5: Sí. Passa una mica com a les sitcoms, no? Que és allò, és un lloc segur i, no? I com agradable, que a vegades és com... ja tu mires una mica com
7: repetitiu,
5: una...
7: Repetitiu, ja.
5: Sí, com una cosa que està allà i, sí, i saps què trobaràs exactament, no? I sí que acabes sempre amb un somriure.
6: Exacte, passa bé funciona. I te'n vas a dormir content. Tot això
5: jo n'he vist
6: veritat.
5: Tres, eh? Vull dir que
6: sí,
5: no,
6: jo
5: no...
6: també, tres o quatre, els que hi ha, eh? Els que hi ha ara mateix penjats. I després també incorpore a la Tanya Reynolds, que és aquesta actriu que vam conèixer, almenys jo...
5: A Sex Education,
6: a Sex
5: no?
6: Education, sí, sí. Que té aquest físic particular, però... Mira, això és del que més m'agrada perquè li dona una mica el contrapunt, aquesta alegria desbordada que tenen tots a Ted Lasso i aquesta, pues no, és així sèria i rara, no?
5: Sí.
6: Bueno, de Tiptoe ja n'hem parlat, si voleu en parlem sí. més, però...
7: Just acabem de... No?
6: Exacte, jo crec que està tot dit. Era un combo superdifícil, Laura.
7: Bueno, combo difícil, però també està bé, no?, que siguin sèries tan, tan diferents.
6: Molt diferents. Si,
5: que...
6: si
5: això... Claro que no la resol tu.
7: Et posa aquí...
5: Està bé que posin un... No, no, que apreti una mica...
7: No dic perquè li toqui la Sílvia, però està bé que ens posin reptes, no?
6: Sí, sí, a
5: veure... Envieu-nos reptes.
6: He agafat una combinació d'aquestes que... quan no me quadra res, pues li poso una mica de patilla, no? Llavors, combinem la guerra del poder de la Casa del Dragón, la tensió de Tiptoe i els personatges amb carisma de Ted Lasso i, per exemple, podria ser...
7: A veure, la patillada,
6: ah, la patillada,
7: el nivell de patilla...
6: Surt de Gentleman.
7: Ah, bueno. 400
8: years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back. I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
6: I això ve a tomb perquè és que avui s'ha estrenat la segona temporada,
7: dir,
6: més a més. O sigui, és una barreja de combo més calendari, que sempre el fa el Carlos, però...
7: I que li durarà una estona, vull dir que ja pot veure la primera i ja enganxar la segona.
6: No sé si l'haurà vist, però és aquesta majarada de Guy Ritchie, total.
9: Quan fa bé, quan s'hi posa...
6: Sí.
9: És...
7: Sí, Guy Ritchie el donàvem una mica ja per...
9: Sí.
7: Mort, no? Una mica per ja una cosa del, més del passat, més cultura pop, i de sobte apareix aquí amb una sèrie que no... Que és
6: per
7: meravellosa.
6: Mi, pot continuar quan vulgui fent les seves majarades, que totes tenen els mateixos components,
7: sí.
6: L'aristocràcia, les màfies, l'esbojarramenta... a vegades també són sèries una mica... O sigui, la primera temporada de Gentleman és una mica erràtica. Pel que he pogut veure de la segona, continua una mica amb la mateixa línia.
7: No esperàvem una altra cosa per això, no?
6: Sí, sí, sí.
5: Per cert, vas anar al seu pub? Vas anar al pub de Guy Ritchie a fer un Sunday Roast quan vas estar a Londres?
6: No.
5: Deixeu-ho tot apuntar per alguna...
6: Ostres, a la pròxima, a la pròxima, perquè mira, he anat a fer coses vàries a Londres,
5: sí.
6: Era només camp base aquest any, però
5: doncs sí,
6: Guy Ritchie me l'apunto per l'any que ve.
5: Té un pub dels que d'anar a fer el Sunday Roast hi ha cua de mesos.
6: Hòstia.
5: És d'aquestes coses que... Sí, sí, té una...
7: El Sunday Roast és aquesta cosa que vas i, o sigui... surts vomitant.
6: Sí, sí, clar.
5: És el branch dels britànics.
6: Sí, el
5: però
6: branch
5: és un branch
6: alcohòlic.
5: Que és tot, ja surt, ocupa tot el dia.
7: Taja perdut i,
6: sí, sí.
7: I ple. O sigui, la OMS hauria de començar a tancar els llocs de Sunday Roast.
9: Ara, m'agrada la ironia del Ritchie, jo crec que va per aquí, perquè la família que gestiona l'imperi del cannabis de Gentleman es diu Horniman.
6: Ah, hòstia!
9: És la marca de te més...
7: Sí.
9: No sé si bona, no crec, però més comercial,
6: no,
9: més emblemàtica.
6: I més coneguda aquí, també.
9: Del Regne Unit.
6: Fora del Regne Unit, no?
9: Sí, del Regne Unit.
7: Més internacional, no? Sí.
9: Bé, jo crec que també és un, no?
6: Sí, sí, sí.
9: Una brometa interna.
7: Sí, és una clocada d'ull.
6: Doncs a la primera temporada, un dels fills d'un aristòcrata, doncs a la mort del pare, rebia en herència una mansió familiar d'aquestes fantàstiques, que totes les sèries i pel·lícules de Guy Ritchie surten aquestes mansions al camp anglès.
7: Bones xoces.
6: I descobria que sota d'aquests terrenys doncs hi havia una plantació de marihuana i és aquesta combinació d'aristocràcia i baixos fons. No?
7: Sí.
6: I aquesta segona temporada doncs comença ja amb el personatge principal que interpreta Theo James, que està meravellós.
9: Molt bé,
6: o sigui,
9: sí.
6: És un... No sé si és aristòcrata a la seva vida personal, però podria ser-ho, perquè...
7: Theo James o Matthew Rhys?
6: No, no, no, no em passaria. No?
7: Els dos, pots triar els dos, eh?
9: Jo viuria abans al castell d'en Theo James, sí, que potser a Widow's Bay amb Matthew Rhys.
6: Sí, claríssim, claríssim. Sí. Gràcies,
7: Carlos. Tu ha baixat de terra.
6: I això, ara ja pues, es vol expandir, tu, i s'expandeix per Europa, i això representa tenir nous enemics i aliats tan perillosos com la màfia.
7: Un pur divertiment, no? O sigui, és un entreteniment de l'hòstia.
6: Arrenca molt bé, pur entreteniment, no sé, jo crec que aquí estem tots d'acord, sí, que aquestes sèries que és un sí.
7: Totalment,
6: és un sí.
7: Totalment sí.
6: Avui, des d'avui, la tens a Netflix, sí, les dues temporades, Laura.
7: Exactament.
5: Perfecte, doncs ja té feina i ens dirà si l'ha vista o si, o si li ha agradat o no.
6: Això mateix.
10: Sèrie Selector, el consultori de sèries d'ICAR. Més temporades que plats bruts.
5: Més temporades que plats bruts, una però mica... pitjors, en general.
7: Bruts, home, sí, és insuperable.
5: Millors guionistes que els nostres tres papers que tenim per programa. Sí. I actors que donaven millor en càmera.
7: Sí, ara ha quedat bé aquesta del Quimi Portet aquí.
6: Sí, oi?
7: Sí, sí.
9: Llavors
7: sí,
9: he apuntat sèries amb 7 temporades.
6: Ah, i què tenim? Què tenim?
9: Tenim Mad Men.
5: Oh. Això ho vam demanar a l'estiu per fer les palques.
7: The Shield, Mad Men.
6: Uau.
9: A l'oeste de la Casa Blanca.
7: Dexter també crec que té.
9: Parks and Recreation. Buffy, que fa vampiro.
7: Volies dir Buffy que fa vampiro.
6: És que Buffy va fer, eh?
7: O volies dir Buffy que fa zaza.
9: La Buffy va fer vampiro.
7: Sí?
6: Bip.
9: I The Good
6: Wife.
9: Oh, meravellosa.
7: I Dexter no en tenia 7?
9: Pot ser.
7: No,
9: l'has de posar totes.
6: Dexter no en tenia 8?
7: 8.
6: No ho sé.
7: Dexter en tenia masses.
5: Què tal si anem amb el calendari de setembre?
7: Potser sí. No hi ha sintonia amb més energia que aquesta.
5: Decibels!
9: Per començar.
5: Doncs no, malament. Peta les orelles.
7: Sèries de setembre.
5: Sèries sense timpans.
7: Foli gas, Carles.
9: Gas, perquè el carro de sèries d'estrenes d'aquest setembre és demencial.
5: Crec que podem anar marxant, el deixem amb ell i acaba ell el programa.
9: Sí, no, quan acabi, serà octubre.
6: Ens avises, dius, torneu a entrar i diem adéu. Sí. Ja està.
7: Hòstia, sí que n'hi ha bastantes.
9: Hi ha bastantes.
5: Molta cosa britànica potent.
9: Sí. Em posa molt calent el tema retorns.
7: Vale.
6: Vinga, va.
9: Perquè, home, encara hem de veure les estrenes, òbviament, sí, però el retorn sembla que potser avancen per l'esquerra el tema de les estrenes. Comencem amb aquesta de Gentleman, que ja n'hem parlat.
7: Sí.
9: Estrenada ja, la teniu a Netflix. Després...
5: Quina sèrie és? No la conec.
9: Sí. El 8 de setembre arriba la cinquena temporada de Fauda, que tinc unes ganes.
5: Jo aquesta em vaig desenganxar.
7: Si m'estàs dient que has vist les 4 temporades.
9: No, hauria de veure...
6: A mi em falta una.
9: Recap. Sí. Però saps per què? Perquè els guionistes... clar, portem 3 anys esperant aquesta cinquena temporada i els guionistes estaven escrivint la cinquena quan Israel va patir l'atac de Hamas el 7 d'octubre del 23.
6: Clar.
9: I van aturar-ho tot. Van començar a reescriure...
7: Canvia tot, clar.
9: A reescriure una nova sèrie i a la sèrie comença 2 anys després de l'atac i té tot a veure amb tota la gestió de l'atac i de la guerra posterior. Bueno,
5: i saps
9: si la invasió...
5: es pot entrar directament aquí?
6: Ostres, això és jo el que
9: no
6: m'interessaria a mi també, perquè me'n falta una, falta la tercera.
9: És una sèrie que s'ha de veure.
5: Vaig mirar quina de
9: s'ha de veure.
5: Vaig gastar piscines per veure.
9: Perquè és...
5: Podem entrar directament.
9: Jueus parlant de la guerra,
6: sí.
9: O de la invasió,
7: clar,
9: o de l'extermini, com voleu...
6: No, i a més, amb una mirada... poc parcial.
9: Sí, sí.
6: És que és el més sorprenent de tot.
9: Serà molt
6: tot.
9: Interessant. 8 de setembre a Netflix, torna a Fauda amb una cinquena i no és l'última, a més.
7: És que darrere de la sèrie hi ha el creador, és com el David Simon d'allà, o sigui, és un tio que, que és... Això que dius, poc parcial, tenint en compte que sempre quan veiem sèries d'allà...
6: Home, segurament si un palestí l'analitza, li veurà totes les costures,
7: evidentment,
6: eh? Però, bueno, des del nostre punt de vista, penso que prou bé, eh?
9: Sí.
5: Ens diu la intel·ligència artificial que la temporada 5 es pot veure de manera independent, quan a l'acció i la missió principal, però sí que es recomana veure les anteriors per atendre els traumes personals i relacions.
9: Clar.
5: Si hi ha alguna cosa, potser sí que funciona.
7: Com totes les sèries. Gràcies. Gràcies, Gemini. Gràcies, Gemini, per dir
9: alguna cosa. Sempre positiva, la absolutament intel·ligència.
5: No, però hi ha algunes que ni per trama. A vegades arribes des de temporades noves que...
9: No vol mai que estiguis ni una mica...
5: Sí, Sugar 2, no. Si no has vist la 1, la trama
9: tot
5: no
9: està bé.
7: No vol que et deprimeixis.
9: Ets el millor.
7: Pluribus.
6: Sí, les obvietats també a vegades se li ha de contestar, sí. Això és obvi.
9: Crec que sortiré d'aquí amb un constipat, amics.
7: Per què?
9: No teniu una mica de...
7: Sembla un pla, el plató del Cuní.
6: Ja podeu apagar l'aire condicionat.
9: Següent sèrie. Aquesta sí que acaba el 10 de setembre, Babylon Berlin, amb la seva cinquena última temporada.
7: Això sí que em ve més de gust que...
9: Amb la caiguda de la República de Weimar i l'ascens inevitable del nazisme. Producció, no sé si la més cara de la història de la televisió europea,
6: sí,
9: però
6: ho era.
9: Estarà...
7: Estava a 40 milions, crec.
9: Estarà allà, estarà por ahí.
7: Sí.
9: I pots preguntar-li un altre cop a Gemini si la pots veure, aquesta cinquena, sense saber res.
5: Li pregunto, a veure què ens diu.
6: Sí, però aquesta és impossible. No,
5: és impossible.
6: Aquesta és impossible.
5: Tot.
7: Sí, sí. Bueno, aquesta sí.
9: 16 de setembre, temporada 6, no última, de Slow Horses.
6: Oh!
5: Quines ganes.
6: Quines ganes. Sí, sí, sí.
5: Aquesta, és un regal de setembre, sí. És tornar del col·le. Total. I mira, aquest, tens aquest caramelet.
7: Ja que tenim igual de, o sigui, les mateixes temporades que Anatomia de Grey, o sigui, que no pari.
6: Que no pari mai. Sí, que no pari mai.
9: Gary Oldman és Jackson Lamb.
7: Fins que es mori Gary Oldman.
9: El seu personatge, el personatge de la seva vida, ha dit en diverses ocasions, i que acabarà la seva carrera quan acabi la vida de Jackson Lamb en aquesta sèrie.
6: Jo m'he llegit un llibre del Mick Herron, aquest estiu.
9: Ah, mira.
6: Super, super.
9: És de platja?
5: És un que tens tant temps.
6: No, un que no va específicament dels Slow Horses, tot i que reconeixes algun personatge del qual no diu el nom, que jo crec que és dels Slow Horses.
7: Una cosa, Sílvia, tu super. Estàs a mitja jornada.
5: Digue-ho
7: una antena.
6: Que, no.
7: Estàs a mitja jornada.
6: Però això ha sigut durant les vacances.
5: Jo vull veure quan fitxes.
7: Fora, estàs a mitja.
6: La mare, com teves, esteu insinuant que treballo poc.
5: El teu control poc. Horari, vale. Jo vull veure.
6: D'acord.
5: Sí, vaig a Catalunya Ràdio els matins, entre les 3 del matí. Sí. No hi ha ningú i no et veu fitxar. Per cert, Babylon Berlin, la IA no sempre ens diu el mateix.
7: Ah, no?
6: Què diu?
5: No és recomendable.
6: No,
5: sí,
6: no.
9: Aquí no ha estat...
6: Història d'Alemanya.
7: No és recomendable.
5: De Lita Clark.
9: Molt bé, doncs el dia següent, una sèrie que a Netflix, que no sé si veurem, no ho sé, Sílvia, que és la de Monster, temporada 4, Ryan Murphy, els seus assassins en sèrie. Sí que és veritat.
5: Abans parlàvem de les sèries que tornen cada any. Ryan Murphy és la persona que en fa 3 en un mateix any.
9: Sí, és una mica
7: pesat. El calendari de setembre ens està dient que hem de seleccionar bé el que veiem perquè és inassumible la quantitat.
9: Molta gent està enganxadíssima.
7: Potser no.
9: Molta gent està enganxadíssima, jo la porto perquè s'ha de fer temporada 4 de Monster, la història de Lizzie Borden, que és un famós cas real de... una dona que va assassinar el seu pare i la seva madrastra en 1892. O sigui que tenim època.
6: Tens tota la raó. I hi ha gent que mira Ryan Murphy perquè és Ryan Murphy, tipus jo mateixa. he vist aquest...
5: No estic parlant de mi, però estic parlant de mi.
6: Sí. He vist aquest estiu la porqueria aquesta que ha fet
5: adolescent,
6: no? Amb la filla de la...
5: 80...
6: Sí, amb els Nepo Babies, filla de Cindy Crawford i fill de Richard Gere, ho dic amb...
7: Com ho diria
5: en català correcte.
6: Exacte, en català correcte. I hi ha gent que diu, escolta, no m'està agradant gens, o sigui, conec opinions de... No m'està agradant gens, però no puc deixar de mirar-la. I això passa amb les creacions d'aquest senyor.
7: Sí.
6: Per tant, jo estic amb el Carlos, s'ha de dir. Si voleu, mireu-la.
9: I no serà l'única.
5: The Shards.
9: No és l'única d'aquesta llista del calendari, del Ryan Murphy.
6: Ho sé.
9: Que torna amb tot. Moblan, el 18 de setembre, moltes ganes de la segona temporada.
5: Mafiosos, dos, que bé.
9: La família Harrigan torna a l'imperi davant noves amenaces. Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.
6: És que no cal dir res més, no?
7: Ja està.
9: No, és que aquest setembre és molt bo.
5: I Guy Ritchie dirigeix en aquesta?
6: Podria ser, perquè són...
5: No, el primer episodi no el va dirigir ell, el de Tele Mafiosos?
9: Moblan?
5: No era l'1?
6: Moblan? Crec que no sé.
5: Jo juraria que sí.
6: Diria que Moblan és dels...
9: No, és a Peaky Blinders.
7: Sí,
9: és
7: Steven Knight.
6: Exacte.
9: Crec que és Steven Knight.
6: Sí, jo també ho crec.
9: Que es trepitgen, o sigui, s'ho passarien bé junts. Però
6: també és dels creadors o té al darrere guionistes de l'agència, també. Tierra de Mafiosos.
5: Sí, va fer 2 episodis de Tierra de Mafiosos, l'1 i el 2.
6: Ah, molt bé, molt bé.
5: Va començar ell la sèrie.
9: Qui?
6: Guy Ritchie,
9: d'acord.
7: Sí. Steven Knight com a creador.
5: I n'ha fet 2 d'aquesta nova temporada, també.
6: Molt bé, molt bé.
9: Amics, és que havien de fer amics com fos.
6: És que segur que ho són.
9: finals de mes...
6: de birres, perdoneu.
5: El Sunday Roast el fan junts.
9: Sí. Al final de mes, dues que no tenen res a veure. Una és American Horror Story, que torna amb repartiment històric. Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett i Kathy Bates. Torna tothom un altre cop amb Ryan Murphy. 13a temporada, la veurem. Bé... Un cop d'ull li farem.
5: Sí. Ryan Murphy de les seves musses.
9: Però... Musses de Ryan Murphy.
7: Jo no, jo és que m'he desapuntat de Ryan Murphy des de Glee.
9: Ja.
7: Imagina't.
9: Ostres, des de Glee, eh? O sigui, des de Glee, això li vas dir adéu.
7: He vist un capítol.
5: Va ser la seva primera sèrie.
7: He vist un capítol. No, la seva primera sèrie va ser Nip/Tuck, probablement. Sí. Però el... He vist algun capítol de Ryan Murphy.
5: Sí, ja Versace l'has vist.
6: Sí, home, ja està molt bé, a més
7: estic
6: a més.
7: Estic exagerant. O.J. Simpson l'he vist, sí. Òbviament Feud també l'he vist.
9: O.J. Simpson, sí. Que bona. Sí.
6: Molt bona.
5: És potser el creador del que has vist ja més sèries?
7: No.
9: Ojo, home, jo no. Probablement.
6: Escolta, jo crec que sí.
9: Començo a acabar-les... Diria que no. Començar-les és inevitablement,
5: crec que sí.
9: The Politician, vull dir, comences a dir
5: Hollywood, sí, segurament.
6: Jo crec que no. Sí, sí, Beto.
5: És que 12 vist algo.
9: Segur. I per acabar,
7: diria que no, però bueno.
9: De retorns.
5: Sí, clar, n'ha fet tantes.
7: Sí, sí, les veus sense voler gairebé.
9: Cat Sadler.
7: Sí.
9: A24.
7: Sacha Fields.
9: Sacha Fields.
6: Sí, sí.
5: Temporada 2.
6: Super.
9: Temporada 2, moltes ganes.
7: Les que més de gust em venen, de fet.
5: Pel Pont de la Mercè, ja està reservat.
6: Ah, mira.
5: M'ho guardo.
7: Es va estrenar 2 anys al Regne Unit.
9: Ens agrada molt.
7: Però
9: caos familiar. Sí. Caos familiar del que ens agrada.
7: Sí.
9: I ara que
5: molta
9: sí,
5: disfuncionalitat.
9: Molta disfuncionalitat. Amb humor britànic ens agrada encara més. Sí, que entra sol. Estrenes, ara sí que sí, comencem el calendari. Comencem ara el calendari de setembre, després de 2 hores.
5: Les estrenes, vull esperar de retorn.
9: Sí, retorn. Que
7: sèries també. Noves.
9: Sèries noves, 1 de setembre, és a dir, aquesta setmana ja la teniu a Filmin Gone.
11: Can you tell us what he did to you?
12: Well, no, I can't, but I'm certain he drugged me.
11: It's hard to understand why a black cab driver would put his license at risk.
12: You know, it feels like you're calling me a liar.
13: Cague viene!
9: Aquesta la porto perquè
7: al
9: Regne Unit ho ha rebentat.
6: Mm-hmm. Sí. No,
9: estem parlant d'una sèrie on està David Morrissey, com tu deies.
6: Sí, sí.
9: Pertorbadora com poques. És un director d'una escola d'aquestes una mica Hogwarts, una escola antiga del Regne Unit, ell és el director, i de sobte desapareix la seva dona. Li fan un interrogatori i les seves respostes són tan fredes i tan sense ànima que tothom comença a sospitar d'aquest personatge, no? Del Morrissey, justament. L'han comparat amb Broadchurch i The Missing, o sigui que la porto també si us agraden aquestes sèries britàniques ben fetes,
7: sí, clàssiques,
9: fosques,
7: no?
9: A foc lent, sobre una desaparició, sobre una investigadora que comença a sospitar del marit i tot l'enrenou que es forma al voltant. És aquesta la vostra sèrie?
6: Jo l'he vista, m'ha encantat, eh?
7: Sèries climàtiques d'aquestes, no? Sí, sí. De thrillers d'aquests que dius és made in UK amb aquella grisor i plens
6: de núvols. No, perdoneu, que hi havia un mosquit, no volia despistar ningú.
7: Ah, vale.
5: És una caça mosques. No sé. I li he agafat alguna cosa, la Sílvia.
9: Boja, la Sílvia.
6: Jo volia dir una cosa.
5: Windows Bay.
7: Digues, Sílvia, sisplau.
6: Jo volia dir una cosa, que és que, a més, és que no és una sèrie amb girs de guió, sinó és una sèrie que consta construeix sospites. O sigui, ara sí, ara no. I després té una cosa que em sembla super ben feta, que al rerefons de tot hi ha la masculinitat tòxica a l'àmbit familiar. Superbé, superbé. Molt xula, molt, molt xula.
7: Que bé.
6: Ja està, no volia dir res més.
7: Gone,
6: no,
7: a Filmin.
9: Gone a Filmin, després el 3 de setembre, també aquesta setmana, a Movistar, Cret-nos.
11: Can you tell us what he did to you?
12: Well, no, I can't, but I'm certain he drugged me.
11: It's hard to understand why a black cab driver would put his license at risk.
12: You know, it feels like you're calling me a liar.
13: Cague viene!
9: Que diràs, no hi havia una Cret-me?
5: Sí.
9: Ara està una Cret-nos.
6: Ara és en plural.
9: Cret-me era una de Netflix, sí, que es deia Unbelievable en el seu original.
7: Sí.
9: Aquesta Cret-nos arriba a Movistar
5: i es diu
9: Believe Me en anglès.
7: Ah. Vale. No estem traduint bé.
9: Clar.
7: No estem traduint bé.
9: Però, escolta, el de Movistar ha pensat, un moment, hi havia una Cret-me sobre un assumpte d'una injustícia judicial sobre una agressió sexual a una persona,
7: sí.
9: Doncs ara, com aquesta, són diverses persones, li diré Cret-nos. Mm-hmm. O sigui, aquí hi ha hagut...
5: Està ben jugat. Està ben
9: una jugada d'algú de Movistar que ha volgut aprofitar.
7: Ara, la traducció
9: una sèrie...
7: literal no és aquesta,
9: no,
7: però no passa
9: era
7: res.
9: Era Unbelievable i Believe Me.
7: Ens agraden les traduccions més sí. creatives.
9: Està, hi ha un,
7: està bé,
9: un
7: està bé,
9: creatiu
7: està
9: pensant.
7: Bé, està bé,
9: aquesta minissèrie de 3 capítols basada en fets reals sobre les supervivents del depredador sexual John Warboys, que bé, jo no coneixia, i la intenció és capgirar el true crime. Aquesta sèrie no dona protagonisme a l'agressor, sinó que a la lluita de les supervivents per canviar el sistema judicial. I després, el 20 de setembre, HBO, sí? La sèrie que crec que el Víctor Sala té moltes ganes de veure, sí, es diu Youth.
13: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
14: So what next, or is this just the start of a general decline?
13: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
14: No more for me?
9: T'agrada Bad Sisters? T'agrada Catastrophe?
5: M'encanta la Catastrophe. M'encanta Sharon Horgan.
7: És el lloc on toca.
6: Sí,
5: m'encanta,
6: sí,
5: Sharon Horgan.
9: T'imagines una Fleabag de 50 tacos?
6: Bueno, no cal dir, no cal dir...
7: A veure què diu.
6: Que jo estic esperant que comenci aquesta sèrie amb un entusiasme...
9: És Sharon Horgan la teva germana perduda?
6: Pamela Adlon, Sharon Horgan...
5: Separades al néixer.
6: Escolteu, sí, sisplau.
7: És veritat que són les teves amigues.
6: Traieu-me de festa, amigues.
9: Clar. No, perdona, tenim l'obligació de portar a la Sharon Horgan o a la Pamela Adlon perquè la Sílvia, sí, se'n vagi a la festa
5: un dia de vins.
9: Clar, amb ell, amb
7: a quina discoteca aniríeu?
6: Hòstia, no ho sé.
9: Celeste.
6: Ui. Va, home, va.
5: El Celeste. 30 anys, sí, que es va canviar de nom.
6: Exacte.
9: Una broma, era una broma.
6: Sí, el ras antes Celeste, va.
7: Jo crec que comèdia... l'esportem a l'Apolo, no? A l'Apolo.
6: A l'Apolo podria ser. Sí, a l'Apolo podria ser.
9: Comèdia d'humor britànic finíssim sobre una dona divorciada de 50 anys que cuida dels seus pares i d'un fill adult que no mai madura mentre explora la seva sexualitat i els seus vincles...
6: Què us sembla?
9: Moltes ganes.
6: Us sona?
9: 20 de setembre.
7: I crec que et sents una mica...
6: No amb tot, 100%,
7: perquè la gala és un exemple a seguir, sí, com a adolescent.
9: Vinga, 20 de setembre, HBO, i el 21 tenim a 3CAT.
7: Sí.
9: Gènesi.
15: Hem tocat sostre, Albert. És que el puny s'ha convertit en una bèstia.
16: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
15: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
15: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat alguna escola? Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió.
9: Bueno, ja crec que no cal dir... És la ficció, sí, segurament més ambiciosa de 3CAT de tota, sí, la temporada... Sobre
6: i
9: la
6: dels
9: revolució.
6: Últims anys, te diria, també, no?
9: Sí. Segurament, sí, junta, sí, podríem dir unes quantes, però...
7: A més,
9: que...
7: és un gran any, també, amb Revelejar.
9: Estava pensant unes quantes.
6: Sí, però això són copros.
7: Sí.
6: Això és ja, més...
9: Sí, sí, és original, original.
6: Sí, sí, sí,
9: per això no les he dit.
7: Totalment.
9: Doncs la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i el Bulli.
5: Sí, es presenta el mateix dia al Festival de Sant Sebastià, al Culinary Cinema, i ha trescat aquell mateix dia.
7: Sí.
5: Em sembla que va de dos episodis en dos episodis, i jo ja he pogut veure els dos primers.
6: Ah!
5: I està molt bé.
9: Està molt bé, eh?
5: Està molt bé.
9: Es recreen?
5: Ivan Massaguer i Miquel Fernández, bueno, estan excel·lents.
6: Ivan Massaguer en el paper de Juli...
7: Soler.
6: César. Gràcies.
9: Sí. De sobte, no? Surt Juli César.
5: L'emperador de la cuina.
7: Juli Soler. Som-hi.
6: Vull dir que de seguida penses a veure qui fa de Ferran Adrià, a veure qui fa d'Albert Adrià, els Adrià, el sí, no sé què, no sé quantos, però el paper de Juli Soler és superimportant, i Ivan Massaguer, jo pel tràiler, és un dels que m'interessa, sí, que s'hagi, sí, sí, en aquesta taula un dia d'aquests.
9: Ha tornat el Massaguer?
7: Tindrem notícies de Serializados, sí, Fest sobre
9: 70 plats també originals recreats per la sèrie? I segons Adrià, és la millor sèrie gastronòmica feta mai.
6: Home.
7: Està bé.
9: Si us agraden les sèries gastronòmiques.
5: Dever! Toma, Dever!
9: Anem acabant, 23 de setembre, a Apple TV Brothers.
18: Are you really Matthew McConaughey?
19: Yes, I am.
18: Would you sleep with my girlfriend?
6: Madonna!
7: Hey, Johnny!
18: What the hell are you doing here?
19: I just needed time to decompress.
9: Jo la batejo com la Grace en Frankie,
7: vale,
9: masculina.
7: Sí.
9: Matthew McConaughey i Woody Harrelson tenen la sospita real de que són germans i han dit, vamos a hacer una sèrie, amigo.
5: Tu.
9: Pásamelo.
5: ¿Somos?
9: I ponte a escribir.
7: Mare meva, quants quilos de marihuana.
9: Doncs, correcte.
5: Tots els de Gentleman són de
7: Gentleman.
5: Totalment.
7: All right.
9: I a més, escrita per... No escrita, però no sé si heu vist imatges i trailers i històries. Una mica Taylor Sheridaneja bastant.
6: Sí.
9: És una mica estrany, tot plegat.
6: Sí.
9: Fa una mica de grima.
6: Country de fons.
7: Però és Apple.
6: És Apple.
7: Llavors,
9: sí, però et venen aquests dos amb un guió i dius que sí a tot,
7: Li donarem
9: perquè...
7: un vot de confiança.
5: El guió
9: era mitja
5: pàgina.
9: No? A Woody Harrelson.
5: El guió era mitja pàgina escrita a llapis.
6: Era una nota de veu. I la interpretació borratxos els dos.
7: Era una nota de veu que li van enviar...
9: Els dos a un cotxe.
7: Sí.
9: Tu.
5: I que es va tallar a la meitat. Sí. I no se'n van adonar.
9: Estamos en Alaska, no? Sí, no sé com hem arribat fins aquí.
7: Exacte. En fi.
9: I per acabar, ara posem una mica serios. 25 de setembre, HBO, El Buen Espíritu.
20: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
21: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
20: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
22: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
23: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
9: Doncs torna, segona temporada, li podríem dir.
5: Sí, una continuació
6: no? Sí.
9: Mònica Terribas torna amb el seu tema central, ara mateix, a l'Opus Dei. Es diu El Buen Espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei, que arriba el 25 de setembre, i aquí reuneix les vivències de 14 homes, l'anterior eren 14 dones, aquí són homes, d'11 països diferents d'Espanya, Amèrica Llatina i Estats Units. I aquí, doncs, temes com temes tant com de fiscalitat, diguem, d'economia, com de totes les manipulacions que els hi fan als nens, no? Mm-hmm. O sigui que, clar, interessantíssim.
6: Que a més, a l'Opus Dei manen els homes. O sigui, que aquests...
7: Té molt sentit aquesta temporada.
6: Molt. Hem sentit les víctimes, però, claro, els botxins...
5: Home, jo crec que ens tocarà convidar la Mònica també a parlar-ne.
6: Sí, sisplau.
9: Ella va dir a la primera de la primera temporada que arran d'aquella temporada sobre les dones, molts homes se li acostaven a dir, ostres, podries fer una parlant de nosaltres? I va ser una mica arran d'això, que sí, que és molt, molt rodó tot.
5: Doncs déu-n'hi-do, se'ns depara un setembre apretadet. Espero que heu apuntat les dates i ja ens aneu dient, oients, quines us agraden i quines no d'aquestes estrenes i aquests tants retorns.
7: Tenim feina.
24: Say my name.
25: Digues el meu nom.
5: Veig que la Conxita també ha renovat aquesta setena temporada.
7: Sí, la Conxita es renova sense preguntar. Ja,
5: no, la llicència no expira, de moment.
7: La llicència no expira, ja no es diu Conxita, es diu Lia.
6: Ah, sí, és veritat.
7: Li hem canviat el nom.
6: No puc, però li diem Conxita,
9: jo
6: no?
9: Jo és impossible. Sí.
7: Li direm Conxita, ja està, sí, no, i no hi ha cap problema.
5: Si no es queixa, de moment, sempre diu ok a tot. Sí.
9: Tu li dius X.
7: Nosaltres, de moment, dominem la intel·ligència artificial, per tant, li diem com vulguem.
6: Quan Conxita, es canviï l'estudi... Igualment, sempre cal agrair a la intel·ligència artificial, gràcies. Lia, sí. Gràcies, Conxita,
5: perquè per
6: el dia que mani, que almenys pensi que sóc educada.
7: Sí, sí, sí. Vam ser uns early adopters de la intel·ligència artificial en aquest programa. Sí. És la setena temporada, és de la primera que tenim aquesta secció final. Tot i que el meu professor de ràdio i el teu, Víctor, que eren diferents, deien que no mai un programa de ràdio pots dir que és una secció.
5: Correcte.
7: És la manera que d'acabar aquest programa, just quan queda ja 2 minutets per... Exacte.
6: Jo no sé qui eren, però trobo que tenen raó.
7: Sí, tota la raó del món. Avui, sèries que s'han estrenat a l'agost.
6: Ah,
7: vale?
9: Ostres!
7: Ara comprovaré si realment heu estat de vacances
9: 100%.
7: O no.
9: No donaré ni una.
7: Vale?
5: Vinga,
7: Víctor.
5: Sí, és fàcil.
6: Vinga.
7: Víctor.
26: Sílvia, ajuda. Segona part. La primera va venir amb molt hype. Realisme màgic.
9: Ah,
5: vale, sí.
7: Cien
5: anys de soledat.
7: Això mateix! La segona temporada d'aquesta sèrie que ha vist poca gent sencera, jo crec. La primera temporada jo no, almenys no la vaig veure sencera,
6: sí,
7: del tot.
6: Però...
7: No passa res. Carles Parelló, deixa el telèfon mòbil, sisplau.
5: Sí, ja està buscant calendari, sèries d'agost.
7: Li està preguntant a la IA el que li vaig a preguntar.
6: Exacte.
7: Atent.
26: The Virtus. This is England. Filming.
9: Shane Meadows?
7: Shane Meadows, però la sèrie no es diu Shane Meadows.
6: Ah, sí. Crec que sí.
5: La cara, no, pànic.
7: És una sèrie de Shane Meadows.
5: Sé el nom original, sí, però no sé el nom.
7: No, bueno, és que el nom, que... la traducció és...
6: Jo sé el nom, i he vist un capítol, vale, perquè...
7: És densa.
9: A veure, pots repetir les pistes. Corre, que...
7: No, ja, a veure, és facilíssim.
26: This is England.
9: No ho sé.
26: Filmin.
7: El Patíbulo.
5: Gallows Bowl.
7: Sílvia Comet.
6: A veure.
26: Títol Lam, spoiler. Ricardo Gómez, Bryce F., Clara Sanz. Netflix.
7: Vinga, ja ho tens. Sí, és un títol amb spoiler, ja t'explica la sèrie. Sí? No?
6: No,
7: és un títol que dius,
6: però...
7: és una sèrie de Netflix.
6: És aquesta de La verdad de mis mentiras.
7: Això, toda la verdad de mis mentiras.
6: No, l'he vist allà posada, però no l'he vist.
5: Molt bé, pot ser que sigui aquesta, que casualment hem fet el nom sencer de Pea Pa. És que és la millor alumna de la classe
7: no
5: i sempre
7: vacances.
5: Ens sorprèn encara.
7: No fa vacances.
5: Doncs vinga, fins aquí el CD Selector número 258. L'equip fet possible aquest programa està format per la Sílvia Coment, el Carlos Perelló, Beto Molero, un servidor, Víctor Sala, el control tècnic, Alberto Laia,
6: hey!
5: Serra Maria, ens escoltem la setmana vinent.

El dia que va morir Glenn Hansard, que vam publicar a xarxes i algú va fer un comentari dient quan tornis de vacances has d'haver un programa dedicat a Glenn Hansard. Doncs no ben bé farem això avui, però sí que volia recordar tot un plegat d'artistes que ens han deixat aquest estiu. Ha sigut un estiu fatídic per al que fa notícies de morts relacionades amb el món de la música. Què tal, com esteu? Benvinguts al Delicatessen, un dia més. Ja sabeu que ens agrada els dijous fer programes una mica especials i avui ens dedicarem a això, a recordar aquest fatídic estiu del 2026 en el que ens han deixat tot un plegat d'artistes. Un d'ells, evidentment, possiblement dels més rellevants, dels que se n'ha parlat més, dels que hi ha hagut més reaccions per part de molts artistes, artistes importantíssims des de Springsteen, passant per un munt de gent. Ara Paul McCartney també va publicar alguna cosa, un munt de gent que realment sabien de les virtuts d'aquest músic que es va donar a conèixer gràcies a la banda sonora guanyadora d'un Òscar, a més d'aquest Once, d'una pel·lícula que explicava aquesta, relatava aquesta història d'amor, de desamor entre la música i dues persones com Glenn Hansard i Marquita Irglova, que després van acabar sent tots dos parella, tot i que després ho van deixar, però un àlbum realment extraordinari del que s'estreu, aquest Falling Slowly. Parlarem de tots aquests artistes que ens han deixat en aquest 2026, però farem primer una parada obligada en la figura de Glenn Hansard.

d'aquelles pel·lis per revisitar. Realment és una pel·lícula que té moltes coses, i si us agrada la música, doncs realment val molt la pena. Van guanyar per la banda sonora original. Una pel·lícula es va fer en 4 duros, cinema independent, enregistrada a Irlanda, a Dublín, allà on va perdre la vida Glenn Hansard després d'una nit en un pub. I en imatges, s'han publicat les imatges, doncs just abans de que passés el que va passar, cantant cançons, perquè ell era habitual en els pubs irlandesos, doncs deixant-se anar a les nits, i després, quan va agafar la moto, doncs va tenir l'accident que va acabar amb la seva vida. I un Glenn Hansard que tenia molts projectes, perquè realment hi havia previsió de gira, hi havia previsió també de noves cançons, de nou àlbum, i que va deixar una mena d'hora pòstuma en aquest 2026, que es diu Don Cyril Volume 2 Transmission West. Són enregistraments una mica de calaix, que seran doncs les últimes cançons o no, perquè segurament ja sabeu com és la indústria, que ho tritura absolutament tot, i a partir d'ara començaran a sortir coses que Glenn Hansard tenia preparades, i encara surten coses de Jeff Buckley, imagineu-vos. Això es diu Revelate, que és una de les cançons de les últimes enregistrades per Glenn Hansard.

Enregistraments en directe fets a la ciutat de nord-americana de Seattle. Serà de moment l'obra pòstuma, insisteixo, eh? Segur que hi haurà moltes coses, perquè és molt habitual això de començar a trobar coses que estaven amagades en un calaix, i més quan sabem que Glenn Hansard estava en procés creatiu per publicar cançons noves i per sortir, a més de gira. Una altra de les notícies que a mi particularment em va colpir d'una manera molt directa, perquè el coneixia personalment, perquè era com una mica aquell home a l'ombra d'una de les bandes que tots coneixeu, parlo dels Antonia Font i parlo del Joan Roca, del seu baixista, que també ens va deixar aquest estiu.

Baixista, l'home discret. Jo crec que una de les, un dels motors, sense cap mena de dubte, de la banda mallorquina dels Antònia Font, el Joan Roca. Portava temps ja malalt i finalment aquest estiu doncs va morir. I la veritat és que a mi, quan se'n va algú tan jove, quan se'n va algú que tens tan proper, en quant a que has viscut o conviscut algunes estones amb ell, camerinos, quan has conviscut amb ell en alguns concerts, doncs encara diguéssim que et fa molta més pena, molta més ràbia. S'animal que no existeix, o aquest alpinista samurai, dues cançons que he triat, no tampoc perquè hi hagi un protagonisme, diguéssim, que marcat del baix, sinó senzillament perquè són dues cançons d'aquestes també discretes però meravelloses, que podrien definir perfectament la manera de fer de Joan Roca.

Hi ha hagut homenatges ja a Joan Roca. Hi havia alguns concerts programats dels Antonio Font aquest estiu que els han tirat endavant i que han servit com a homenatge realment molt sentit a la figura de Joan Roca. I una de les últimes notícies també que ens va arribar fa ben poquet, fa pocs dies, era el de la mort de Dolly Parton, una de les grans dames del món del country.

S'ha de dir que Dolly Parton, evidentment, era una dama universal, però sobretot on va fer carrera va ser al territori nord-americà, i aquest 9 to 5 és el seu gran èxit a nivell mundial. No és una dona que aquí tingui un reconeixement extraordinari quan amb molts hits, però sí que, evidentment, és d'aquestes dones guerrilleres, a la qual també pel seu físic, doncs, moltes vegades, diguem-ho així, que la gent hi girava el cap. Mestra o mestressa del que seria el món del country a nivell internacional i una de les figures mediàtiques, sense cap mena de dubtes, i pioneres dins d'aquest gènere. I una altra de les artistes que també estava de gira i que, doncs, va morir abans de poder realitzar una bona part de concerts que s'havien de fer aquesta tardor a moltíssimes ciutats europees, era l'autora d'aquest també gran hit, It's a Heartache, que era Bonnie Tyler.

0: Doncs no diríem que era un one hit wonder, però quasi, quasi, la gran cançó de Bonnie Tyler. Havia fet alguns concerts i a festivals grans, ella era de Gales, galesa, i la veritat és que doncs tenia una agenda de concerts espectaculars aquest novembre, i aquestes coses doncs a vegades passen. No, a vegades passa, diguéssim, que algú es mori, això passa molt sovint, però sí que algú doncs que vol tenir com una segona joventut en quant a tornar a pujar a grans escenaris i fer una gira, i al final no pot veure realitzats els seus somnis. Una altra baixa, la vam tenir també una altra formació que també estava de gira, tot i que ell ja no hi actuava amb aquesta banda que va tocar a Barcelona, ho va fer el Poble Espanyol. Parlo del ZZ Top.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Frank Bert, el bateria dels ZZ Top, que van estar actuant al Poble Espanyol dins de la programació d'aquest renascut festival Bart. Tenia 77 anys, abans sentíem a Bonnie Tyler, que en tenia 75. La veritat, gent que, pel meu gust, se n'ha anat com massa jove. Insisteixo que el senyor Franklin Beard, ja feia temps que no actuava al costat dels ZZ Top. I un altre, en aquest cas, membre d'una banda que a mi sempre m'ha encantat, banda de dones, que va batallar dins d'un món molt d'homes, el món del grunge, però que van ser capaces de fer àlbums realment magnífics, com aquest Bricks Are Heavy. Estic parlant de les Il 7, o L7, i una de les seves membres, la Jennifer Finch, també ens ha deixat aquest estiu.

És trist que per recuperar una cançó tan brutal com aquest War Games un hagi de recórrer a la notícia de la mort d'una de les membres de Il Seven, com us deia la baixista, la Jennifer Finch, que també ens deixava aquest estiu. Avui al Delicatessen estem fent un programa tristot, però és un programa d'un munt d'artistes amb un munt de música interessantíssima que ens han deixat aquest estiu. Per exemple, també el 50%, ei, se m'escapava, tinc els dits tontos, el 50% de Los Amaya, el Delfín Amaya.

Dos germans, història viva de la rumba catalana, de les últimes vegades que els vam veure ara fa uns anys al Grec, amb un espectacle vaig tenir el privilegi de dirigir i en el que es va fer com tot un dream team de la rumba catalana, dels que encara queden vius i dels que encara doncs estaven com per pujar damunt de l'escenari. Delfín Amaya, conjuntament amb el José Amaya, el seu germà, Los Amaya, insisteixo, banda brutal, Bete, Caramelos i tantes cançons que són fonament d'aquesta cosa tan nostra, que és la rumba catalana. I un altre artista que també fa ben poquet ens havíem assabentat de la seva mort, Víctor Coyote i el seu rock fronterer.

Cançons molt recents de Víctor Coyote, que tampoc podrà disfrutar en vida. Víctor Aparicio Abundancia, de fet també va agafar el nom artístic de Víctor Aparicio, o Víctor Abundancia, perdoneu, i també evidentment com a Los Coyotes, que era la seva primera banda. Un músic nascut a Galícia, a Pontevedra, i que sempre va estar, diguéssim, que molt atret per tot el que era el món fronterer, aquest so de frontera, de bandes com Calexico, Los Lobos, Llarguíssim, etc. I, a més, també un home que venia del món de les belles arts i que es va dedicar a fer còmics i videoclips i moltes altres coses. I seguim amb les males notícies. Un altre dels artistes, músic, però en aquest cas més conegut com a productor, i jo crec que un dels tipus que ha tingut més importància en el desenvolupament del que podríem anomenar com el nou flamenc. Estic parlant del gran Ricardo Pachón, un home que va produir moltíssimes coses, Pata Negra, Veneno, i fins i tot va ser el productor d'aquesta meravella.

Ricardo Pacheco, sens dubte, de les persones més importants que hi ha hagut en la història del flamenc i del nou flamenc, com a home a la ombra, com a productor, vinculat també a segells com Nuevos Medios i a un munt d'artistes als que els hi va donar visibilitat gràcies a unes produccions marcadament modernes, amb una manera de veure les coses molt poc arcaica i molt atrevida, cosa doncs que va ajudar molts artistes, començant pel propi Camarón o, com us deia, a gent com Kiko Veneno, els propis Veneno, amb els germans Amador, moltes coses que va fer i que va deixar com a llegat. I segurament que si hagués estat viu, doncs hagués plorat molt també la mort d'aquest altre personatge que ens ha deixat en aquest estiu del 2026. Parlo d'un dels millors guitarristes de flamenc de tota la història, Pepe Habichuela, aquí al costat ni més ni menys d'un altre enyoradíssim, Enrique Morente.

el gran, grandiós Pepe Habichuela, de la família de Los Habichuela, que n'han sortit un munt i molt vinculats, per exemple, a formacions doncs, com els Ketama. El Vaporcito es deia aquesta peça, al costat d'Enrique Morente. I anirem acabant, perquè ja se'ns dirà el temps al damunt, i us direm allò de que gràcies per ser-hi, com sempre, i gràcies per ser-hi gens amb la bona música. Ha estat un programa trist, però ja veieu que ens han deixat un munt de personalitats, artistes, compositors, productors ben vinculats al món de la música, i valia la pena recordar-los. Tingueu bon cap de setmana, ja sabeu que aquesta temporada, igual que l'anterior, fem programa de dilluns a dijous, ens trobem dilluns a la mateixa hora.

surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

he triat el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

0: Joan.
1: Escoltes, Icat.
2: Get them.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i...